Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

Què tal? Molt bones a tots i a totes. A punt per arrencar amb el programa, aquí als estudis de Calafell Ràdio, el Només tu i jo, que estarà doncs en actiu en aquests propers 30 minuts, oferint-te els millors temes musicals perquè els puguis disfrutar, siguis on siguis, en aquestes hores. I el primer que hem escollit per començar es diu James Arthur i amb el tema Impossible.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Un duet, en aquest cas escoltarem a David de María i Sergio Dalma, precisamente ahora.

mica en mica ens apropem a dos quarts, tenim una hora de programa i ja gairebé en portem mitja. Ara tenim a continuació un duet, són Ed Sheeran i Beyoncé amb el Perfect Duet.

0: Gràcies, Miquel.
1: De nada, Noa.
2: Vinga, i seguim endavant al Només tu i jo, el programa de música romàntica a Calafell Ràdio. Què tal esteu? Pablo Alborán i Tu Refugio.

Més temes romàntics, més ganes de gaudir i d'escoltar aquests temes musicals que t'acompanyen en aquests minuts. Ara mateix, a continuació, Sebastián Yatra i Ricky Martín amb Falta Amor.

Bonics temes, paraules d'amor i de desamor. Tot ens acompanya en aquest viatge de la música romàntica. Sergio Dalma, La quiero a morir.

Recta final del Només tu i jo, encara ens queden alguns temes. Shakira i Alejandro Sanz, recuperem un tema de fa força anys enrere. Te lo agradezco, pero no.

0: Vacilón.
1: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
2: Moment de dir-te adéu. Ens acomiadem avui amb la cantant Lia. Cuando nadie me ve és el títol d'aquest tema musical. Gràcies per escoltar el Només tu i jo. Qui t'ha acompanyat, Mireia Romaguera.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

0: tarde.
1: Hay que practicar bien.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. 107.9
3: FM. A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent.

Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent. Merenchata, mi mamá.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

Abecedari poètic. Selecció i veu Maica Duaigües. Control tècnic i edició David Burillo. Programa número 28 de la desena temporada. Bon dia, amics, oients, família de Calafell Ràdio. Aquí estem novament amb l'abecedari poètic, aquest abecedari que comporta literatura, poesia i cartes. Avui continuarem amb aquest llibre de cartes que va editar Columna, el volum 2, que ha editat aquest any per Sant Jordi, va treure Columna. Fa dos anys van fer el primer volum i aquesta vegada el volum 2, recollint unes cartes que són pura poesia. En aquest cas, començarem per una carta que va dirigida a en Tom. I diu, per explicació, diu, carta a l'amic amat malalt. Tom, amor, com et trobes? Fa just un mes que no sé res de tu, i suposo que és positiu, però t'enyoro. Ens enyoro molt. L'última trobada, després d'un any i mig sense veure'ns, em va ben trasbalsar. Un any i mig, Tom! Sort que fins aquest dia no havia comptat el temps que feia de tot plegat. Venia molt treballada. Fa anys que orbito entre diverses teràpies alternatives i últimament medito cada dia i et visualitzo. Ens visualitzo. Però res. Venia no tant buscant respostes, sinó per explicar-me. Perquè no sabia si recordaves que, tot i portar mesos ingressat, sense veure'ns, m'escrivies cada dia. La gent que tenia la sort de visitar-te estava molt espantada i no et veia capaç d'escriure missatges. En canvi, me'ls escrivies. Missatges de text, d'àudio, en format imatges. Just abans que t'incomuniquessin, també ens vam trucar. Era inintel·ligible el que deies, però la voluntat hi era, tota. Què va passar, doncs, que ens van descobrir? Covards de nosaltres. Encara ara no sabem què van veure, però sabem que ho van veure. Indefens com estaves, et van treure l'única via de contacte que teníem. 3 mesos que van semblar 3 segles. Silenci. I tristesa d'haver-ho espatllat tot. I nervis per no saber com et tractaven. I por per no saber si sabies el que jo sabia. Només et faltava això. Recordo amb exactitud el dia que vas recuperar el mòbil. Em vas escriure disculpant-te i dient-me que no sabies fins quan més havia de durar aquest silenci. Fins al missatge demolidor en què utilitzaves paraules que no eren teves per dir-me que desaparegués. Potser estaves tan dèbil que no tenies paraules pròpies. No tenies vida pròpia. No tenies decisions pròpies. Dependència total. Però jo no ho sabia, Tom, i sempre et penses que a casa els altres viuen i es viu millor. Vaig intentar pair-ho, acceptar-ho, però necessitava saber. Plorava per tots els racons de la casa, pensant tot el que havia fet malament. Tinc aquest do. Fins que et vaig demanar una trucada amb un objectiu,
saber si el missatge l'havies escrit tu. I em vas dir que sí. I em vas demanar de quedar. I et vaig dir que no. Això m'ho vas recordar en aquesta última trobada, perquè a mi el teu sí em va desfer el món. Allà em vaig adonar que havia de començar a viure i ho havia de fer per mi. Que l'esperança del tot potser ja no era esperança. Aquest temps m'ha anat bé, no ho negaré. Feia tant que vivia a l'espera, desitjant de fer un pas que no arribava, que m'estava consumint. Estic més valenta, estic més bé. Per això vaig demanar de trobar-nos. Per explicar-me i tancar definitivament aquesta història tan bonica, malgrat tots els malgrats. Tom, vas allargar la trobada 7 mesos, esperant una millora que sembla que arriba molt lentament. 75% de discapacitat, 7 operacions. Però que bonic va ser veure'ns. Abraçar-te, explicar-te que no em mereixia aquell missatge, explicar-te que t'estimaré sempre moltíssim, explicar-te que he tornat a aprendre a viure. Mentre notava aquesta connexió tan especial que tenim, mentre agraïa com es pot arribar a estimar tant i tan serenament una persona. Gratitud infinita d'haver-te conegut. Gratitud per haver estat el meu primer amor quan teníem 15 anys. Gratitud per retrobar-nos 20 anys després. Gratitud per haver explorat totes les vies secretes d'amor possibles. Gratitud per haver-ho intentat durant tant de temps. Perquè tots dos sabem que sense Covid i malaltia, després, tu i jo, ara, estaríem junts. Nosaltres, que ens pensàvem que el pitjor després de passar la Covid ja havia succeït. Qui ens havia de dir que aquell cansament després del confinament era fruit de la malaltia? L'atribuíem a l'esgotament d'haver de viure d'amagat, tornant-nos a fer mal a nosaltres mateixos, quan el que hem viscut és el tresor més gran. La pau d'estar junts, sentir-nos complets en cada trobada, capaços de fondre'ns com a conjunt. Ai, aquells dies de càmping, quan ens pensaven que tot era possible. Que lluny que queden. Tom, sigues lliure de fer el teu camí, de centrar-te en la recuperació, de fer el dol de la teva vida anterior. Només et volia dir que, si no vols, no cal que facis el nostre dol, que estimar ens estimarem sempre, molt, que sempre hi seré i que si un altre dia, al carrer estret o allà on sigui, em demanes d'anar a viure junts, no em faré esperar, perquè portem massa anys esperant que sigui el nostre moment. El tindrem, Tom, el nostre moment. És curiosa la vida, però si m'estimes, no em vulguis lluny. Mentrestant, encara faig créixer o ciraré per descansar-hi eternament. Amb amor, senzillament, i signa aquesta carta Pia. La següent carta que llegirem es titula El meu fill i el preàmbul diu Carta dirigida al meu fill que va marxar abans de poder arribar al món.
Estimat fill meu, cigronet meu, t'escric des del món on hauries d'haver passat la teva vida, on jo t'hauria vist néixer i no morir. Una mare no hauria de veure morir el seu fill, però el dia en què em van dir que ja no hi havia batec, el món es va aturar. Tots els meus somnis, tots els teus possibles somnis, es van quedar suspesos a la setmana 12. Aquell moment tan fràgil on la vida encara és un miracle. Et vaig estimar des del primer instant, sense veure, sense tocar-te, només sentir-te dins meu. I ara, encara que el teu cor s'hagi apagat, el teu record segueix bategant dins del meu. Tu no vas tenir temps de veure els set colors de l'arc de Sant Martí, ni de conèixer el pas dels dies de la setmana, ni de descobrir la bellesa de les notes musicals. No vas poder veure les estrelles que brillen cada nit al cel, ni sentir la calma dels mars que acaricien el món. Tant de bo haguessis pogut navegar-los, començar el teu viatge des d'Orca, sa nostra roqueta estimada, envoltada per la mar que t'hauria acaronat. Tant de bo haguessis pogut sentir l'alè del vent que xifiueja entre les zones i les vinyes i deixar-te emportar per ell, orgullar contra ell, perquè només puc especular amb el que hauria estat el teu caràcter i la teva rebel·lia. No vas arribar a escoltar els contes que t'hauria explicat abans d'anar a dormir, ni a saber que el 7 és el número de la sort, el número que completa el cercle, que uneix el cel i la terra. I ara sé que dins nostre hi ha 7 llums de vida, camins que uneixen el cor amb l'ànima. I tu, cigronet meu, ets dins del xacra del cor, el que brilla en vers suau, el color de l'amor incondicional. Allà t'he trobat. Allà et sent cada cop que respir, cada cop que estim. Tu ets el meu 7è sentit, el que em connecta amb tot allò que no es veu, però es viu. En la teva, ets la meva absència més present, la meva pèrdua més plena. Et vaig perdre massa aviat, però mai deixaré d'estimar-te. Ets i sempre seràs el meu fill, amb tot l'amor del món. La teva mare, t'estim. I arribem a la tercera i última carta d'avui, que va dirigida a la meva exparella. I diu: carta dirigida a la meva exparella, amb qui ens estem separant, però encara convivim. Diumenge 26 d'octubre de 2025. 5:40 hores. Crec que començo a entendre't i entendre què ha passat i què ens ha passat. He après molt aquests mesos, molt. He necessitat temps, reflexions, teràpia, parlar amb tu, converses difícils, plorar. Deixar passar pel meu cos i mentre el dolor de les emocions de tots tipus que he hagut de sentir i viure. Converses infinites amb amics. També començar a treballar el meu cos. I alguns diuen, i alguns dies de bloqueig emocional, evitatiu, per generar el punt al qual crec haver arribat. Avui noto una calma interior profunda. No sé a què es deu. Potser tinc sospites, però deu ser un cúmul de coses. Aquesta sensació m'ha arribat a aquella hora que més d'un cop t'he comentat que em fa tenir la ment més serena
i els pensaments més clars, cap a les 5 i 6 de la matinada. Sento que necessitem curar-nos. De coses diferents, segurament, però necessitem fer un procés per arribar a un punt que ens farà estar millor amb nosaltres mateixos. I és molt important que tinguem l'espai i la calma per poder arribar a això. I serà un benefici per tots, per a nosaltres dos i per als nens. Després d'això, no sé què pots passar, però tinc clar que necessitem créixer. Tots dos, transformar-nos, tornar a valorar-nos a nosaltres mateixos, tornar a despertar allò que potser estava adormit o anestesiat de nosaltres mateixos. Després, ningú ho sap. Així que jo vull avançar amb aquest procés. També vull dir-te una cosa que em surt de dintre. Voldria demanar-te perdó. De veritat. Per tot el que d'una manera o altra t'hagi pogut fer mal. Mai, en cap moment, he estat amb intenció ni tan sols consciència de fer-ho. No hi havia malícia ni voluntat de fer-te patir, sinó més aviat el resultat d'un conjunt de circumstàncies, dificultats i mancances que ens va tocar viure i intentar superar com vam poder. Sé que moltes vegades el dolor no ve només del que es diu o es fa, sinó també del que no es diu o no es fa. I en això també et demano perdó. Per no haver sabut escoltar prou, per haver estat atrapat en els meus propis murs emocionals quan potser necessitaves que hi fos d'una altra manera. Una de les coses que he après aquests mesos és que tots portem a dins ferides que, si no es curen, acaben projectant-se en l'altre. I crec que part del que ens ha passat té molt a veure amb això, amb dos camins personals que s'han anat carregant de pes fins que ha calgut parar. No busco justificar res, només entendre i des d'aquesta comprensió poder alliberar. Perquè crec que tant tu com jo mereixem pau i aquest perdó pot servir, encara que sigui una mica, per alleugerir-te o per tancar alguna esquerda. Jo em sentiré agraït. El que més desitjo és que passi el que passi, tots dos puguem seguir avançant des d'un lloc més net, més honest i més autoconscient. I signa la carta Joanma.

bé, amics, doncs amb això acabem avui les tres cartes del dia. I com que ens queda una miqueta de temps, doncs ara farem poesia. Tinc aquí un llibre que es titula L'Ais per amants distingits i altres paraules. L'autora és una coneguda poeta. El seu nom és Roser Amills Bibiloni. I ara començarem amb aquesta carta de la Roser Amills. Començarem amb aquesta carta i amb aquests poemes. Amb aquests poemes de la Roser Amills. Comencem directament. Hi ha coses abans, hi ha un pròleg, hi ha una sèrie de coses interessants, però avui no les llegirem, potser un altre dia. Avui anirem directament als poemes. Aquest es titula Amor, amor, aquell i aquella que ja no són. I vaig haver d'acceptar el poc que sé dels meus amants, així, sobre la marxa, i fent recompte, anades i vingudes, pel llistat replet de noms que ara contemplo, seré sincera. Com els diccionaris de qualsevol llengua, que per ignorància, incapacitat o desídia, a l'hora de la veritat, no aconsegueixo desxifrar. Aquesta llista es resoldrà com la resta de la meva vida, successivament sense pausa. Successivament i sense pausa. Mentrestant, em deixo acariciar pel meu amant d'aquí i ara. I li repeteixo que tot és mentida, menys tu. Avui estimo només un home. Però sobreixo tot el que vàrem ser-hi abans. Però sofreixo tots els que varen ser-hi abans. He de callar perquè no ho entendria, negar que els recordo i els enyoro de vegades, que visc oberta la nostàlgia, com si em caminessin pel ventre, encara, les seves promeses incomplides.

Aquesta tarda és un tot integrat pels cossos, la cadència de ritmes que em varen deixar, la seva melodia, els intèrprets, l'hora, el lloc, l'estat d'ànim. Vet aquí el meu tractat d'arqueologia, em dic. Són aquí, però en trossos. Segueixen allà, encara. Per això, amor, amor, aquell i aquella que ja no són. És hora de fer inventari i escriure un llibre de versos. Resignada, mentre em deixo atacar per desconeguts totals. Relacions usades, nomenades, relacions perdudes abans de començar. No sé si vull més aquest home d'avui per tot això.

Em convenço que parlar és cosa inútil. Després, el dolor en el pit i l'esfondrament imbècil d'estar perduda. Una triga tant a comprendre la súplica del cos, la seva escletxa de cos, de coses fosques i pesants. En aquestes circumstàncies, de vegades, molt seguit, encenc la següent cigata i oculto molt discreta les etiquetes de la meva arqueologia. Com si tot fos gratis des del primer instant, com si pogués regalar-me sencera cada dia. Però, pare, sigues honesta, deixa't de cabrioles, que això és la vida, i ja veuràs que aviat s'acaba. Convença't. Hi ha contradiccions que no es resolen mai. Preguntes per les quals cap resposta bastaria. I l'única cosa certa que tens és que seguiràs caminant. Passi allò que passi i diguis allò que diguis, per la mateixa corda fluixa de sempre, sense major risc que continuar tan sola a cada fotografia.

Bé, bé, amigues, amics, família de Calafell Ràdio, hem arribat al final del programa d'avui i arribarem d'una forma forta, amb tigres, perquè els que interpreten la cançó són los Tigres del Norte. Us deixem amb ells i amb una última carta, la dels Tigres del Norte. Molt bon diumenge.

0: cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Això és Emergents. Un programa per descobrir nova música i noves veus. Pareu bé l'orella, que arrenquem.
0: La descoberta.
1: I vinga, que comencem aquesta secció de La Descoberta amb l'artista barcelonina Maig, que fa un gir contundent a la seva sonoritat amb Vull perquè no puc, el senzill que va obrir camí al seu primer disc Prou, una producció de Joan Borràs que canvia les atmosferes digitals per guitarres i bateries de tall pop rock molt directe. Pugem les revolucions de la llista Mella, així sona Vull perquè no puc.

I vinga, va, que ara anem fins a Girona per escoltar el talent de Jules i el seu tema Un problema menys, inclòs dins del seu treball discogràfic Amb amor, editat per Harley Records. És un tall pop que barreja sensibilitat urbana amb un missatge clar de superació davant una ruptura. El girem ja, així sona Un problema menys.

Vinga, va, anem ara amb més novetats, ara de la mà del músic i productor Àlex Pérez, que ens porta Que el món no ens dolgui tant, un dels temes inclosos en el seu darrer treball discogràfic, es diu Ara. Ens ho va venir a presentar aquí, a Calafell Ràdio, fa unes quantes setmanes, al nostre programa Emergents, una proposta de pop proper que neix com a un refugi sonor enmig del soroll urbà i de la rutina diària, convidant-nos a desconnectar per agafar aire. El que sona ara és Que el món no ens dolgui tant.

0: l'entrevista.
1: Vinga, va, que això va de conèixer artistes emergents i ja sabeu que res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb Mary Prata, una jove emergent agarenca que ens ve a presentar la seva feina. Abans de parlar amb ella, però, sentirem la seva cançó, Erasmus.

0: la dona de la meva vida. És que em vull quedar amb tu. T'estimo.
1: Molt bon dia, Mary.
2: Bon dia, què tal?
1: Ara repassarem el teu projecte. Ja venim de sentir Erasmus, una cançó que forma part del teu darrer EP, Miratges, que vas publicar fa gairebé un any. Per totes aquelles persones que t'estiguin sentint avui per primera vegada, explica'ns qui és Mary Prata.
2: Vale, doncs jo sóc Mary Prata, sóc de Terrassa i sóc cantant i artista emergent. Bàsicament porto tota la vida cantant, bueno, vaig començar com d'una manera bastant autodidacta, imitant a les meves cantants preferides. Uh-huh. I jo crec que vocalment m'he anat formant així, jo sola. Llavors batxillerat o així vaig començar a fer classes de cant i ja va ser quan em vaig decidir com dedicar, bueno, intentar dedicar-me doncs, a la música de en qualsevol dels àmbits i qualsevol manera. Llavors
1: Digues, perdona.
2: Perdó. Vaig estudiar producció de música a un centre adscrit de la Universitat de Barcelona i ara estic acabant d'estudiar un màster en management i producció de música mentre treballo amb el meu projecte personal.
1: Mm-hmm. Mira, doncs t'anava a preguntar també això, doncs com vas descobrir aquest món i quin eren els teus inicis, però ja ens ho has deixat clar. Per tant, et volia preguntar també quin so et defineix per les persones que acabem de sentir Erasmus. Per tant, ja veiem una mica de quin peu calça la teva música, però explica'ns una mica quin so et defineix.
2: Doncs jo la veritat és que sóc una noia molt popera. Mm-hmm. M'encanta el pop. Tot el que és fàcil d'escoltar, o sigui, a mi és que em flipa. I també m'agrada molt l'R&B i el disco pop, i ja veureu que, bueno, ara, sobretot ara l'EP Miratges, potser no tant, però a poc penso que estic començant a definir el meu so dins d'aquest gènere. Uh-huh. I ja, bueno, veu que hi ha pues, una mica d'influències de cada un d'ells.
1: Repassant la teva discografia, veig que tens dos àlbums i un EP. Aquest any ja has publicat dos senzills, Mentider i Love Bomber. En què estàs treballant ara?
2: Doncs Love Bomber i Mentider són dos singles que formen part del meu pròxim àlbum. Uh-huh. Que suposo que veurà la llum si tot va bé després de l'estiu. Uh-huh. Més o menys. I això, o sigui, són els dos primers avançaments del meu primer àlbum.
1: Molt bé. Doncs estarem pendents aquí des de Calafell Ràdio, a veure si quan surtin doncs podem tornar a parlar o podem com a mínim reproduir totes aquestes cançons. Et volia preguntar també, Mary, ara arriba l'estiu i per tant arriba el bon temps. Com portes el tema del directe? Tens algun concert, alguna actuació a la vista perquè se't pugui venir a veure?
2: Sí, mira, el 4 de juliol uh-huh. toco a la Festa Major de Terrassa, uh-huh. cosa que em fa especial il·lusió perquè és la meva ciutat i estaré allà cantant el dissabte a la Festa Major. A més, és el dia del meu aniversari, o sigui, uh-huh. faig com un triplete ja. I després, de moment, no hi ha més concerts confirmats. Però, bueno, qualsevol cosa, o sigui, jo ho anuncio totes les meves xarxes socials.
1: Molt bé. Per tant, per qui no et segueixi, les teves xarxes socials per estar pendents dels concerts són?
2: Sí, són Mary Prata / Instagram i Mary Prata normal a TikTok.
1: Molt bé. Doncs estarem molt pendents. Ara sí, abans de marxar, necessitem que ens parlis de la cançó que sentirem ara, que és la de Mentider. Fes-nos un petit avançament. Què vols explicar amb aquesta cançó?
2: Doncs aquesta cançó parla d'una infidelitat, ¿vale? Parla d'una persona que enganya a una altra amb el mateix nom de la seva actual parella.
1: ¿Vale?
2: I res, una cançó que, o sigui, en teoria parla del que és un tema de dolor emocional, no? I s'aborda, doncs, d'una manera com molt més festiva, ja ho escoltareu en la música i en la ironia de la lletra. I és aquest contrast, bueno, és com aquest contrast entre, doncs, el dolor emocional i com com l'abordes a nivell musical.
1: Doncs Mary, ha estat un plaer poder parlar amb tu i conèixer el teu projecte. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres a Calafell Ràdio.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Recomanacions.
1: I arriba la recomanació al moment en què vosaltres decidiu quina cançó sona a continuació. Saps d'algun talent ocult i vols ajudar-nos a descobrir-lo? Envia'ns un missatge de veu a través del nostre WhatsApp 647 75 18 83. Ja saps, 647 75 18 83.
2: Hola, sóc en Gerard i us vull recomanar una cançó que es diu Rapsòdia del teu cos, de la Diana Moore. És una artista que he descobert fa poc i només fa tamacles. Si voleu donar-li un cop d'ull a la seva discografia, em donareu la raó. Una abraçada molt gran.
1: Molt bé, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta també cap a tu. Doncs el que sona a continuació és Rapsòdia del teu cos, de Diana Moore.

I fins aquí el programa d'aquesta setmana, una altra vegada ha passat volant això. Com sempre, si t'ha agradat alguna cançó, busca l'artista, comparteix-la i ajuda'ls a créixer. Nosaltres tornarem dissabte vinent amb més música emergent. Abans de marxar, però, us deixem amb No vull trobar-me a faltar, de Javito i Rots. Gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 12 graus a Cardona, 15 a Castelldaro i 18 a l'Aldea. Per primer cop en dos mesos, aquesta nit l'Iran i Israel s'han bombardejat mútuament. Primer ha estat Teheran, que ha llançat diverses onades de míssils.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Regime motejaves sahionisti.
0: I un portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra el Líban. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard, tillant de greu error l'ofensiva de l'Iran. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats del centre i l'oest del país. La gran pregunta és com afectarà això a les converses de pau. Avui que fa 100 dies que Donald Trump va començar aquesta guerra, el president nord-americà continua dient que l'acord és a tocar. I a Barcelona aquest matí comencen ja les primeres restriccions de trànsit als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic abans de la visita del papa.
2: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia, anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: Lleu 14, amb l'agenda molt carregada avui a Madrid, començarà amb Pedro Sánchez, després anirà fins al Congrés dels Diputats, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. Acabarà el dia amb un gran acte al Bernabéu. I parlant del Real Madrid, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Club Blanc fins al 2030, després d'haver guanyat les eleccions amb un 65% dels vots.
3: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: Avui a la Gola Esportiva amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz per analitzar si el fet que un terç dels socis hagin votat Enrique Riquelme s'ha d'entendre també com un toc d'atenció a Florentino Pérez. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, també ens fixarem en la selectivitat, que arrenca demà, ho abordarem des del punt de vista de l'ansietat que genera entre els joves. Parlarem amb una noia que s'examina aquesta setmana, una professora de segon de batxillerat i també amb una psicòloga especialitzada en adolescents, que és la Laia Sala. A 11:15, també secció del Cor amb Laura Fa, i avui quins famosos s'han vist o es poden veure amb el papa, o, per exemple, també parlarem de la visita de Pedro Sánchez aquest cap de setmana al Primavera Sound. I a les 11, entrevista Joan Pera.
4: L'única ficció que hi ha en aquesta funció és Déu, que em renya perquè faig riure. De quina culpa en tinga.
0: Amb aquestes paraules presenta el nou espectacle L'Auca del senyor Pera, que s'acaba d'estrenar al Teatre Condal, on s'hi estarà fins al 28 de juny.

0: Benvinguts a Nou Matí. Bon dia, Catalunya.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Pol Forada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb el PSOE, que comença a notar els casos Zapatero i Leire Díez a les enquestes. La del País d'avui mostra com creix la distància en relació amb el Partit Popular fins als 5 punts. Els socialistes en perden un, en estimació de vot, respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també respecte a Vox. La suma de la dreta i l'extrema dreta fregaria el 50% dels vots.
0: I a Brussel·les?
2: Amb la reunió d'avui dilluns dels ministres de Defensa a Nicòsia, a Xipre. És aquella reunió que s'havia de fer el mes de març, però que es va ajornar per l'atac a una base militar britànica a l'illa. Avui, sobre la taula, desbloquejar 6.600 milions d'euros per cofinançar l'enviament de material militar a Ucraïna.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Pendents de la seguretat, la setmana que arrenca el Mundial de Futbol, en les últimes hores, 6 persones han estat apunyalades a una estació a Nova York. La ciutat ha estat en alerta màxima perquè hi ha d'anar Donald Trump. I 9 persones més han quedat ferides en un tiroteig prop de la base de la selecció anglesa a Kansas. No hi ha morts. L'equip en aquell moment, de fet, era a Florida per un amistós.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el president Xi Jinping, d'una banda, que vola cap a Corea del Nord en viatge oficial, i d'altra banda, al Japó, les borses obren setmana en vermell per les caigudes del sector tecnològic i de semiconductors. Són arrossegades per la tendència del mercat dels Estats Units davant la previsió que la Reserva Federal pugui apujar els tipus d'interès.
3: Avui és dilluns 8 de juny, ens despertem amb 21 graus a l'Estartit, 19 a Reus i 15 graus a Cercs, al Berguedà. Avui comencem el dia amb sol a gairebé tot arreu, hi ha 4 núvols a les Terres de l'Ebre i a la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu i deixar algun ruixat molt puntual. I no és impossible que algun d'aquests ruixats arribi a les comarques de Ponent de cara a la tarda vespre, però també ja arribaria força desgastat. Temperatures força suaus avui, 26-28 graus de màxima a la costa i entre els 29 i 34 a l'interior. Sembla que demà i demà passat baixarà la temperatura.
0: Ara són les 6 i 6 i avui a la guarda esportiva que farem a partir de les 9 tindrem Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto al foc decretat a l'abril. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides, la calma de Donald Trump.
5: Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran, i que s'han sentit explosions a la capital mateixa, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatolàs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel. Un atac que era, a la vegada, la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes de Hezbollah. Instal·lades a Beirut, la capital del Líban, a Tel Aviv, també s'han sentit sirenes per l'arribada de míssils del Iemen.
0: Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires aquestes negociacions de pau entre Washington i Teheran.
6: El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i en declaracions a diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
0: I l'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç.
5: De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
5: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP al moment geopolític actual és precisament els Estats Units, que tenen grans reserves.
0: I les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any com a conseqüència de l'encariment del carburant derivat de la guerra de l'Orient Mitjà.
6: És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector reduirà dels 45.000 milions de dòlars el 2025 fins als 23.000 milions aquest any. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% enguany.
0: Una visita a la d'allò 14 que continua també avui a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política. Al matí es pronunciarà un discurs al Congrés dels Diputats cap a 11:15 que seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio.
5: Es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle de la cambra. La tarda arriba la trobada més esperada, una reunió amb víctimes d'abusos de l'Església.
4: Dilluns carregat a l'agenda del papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un papa, Lleó XIV, que fa una crida a la responsabilitat de les empreses tecnològiques, culturals i esportives per anar més enllà del negoci.
6: És el missatge que va llançar el pontífex a l'acte del Movistar Arena de Madrid d'ahir davant de representants de l'economia, l'esport i la cultura.
0: Madrid, Cristian Roland.
8: Davant de 20.000 persones, Lleó XIV va ser crític amb diversos sectors. Primer va alertar del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I després va criticar les empreses que només busquen guanys econòmics i va exigir als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
9: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
8: A l'acte, sindicats i patronal també van reivindicar un diàleg social per avançar conjuntament i l'actor i director Antonio Banderas va destacar el paper de la cultura per combatre la injustícia. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquí la visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
5: Ahir va fer just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia i al mateix lloc, a tocar de la plaça Tetuán de Barcelona, s'ha inaugurat una placa per homenatjar-lo.
10: La iniciativa busca reconèixer la dimensió internacional de l'obra de l'arquitecte i el seu vincle amb la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura d'Antoni Gaudí i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
11: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
10: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família prevista per al 10 de juny, la data en què va morir l'arquitecte. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I algunes de les restriccions de mobilitat per la visita del papa ja entren en vigor, atenció, avui.
6: Sí, a partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats també a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició de la mateixa manera d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle.
0: I la incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família.
5: El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. A partir de demà a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancar l'operatiu i s'aixequin totes les restriccions.
0: Farem un programa especial demà al matí de Catalunya Ràdio, per seguir del que vagi passant, també l'antena de Catalunya Ràdio, i dimecres, doncs, en la presència més extensiva del papa a Catalunya, hi haurà una programació especial que s'agrà fins al voltant de 11:15 de la nit per seguir el que vagi passant. Coincidint, per cert, amb l'arribada del papa a Barcelona, demà també hi ha una nova jornada de vaga dels docents.
6: Amb una manifestació que començarà a la plaça d'Espanya i està previst que acabi al Parlament.
12: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
13: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
12: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
14: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
12: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
5: Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria, al barri de la Marina de Port. Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo, però finalment va morir. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, segons fonts pròximes a la investigació. Una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
0: I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears i això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva.
6: Aquesta és la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
15: Segons l'informe, els 9 països del món que tenen armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'enguany acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant, i és que ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i Rússia. El CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Nanda Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president xinès Xi Jinping comença avui una inusual visita a Corea del Nord en un context de gran tensió global.
5: Xi es reunirà amb el líder coreà Kim Jong-un en la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys.
0: Pequín, Francesc Canals.
16: Visita de Xi Jinping a Corea del Nord amb missatge adreçat al Japó. El president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra tot intent de revifar el militarisme, segons els mitjans del règim nord-coreà. La primera visita de Xi a Corea del Nord des del 2019 vol reprendre en plenitud la relació després de l'aïllament de la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. Pyongyang n'ha tret assistència militar a canvi d'haver enviat 10.000 soldats nord-coreans al front d'Ucraïna. A Kim Jong-un, que desenvolupa l'arma nuclear per garantir la supervivència del règim, no li convé distanciar-se de Pequín perquè l'acostament a Moscou pot deixar de donar rèdits si s'acaba la guerra d'Ucraïna. Des de Pequín, Francesc Canals Forner, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un 1:15 del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Maria Fernández. Bon dia.
17: Bon dia.
0: El recompte ràpid de vots a les eleccions presidencials del Perú dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori, a la segona volta.
18: Segons aquest recompte, elaborat a partir d'una mostra representativa de les meses electorals, Sánchez obtindria poc més de mig punt de diferència sobre la candidata conservadora.
0: Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
19: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials peruanes. Inicialment, la guanyadora de les eleccions, segons les enquestes a peu d'urna, era la candidata conservadora, Keiko Fujimori, però el conteig ràpid fet amb actes oficials ha capgirat les coses i Roberto Sánchez, el candidat progressista, ha passat per davant. Empat tècnic aquí al Perú en aquesta segona volta de les presidencials i el candidat progressista Roberto Sánchez proclamant-se d'alguna manera com a guanyador. Ara l'escoltarem. Keiko Fujimori ha demanat calma i temps per escrutar el 100% dels vots.
20: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del Movimiento Popular el Perú de los centros poblados, de los más pobres de nuestra patria, que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
19: Des de Lima, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Armènia avala el gir europeista del govern. El partit del primer ministre Nikol Pashinyan ha arrasat a les eleccions legislatives i es consolida amb el seu projecte polític.
21: La formació de Pashinyan ha obtingut més del 50% dels vots, mentre que l'oposició prorussa només ha recollit el 20% dels suports. De fet, el primer ministre armeni ho ha vist tan clar que ni tan sols s'ha esperat al final del recompte per proclamar-se guanyador.
22: El partit Contracte Civil ha rebut més vots que el 2021
1: i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
21: El triomf de Pashinyan reforça la seva aposta per un acord de pau amb l'Azerbaiyán que tanqui dècades de conflicte i per un acostament amb Turquia, amb qui manté relacions molt limitades des de fa anys.
0: I els dirigents del Regne Unit, d'Alemanya i França escenifiquen a Londres el seu suport al president ucraïnès Volodymyr Zelensky i reclamen també a Rússia un alto el foc complet i immediat.
17: Hi han participat el primer ministre britànic Keir Starmer, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i en la coordinació de la resposta europea davant l'ofensiva russa. Els líders han insistit en la necessitat d'un alto el foc immediat que permeti obrir la porta a una negociació de pau en un moment en què els atacs russos s'han intensificat. De fet, en el comunicat de la cimera alerten que aquests atacs obliguen a mantenir i reforçar el suport militar a Ucraïna. Sobre el terreny, aquesta matinada, un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, la regió ucraïnesa annexionada per Rússia.
0: I almenys una persona ha mort i quatre més han resultat ferides pel fort terratrèmol de magnitud 7,8 que aquesta matinada ha sacsejat al sud de les Filipines.
18: Segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han enfonsat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del sisme. El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó. Les autoritats japoneses demanen a la població que s'allunyi del litoral. Mentre es mantingui l'alerta, a Indonèsia s'ha ordenat evacuar diverses zones del nord de l'arxipèlag.
0: Doncs millor aquest terratrèmol, set com magnitud, 7,8 aquesta
18: matinada.
0: Sí, 7,8. I Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un padrastre que ja havia estat denunciat 9 vegades.
21: Acusat de negligència, el govern ordena revisar 70.000 casos de menors.
0: París, Isabel Galí.
22: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades a menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins del Partit Popular.
17: Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar el cas.
0: I aquest matí hi ha una reunió in extremis entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació del Departament de Treball. Maite Curto.
23: És una reunió que es fa el dia abans que s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'automobilística japonesa de presentar un expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. El delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat, Raúl Ocon, explica a aquesta emissora el que esperen de la trobada d'avui.
24: Que sigui productiva, que l'empresa canviï una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
23: La majoria dels afectats per l'ERO són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després de l'incendi de divendres, la companyia Honda reobre avui les seves instal·lacions de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, tot i que la zona dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluïn els informes tècnics. Maria Guixà.
12: L'incendi va calcinar totalment la nau de magatzem de 20.000 metres quadrats i va cremar material preparat per entregar i recanvis. Avui l'empresa obre les oficines destinades a l'administració comercial i distribució de motos i cotxes, però la plantilla no podrà treballar amb normalitat. Antonio Martín, responsable de riscos de l'empresa.
2: Han dado permiso para que vayan y puedan coger el portàtil que no tenga, però in situ, en fàbrica, no trabajará nadie.
12: Durant la jornada també s'avaluarà l'estat de les instal·lacions i la conclusió dels informes tècnics i dels bombers determinarà quan es pot reprendre l'activitat al complex de Santa Perpètua. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Nit de gala avui al Radio City Music Hall de Nova York amb els premis Tony. El musical Eixmigadon ha guanyat el premi a millor musical i Liberation a millor obra de teatre. Per primera vegada en la història s'ha premiat una persona trans amb el Tony a millor vestuari per una reinterpretació de l'espectacle Cats.
1: La segona.

0: El poeta mallorquí Biel Mesquida rebre avui el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Serà en un acte que se celebrarà aquest vespre a les 7 al Palau de la Música Catalana. El guardó vol reconèixer la feina i el compromís de Mesquida amb la llengua catalana.
1: I la tercera?

avui comença la festa del cinema. Durant 4 dies i fins dijous 11 de juny es podran anar al cinema entrades a 3,50 €. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla als diferents cinemes que

0: de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club, lo han escuchado y han hablado muy claro. Sabemos que el Real Madrid no se vende.
1: Comença el vuitè mandat de Florentino, el sisè de manera consecutiva.
2: I el Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
1: Va guanyar la pista del Baskonia 88-96, ara jugarà contra el València. Ricky Rubio, jugador de la penya.
3: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
1: Barça i Tenerife jugarà l'altra semifinal. El Barça guanya la Copa d'Handbol 17-37 davant el Bidasoa. L'Europa no aconsegueix l'ascens a segona A per 3-2 al camp del Celta B. El Sabadell tindrà com a rival el Zamora en la final d'ascens de categoria i el Badalona remunta el 4-1 de l'anada i guanya 3-0 al Cornellà. Jugarà la final per l'ascens a la segona ref.
2: I ara, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-nos és fer-ho ben informats. I una bona informació podria ser la següent. El 26 de maig, és a dir, no fa ni dues setmanes, el govern de Pedro Sánchez va publicar un decret que declarava el viatge del Papa a Espanya com a esdeveniment d'excepcional interès públic. I què vol dir això? Segurament haureu escoltat o llegit que la visita del Papa es financia majoritàriament per donacions privades, i el tema és que això és cert i a la vegada no ho és gens. És cert que el Banc Sabadell, Iberdrola, Indra, ACS i altres empreses de l'IBEX han donat més de 11 milions d'euros per pagar la visita del Papa. És cert, però hi ha una trampa i molt grossa aquí. Resulta que gràcies a aquest decret aprovat pel Consell de Ministres més d'esquerres de la història d'Espanya, totes aquestes empreses recuperaran mitjançant bonificacions i deduccions fiscals fins al 90% de l'import de les donacions. És a dir que, en realitat, gairebé tot aquest xou religiós s'acabarà pagant amb diners públics. Vinga, aneu amb Déu.

0: avui cançons d'artistes que han superat el milió d'assistents.
1: Sí, perquè Illa el 14 va fer una missa multitudinària a Madrid davant d'un milió de fidels, però per fidels, els fans de la música, al llarg de la història hi ha hagut grups i solistes que han aconseguit superar el milió d'assistents en alguns dels seus directes. Per exemple, el 4 de juliol del 1985, els Beach Boys van ser els caps de cartell del concert massiu Sea of Shining Sea, el dia de la independència, que va tenir lloc al Philadelphia Museum of Art i van aconseguir congregar un milió d'espectadors.

2024, segur que recordeu el concert que va oferir a la platja de Copacabana i es calcula que hi van assistir 1.600.000 espectadors. L'any 1991 es va celebrar Monsters of Rock, un festival històric just abans de la caiguda de la Unió Soviètica, i van actuar bandes de rock com Metallica o AC/DC i van aconseguir reunir més d'1.600.000 persones a l'aeròdrom de Moscou.

0: Són 7:15. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril en resposta als atacs israelians al Líban.
1: El règim iranià ha disparat aquesta nit una dotzena de míssils contra Israel i els israelians ja han respost poc després amb una sèrie d'atacs contra objectius militars iranians. Des de Washington, Donald Trump fa crides a la calma.
0: Lleó 14 pronunciarà avui un discurs al Congrés dels Diputats.
2: Tot això l'endemà d'una jornada amb una missa que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
3: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
2: A la tarda avui el Papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
0: I aquí les primeres reaccions de trànsit per la visita del Pontífex.
1: Sí, a partir d'ara a les 7

0: tancaran als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic. L'afectació més important, però, serà dimecres a la Sagrada Família. El temple quedarà totalment blindat amb un perímetre que englobarà 9 illes.
1: I això cal sumar-hi als sindicats d'educació, que anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del papa.
2: Els docents subratllen que no volen que la protesta afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del dematí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
1: Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
0: Els fets van passar ahir al vespre quan un home va rebre diversos trets al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, on fa 3 setmanes ja van matar un altre home d'un tret.
1: I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears.
2: I això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. L'alerta un informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
1: També estem pendents al recompte de vots en les eleccions presidencials del Perú.
0: De moment, lleuger avantatge al candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta.
4: Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Les pido nuevamente a los personeros que redoblen su esfuerzo. Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular.
1: I Rodalia recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, després de les obres.
2: En concret, es restableixen els serveis de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals i de la línia R15.
1: Reunió en extremis aquest matí entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació de treball.
0: Raül Ocón, delegat de Comissions Obreres, explica a Catalunya Ràdio què espera de la trobada d'avui.
5: Que sigui productiva, que l'empresa canvi una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre, i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
1: Florentino Pérez guanya les eleccions al Real Madrid amb un 65% dels vots.
2: Gairebé 22.000 socis van votar Florentino Pérez davant dels 12.000 que van confiar en Enrique Riquelme.
1: Avui ho analitzarem a partir de les 9 amb una àgora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Repassem ara les portades de la premsa. Marcurada, bon dia.
6: Bon dia.
1: Amb el Papa Lleó 14 i Florentino Pérez en totes les portades del dia.
6: Sí, comencem amb la premsa que s'edita a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa, també la victòria de Florentino Pérez al Real Madrid, i ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid al cel amb Lleó 14. També són el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periódico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes. Pel que fa a Florentino Pérez, diari Ara, recompte caòtic al Real Madrid, diari AS, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció, El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. I altres temes de portada, el periòdico Leire 10 va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
1: Avui a Mollerussa es desperten amb 15 graus, al migdia arribaran els 33 i a Palafrugell, ara mateix n'hi ha 19, amb màxima prevista del dia de 27. Avui es preveu que tinguem una mica més de calor que el cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui pujaran 2 o 3 graus les temperatures, sobretot a l'interior, però demà i dimecres tornaran a baixar. I ara mateix tenim alguns núvols a les Terres de l'Ebre. En general, el dia, però, serà assolellat, només amb algunes nuvolades i petits ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu, i no és impossible que n'arribi algun de desgastat de cara a la tarda vespre a les comarques de Ponent.
1: I en plena visita del Papa a Madrid arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya. Amb la seva sola presència a Madrid, el Papa Lleó XIV ha aconseguit el miracle d'ajuntar la majoria de polítics i agents de la societat civil en una mateixa sala. A molts els deu emocionar que el pontífex produeixi tot solet aquest clima de companyonia. Però a mi això que la gent abandoni les diferències només quan els convoca el vicari de Crist em sembla una punyetera vergonya. Com també em fot molta besarda veure tothom emocionat i amb el pitet moll mentre sent Robert Prevost, el monarca d'un estat absolutista, opac i misògin, pontificant sobre la vida familiar, la pau social i la diversitat. Tot aquesta pomema del Papa i el fet que hi vagi tanta gent ens mostra com n'estem en al fons d'allunyats d'una societat igualitària, aconfessional i democràtica. Ara ens esperen uns dies de tabarra immensa a Catalunya. Espero que tot plegat passi ben ràpid.

0: I amb què t'esperes avui, Xavi Canalias?
1: Bon dia, avui amb la música de DNC, el seu èxit Cake by the Ocean, i és que tal dia com avui, un 8 de juny, però de l'any 1992, es va celebrar el primer Dia Mundial dels Oceans, coincidint amb la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro. La instauració d'aquest dia va tenir un impacte fonamental en el medi ambient i la sostenibilitat, i va servir com a plataforma per destacar el paper vital dels oceans com a gran pulmó de la Terra. Durant la Cimera de Rio, els líders mundials també van adoptar l'Agenda 21 i el conveni sobre la diversitat biològica, marcant un abans i un després, ara sí, en la protecció dels ecosistemes marins.
0: I què ha passat aquest matí als matiners?
1: Doncs mira, hem seguit parlant del corral que té l'Eloi Cordomí a casa seva. Avui hem sabut una mica més de les gallines que hi viuen.
2: Llavors, ara tinc quatre gallines,
1: sí,
2: una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
1: M'estàs dient que la gallina ha adoptat
2: si
1: el paper de gall?
2: Jo crec que té una personalitat alterada o no,
0: ostrans,
2: ho sé. O se sent gall, no ho sé.
1: Ricard, ostrans.
0: Ostrans. Hola.
2: Té una identitat, sí, sexual.
1: Sí. Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat, en aquest cas del gall. Sí, sí, sí, sí, està clar.
2: Sí.
1: Clar que sí, m'encanta.
0: Està bé.
1: Molt bé.
0: I tot això quan són festes on?
1: Avui és l'últim dia de la Festa Major del barri de Sant Narcís a Girona. A 6:15 de la tarda a la plaça de l'Assumpció hi haurà gran ball de fi de Festa Major amb el grup Huracán. Ball i moviment per totes les edats.
0: I a les xarxes, Marta Viana?
3: Doncs s'han fet virar les declaracions de l'exgimnasta Almudena Cid quan li pregunten què li sembla que el seu exmarit Cristian Gálvez hagi presentat alguns dels actes del Papa Madrid.
4: Te voy a hacer yo una pregunta. ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
5: Vale, pues.
4: Porque me parece tan injusto. Todo esto desde hace 5 años. Y es de muy mal gusto.
3: Ha assegurat que els periodistes del Cornó pregunten en igualtat de condicions i que la premsa sempre deixa les dones superditades a tot el que fan les seves exparelles.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge d'Ivan Guisen, veí del Poble Nou des de fa més de 25 anys i que ara està amenaçat de desnonament per finalització de contracte. Ell es queixa que, a banda de no haver-li renovat l'arrendament, la propietat no estaria respectant la normativa que l'obliga a oferir pisos de protecció oficial.
8: La gent d'aquí no poden pagar aquests lloguers, així que, òbviament, estan posant preus molt alts perquè la gent que sí que poden han anat fent fora els veïns de sempre del bloc. I és una mica part també de la gentrificació, no, del barri.
7: L'Ajuntament de Barcelona respon que els immobles ja tenen la qualificació provisional d'habitatges protegits i que ara falta que la Generalitat atorgui la qualificació definitiva a la propietat. Mentrestant, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ja ha fet una inspecció a instàncies de l'Ivan i de diversos col·lectius, com el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge de Poble Nou i l'Observatori dels Barris del Poble Nou.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya. Catalunya Ràdio, 636-360-609.
9: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques cauen en picat després dels atacs entre l'Iran i Israel a les últimes hores. El Kospi de Seul cau prop d'un 5%, el Nikkei de Tòquio gairebé un 4% i el Hang Seng de Hong Kong i la borsa de Xangai cauen més d'un punt. Unes caigudes que amb tota probabilitat es traslladaran a l'obertura de les borses europees que divendres van tancar sense grans moviments. A Wall Street divendres el pessimisme ja predominava les borses, el Nasdaq i el Dow Jones van tenir caigudes d'entre un 2 i un 4%. I arran dels atacs a l'Orient Mitjà també es dispara el preu del petroli i el cost del barril de Brent augmenta un 4% per damunt dels $96. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
12: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
13: Ei,
5: sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: La tarda de Catalunya Ràdio.
15: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
16: Aquesta veu no és de ningú.
17: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
16: Quina història, mare de Déu.
14: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
15: La millor hora del dia.
18: Brava per l'equip de la tarda.
16: És increïble.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
20: Notícia d'aquesta matinada, l'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto al foc decretat a l'abril.
21: Un atac era la resposta al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes de Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit també explosions a la capital, Teheran. Trump ha advertit a l'Iran que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. Avui fa justament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
20: I la previsió del dia, la visita de Lleó 14 continua a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política.
21: Al matí es reunirà amb Pedro Sánchez i després anirà al Congrés on farà un discurs i es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle. A la tarda reuniran víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs.
20: Ahir ja va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
21: Són els missatges que va deixar el pontífex als actes públics de Madrid, una missa multitudinària que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
22: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
20: A Barcelona, ara a les 7, comencen les primeres restriccions de mobilitat de cara a la visita de demà i dimecres.
21: A partir de les 7 del matí queden tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas, hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies.
20: I coincidint amb la visita del papa a Barcelona, encara hi hem d'afegir que els sindicats d'educació han convocat una manifestació per demà a Barcelona.
21: Començarà a les 11 del matí a plaça Espanya i està previst que acabi el Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Iolanda Segura, del portaveu de l'USTEC.
23: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 als Jardinets de Gràcia de Barcelona.
21: Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que dona la visita del papa. També s'hi afegiran els treballadors de diferents serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona que protesten des de fa uns mesos contra el nou conveni.
20: I nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
21: Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Quan els Mossos hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els fets van passar just al mateix carrer, on fa 3 setmanes un altre home, de 44 anys, va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. Segons fronts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
20: Més notícies, Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf.
21: Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i també el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els busos seguiran en funcionament.
20: Mor ofegada una dona ucraïnesa de 67 anys a la platja de la Pineda, Vilaseca.
21: Els fets van passar ahir cap a les 7 de la tarda, quan diversos banyistes van alertar que hi havia una dona inconscient dins de l'aigua a la zona més pròxima al límit amb Salou. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius del sistema d'emergències mèdiques que la van intentar reanimar sense èxit. Amb aquesta mort ja són 3 les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de 2 setmanes. El 27 i el 29 de maig van morir 2 dones a Salou.
20: Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% de la producció de mel a la tardor.
21: La primavera plujosa i l'hivern suau han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora.
20: Girona, Laia Claret.
0: Amb els paranys, els apicultors ara atrapen les reines. I és que si no s'hi posa fre, per Carles López, tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà així.
1: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
0: A la tardor és quan hi ha més exemplars d'aquestes vespes que es queden estàtiques davant dels nius i fan que les abelles no surtin ni per alimentar-se. Demanen ajuda del govern amb el control de l'espècie. Des del Departament de Territori especifiquen que tenen paranys per distribuir i que les pròximes setmanes es reuniran amb el sector. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: Els productors de garrofes tindran més bona campanya que l'anterior i preveuen arribar a les 13.500 tones.
21: El punt negatiu és el preu.
20: Tortosa, Jordi Barranca.
2: La collita passada va arribar a les 12.000 tones. La recuperació es deu al clima plujós dels últims mesos, però sembla que la xifra no ha tocat sostre. En canvi, els preus continuen per sota del cost de producció. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries.
4: Podem tindre els preus sota cost de producció. Estem parlant de 25 cèntims, 30 cèntims en alguns casos. Són preus que amb les produccions que tenim en la nostra zona fa que el cultiu en aquest moment sigui inviable. Pensem que el 80% del cost cultiu és això, recol·lecció. Hi ha plantacions que si es posa en dubte si és rentable ja això, recollir aquesta producció.
2: Un sector que encara recupera del boom dels últims anys. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: I dues explotacions ramaderes de Tornafort al Pallars Sobirà es veuran obligades avui a sacrificar tots els seus animals, més de 200 caps de bestiar, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina.
21: El sector ramader denuncia l'impacte econòmic, emocional i territorial de la mesura i anuncia mobilitzacions.
20: Pau Rovira.
24: Bon dia. Els ramaders asseguren que perden anys de feina, selecció genètica i inversions i denuncien un problema que atribueixen a la fauna salvatge i que fa temps que reclamen abordar. Pere Roquer, president de Saja.
25: Avui dilluns sacrificaran més de 200 caps de vacum per culpa de la fauna salvatge cinegètica que porta tuberculosi. Portem denunciant més de 10 anys que aquesta fauna salvatge cinegètica descontrolada acaba provocant pèrdues productives i econòmiques al sector agrari ramader.
24: Per tot plegat, a la una del migdia hi ha convocada una concentració davant la seu d'Agricultura aquí a Sort per reclamar canvis en la gestió de la malaltia. Des de Sort, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: I la crònica cultural avui la començam a Nova York, on aquesta nit s'ha celebrat la gala dels Premis Tony, els premis de teatre més importants dels Estats Units. Entre els premiats, Schmigadoon, que ha triomfat com a millor musical.
3: Han 4 premis, també els musicals de Lost Boys i Ragtime s'han emportat 4 guardons i Cats de Jelly's Ball s'han emportat 3, entre ells el de millor vestuari, un premi amb què han fet història després de premiar per primera vegada una persona trans amb el Premi Tony.
26: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space in
3: ways. Queen Jean ha assegurat que les persones trans han d'ocupar espai i que com a societat, si ens unim, poden canviar les coses. Entre els discursos més reivindicatius també hi ha hagut el de l'actor Ali-Louis Bourgui de Lost Boys, que ha dedicat el premi als immigrants, ha demanat que s'acabi amb l'ocupació palestina i ha defensat també la comunitat LGTBI.
20: I ara cinema. Perquè la festa del cinema arriba a partir d'avui fins dijous, 11 de juny, amb entrades a 3 euros i mig.
3: Una edició que a més aposta pel talent jove català amb un spot oficial inèdit fet per alumnes de l'ESCAC.
20: Estel Coletas.
6: Durant 4 dies, els cinemes adherits a la promoció ompliran les sales amb una cartellera a preu reduït. Com a novetat d'enguany, l'espot de la campanya s'ha convertit en un homenatge al cinema clàssic amb la producció d'un musical. La peça ha estat creada pels alumnes del projecte Òpera Prima de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, sota la direcció d'Adrián Pachón. Des de l'organització recorden que les entrades es podran comprar directament a taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden portar suplements segons cada local.
20: I plataformes? Perquè avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steve.
3: És l'estrena més destacada de la setmana en les plataformes de streaming, juntament amb l'última pel·lícula de Jackie Chan.
20: Marc Garriga.
7: Alice i Steve és la comèdia que es va endur l'abril passat al Premi a Millor Sèrie a Cannes Série, juntament amb el de Millor Repartiment i el Premi del Jurat Jove. Narra com una dona intenta boicotejar la relació del seu millor amic amb la seva filla de 26 anys, però l'únic que aconsegueix és guanyar-se un gran enemic. També s'estrena la sèrie dramàtica i romàntica juvenil Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, i el mateix dia a la mateixa plataforma arriba el remake de la noruega El Viaje, Por Encima de Tu Cadáver, una comèdia negra que va causar furor a Sitges fa 5 anys. I per últim, Esquadrón Letal a Movistar Plus avui mateix ja, un thriller d'acció policial protagonitzat per Jackie Chan, llegenda viva del cinema d'arts marcials. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
20: I els esports, Robert Prat.
8: Florentino Pérez guanya clarament les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots. El Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet després de la victòria a la pista del Baskonia, i el Barça es proclama campió de la Copa d'handbol. L'Europa no puja a segona A per 3-2 al camp del Celta, i el Badalona es classifica per la final de l'ascens a segona ref, 3-0 davant el Cornellà.
20: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
9: Florentino ha guanyat, però avui és menys fort que ahir, perquè per primera vegada comença un mandat sabent que té una oposició real, amb un líder i un suport per part d'uns socis i també suport empresarial i mediàtic. Una situació inèdita per Florentino i que pot ser determinant pels seus plans de futur immediat que té amb el Madrid. Si vol vendre una part del club, tal com ha dit i presumit en campanya, ho haurà de sotmetre a referèndum i guanyar-lo per 2/3. I ara mateix, amb els resultats de les eleccions, ho tindria difícil.
20: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: Angie Ange!
12: Ho veus?
11: Okay.
12: L'Angie Ange. Això és molt nostre. Molt.
11: Tan nostre com dir... Posarem llum?
27: A la foscor.
11: O com dir... Aventureres? Aventurers?
27: Ens hi apuntem o què?
11: Què dius?
27: Saps que és molt nostre, també?
28: Sou molt bona gent!
10: Xxt, silenci!
27: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
11: O el Catalunya Ràdio.
28: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
11: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
27: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
11: Molt nostre.
20: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim a Tuixent, a l'Alt Urgell, 11 graus, a Tona, la comarca d'Osona, 13, i a la Ràpita, al Montsià, 20 graus de temperatura. I el cel serà gairebé tot arreu, excepte a la zona de l'Alt Pirineu, on hi ha alguns núvols, també alguns núvols a les Terres de l'Ebre. Bé, avui el dia serà tranquil, en general sí que a la tarda podran créixer algunes nuvolades i algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, bastant dispersos, tots plegats. I a Ponent no descartem que també arribi algun ruixat desgastat a última hora del dia. Amb una temperatura que avui puja 2-3 graus més a l'interior que no pas ahir. Demà, en canvi, tornarà a baixar la temperatura. Ja al matí hi haurà algun ruixat al Pirineu, poca cosa. A la tarda es podrien tornar a repetir, i a partir de dimecres el temps serà més tranquil.
29: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
30: Costellarro va bé. Gràcies.
31: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
29: Costellarro, senyor?
32: Volkswagen. Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar.
0: A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
1: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
5: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
1: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
31: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
14: A 8:45, Agroesportiva Especial, després de la victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. En parlarem amb Francesc Garriga, Laia Tudel, Joel Díaz, Ramon Besa, Salvador Sostres i Alfredo Relaño.
15: Quan faltin pocs minuts per les 10, parlarem de selectivitat i ansietat amb un estudiant que comença a examinar-se demà, una psicòloga especialitzada en adolescents i una professora de segon de batxillerat.
14: A 11:15 seguirem en directe el discurs del Papa al Congrés i tot seguit, secció del cor amb Laura Fa.
15: I a 11:00, entrevista Joan Pera, que acaba d'estrenar l'Auca del Senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
14: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
20: Quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
16: Divendres va venir Josep Pedrerol a temes pendents per intentar fer-nos creure que existia una gravació de Montserrat Cavallé extreta de Ràdio Reus on demanava que Florentino Pérez guanyés les eleccions al Madrid.
17: Lo peor es que el señor Riquelme no respeta nada.
18: ¿Pero qué vols dir? ¿Qué vols dir?
17: No, exclusiva, no, sí, no, no. Es que el señor Riquelme no respeta ni tan siquiera la voluntad de una muerta.
18: ¿Com?
17: No, es que la voluntad de la enyorada Montserrat Cavallé.
18: ¿Qué?
17: Que un día... Pedrerol. En una entrevista en Radio Reus me dijo claramente que si un día había elecciones en Real Madrid le gustaría que las ganara Florentino Pérez.
18: ¡Sas mentiras!
19: ¡Va, home, va!
18: ¡Va, va!
19: ¡Si creu això!
18: ¡Va, va, va!
17: Os va a callar la boca, ¿vale? Porque tengo el audio de esta entrevista para revivir el emotivo momento en que lo dijo, ¿vale?
18: ¿Si tenim l'àudio?
17: Lo tenemos. A ver.
22: Doncs miri, si un dia Déu no ho vulgui, hi ha eleccions a la presidència del Real Madrid que no està a les meves mans, m'agradaria que les guanyés en Florentino Pérez.
23: Perfecte, Lluït. Ara
16: que sé, ja, no vale? Cap a 11:15, més temes pendents.
20: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
32: Imagineu una societat dominada per un líder que aspira a tenir tot el poder. Va sotmetre el poble, controla cada un dels seus passos i pensaments i el submergeix en la ignorància i la pobresa. Per evitar que els ciutadans es rebel·lin, promou el conflicte, així els endinsa encara més en la misèria i de pas aconsegueix que canalitzin l'odi que els genera la seva situació cap a un enemic extern. Per últim, tergiversa la informació per tal de que s'expliqui la història que més convé al líder. Us sona? Estem parlant de 1984, una de les obres més influents del segle XX que tal dia com avui publicava George Orwell per mostrar les perversions del totalitarisme i la repressió. Una distopia que avui és un bon dia per confrontar amb la realitat.
20: I el segon, el Lluís Gavaldà.
33: Avui és un bon dia per celebrar l'estada entre nosaltres d'un dels referents més venerats i estimats de la cultura occidental. Un home que ha aterrat de manera fugissera però intensa a les terres catalanes proporcionant felicitat i alegria als seus fidels, joves i no tan joves. Això sí, tots congregats per escoltar la seva veu i el seu missatge. Sí, amigues i amics, aquest cap de setmana Robert Smith, el líder de The Cure, ens ha regalat a la Primavera Sound 2 hores llargues de felicitat absoluta. Gràcies, Robert. La teva música sí que ens fa tocar el cel. Yo!

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i més calor, però a partir de demà tornarà a baixar la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui pujarà 2 o 3 graus la temperatura a l'interior, amb un dia tranquil, un dia de sol a la majoria de comarques, i només amb algun ruixat de tarda al Pirineu i al Prepirineu, bastant dispers, potser també en podria arribar algun de desgastat a les comarques de Ponent, de cara al vespre. Demà el dia sí que serà més variable i tornarà a baixar la temperatura.
0: Per primer cop també en 2 mesos, aquesta nit, l'Iran i Israel s'han bombardejat mútuament. Primer ha estat Teheran, que ha llançat diverses onades de míssils. I el portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra el Líban. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard i titllava de greu error l'ofensiva de l'Iran. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats del centre i de l'oest del país. La gran pregunta és com afectarà tot això a les converses de pau. Avui que fa 100 dies que Donald Trump va començar aquesta guerra. I el president nord-americà continua dient que l'acord és a tocar. I mentrestant, a Barcelona aquest matí ja comencen les primeres restriccions de trànsit al voltant de la catedral i també de l'estadi olímpic abans de la visita del papa de demà.
2: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: Lleó 14, amb l'agenda molt carregada avui a Madrid, començarà amb Pedro Sánchez, després anirà al Congrés, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. Acabarà el dia amb un gran acte al Bernabéu. I parlant del Real Madrid, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Club Blanc fins al 2030. Això després d'haver guanyat les eleccions amb un 65% dels vots.
3: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: Avui a partir de les 9, Àgora Esportiva Especial per analitzar si el fet que un terç dels socis hagin votat Enrique Riquelme s'ha d'entendre també com un toc d'atenció a Florentino Pérez. En parlarem avui amb l'exdirector de l'AS, Alfredo Relaño, i amb el periodista i amic de Florentino Pérez, Salvador Sostres. I l'altre punt d'atenció de la matinada el tenim a Perú, on anem camí d'un recompte d'infart a les eleccions presidencials.
4: Nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, seran dies largos hasta conocerlo.
0: Ho admetia la mateixa Keiko Fujimori. De fet, segons les últimes estimacions, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, avantatjaria per només mig punt. La filla de l'històric president. Tot això avui que a Lloret de Mar el sol ha sortit a les 6 i 14 minuts del matí i a Sant Joan de Mediona, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9 i 27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dilluns, Catalunya!
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora Esportiva del matí, Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: 2 mesos després.
7: Per primer cop des de l'alt el foc de principis d'abril, aquesta nit hem tingut intercanvi de bombardejos entre Israel i l'Iran. Primer ha estat Teheran, com a rèplica pels atacs d'Israel a la capital del Líban, Beirut. Hores més tard s'hi ha tornat Tel Aviv.
0: Corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Les sirenes han tornat a despertar els israelians per primera vegada en 2 mesos. Primer per un míssil llançat pels Houthis des del Iemen i després per les onades iranianes. Han arribat en resposta als atacs que Israel porta fent sobre objectius militars iranians des d'aquesta matinada. Ahir va atacar Beirut una línia vermella per Teheran, que va complir amb l'anunciada represàlia de llançar míssils cap a Israel. Ara caldrà veure si tot plegat queda en un intercanvi de cops per demostrar forces en plenes negociacions o si estem davant de la represa de la guerra. Dependrà en bona part de si Trump és capaç de controlar Netanyahu. De moment, l'espai aeri israelià continua obert. Des de l'aeroport de Tel Aviv, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Meitat de beneficis.
9: Les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé un 50% aquest any per l'encariment del carburant derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons l'Associació Internacional del Transport Aeri, aquests guanys del sector passaran dels 45.000 milions als 23.000. Tot i això, el trànsit de passatgers pujarà un 2%.
0: 5 morts.
10: I 14 ferits aquesta nit per un bombardeig de Rússia a la zona de Zaporizhia, Ucraïna. S'han fet malbé infraestructures i edificis residencials.
0: més nuclearitzat.
7: El món torna a donar prioritat a les armes nuclears després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. És la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, que s'ha conegut aquesta matinada.
6: Segons l'informe, els nou països del món que tenen armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'enguany acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant, i és que ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i Rússia. El CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Nanda Xonaguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig mortal.
9: A la zona franca de Barcelona, els fets van passar, de fet, al carrer de la Mineria, el mateix on fa 3 setmanes un altre home va morir també tirotejat. Ahir cap a les 9 del vespre, un home va rebre diversos trets i els serveis d'emergència no van poder reanimar-lo.
10: Els Mossos buscant ara l'autor d'aquests trets, que va fugir, segons fonts pròximes a la investigació, podria estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est.
0: Calen explicacions.
7: Aquest matí el ministre de Justícia francès està previst que doni més detalls de què ha fallat en el cas que ha trasbalsat el país en l'última setmana, l'assassinat d'una nena d'11 anys a mans d'un pederasta que havia estat denunciat fins a 9 vegades. El govern ha ordenat revisar 70.000 casos de menors.
0: París, Isabel Galí.
11: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys 2 denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Primeres restriccions.
9: Des de fa pocs minuts, a les 7 del matí, queden tancats els voltants de la catedral, on, per exemple, no s'hi poden aparcar motos ni bicicletes, i queda també restringida la circulació per l'anella olímpica.
10: Tot això arran de la visita demà del Papa a Barcelona. A partir de demà, a primera hora, quedarà també encapsulada la part del Raval que envolta l'església de Sant Agustí, però l'afectació més gran serà dimecres, també, des del matí, amb el tancament dels voltants de la Sagrada Família i 1 quilòmetre del carrer Rosselló, per on després, a la tarda, farà el recorregut al Papa Mòbil.
0: Dia clau.
7: De la visita de Lleó XIV, amb forta càrrega política, 11:15, pronunciarà un discurs al Congrés, després trobada amb els bisbes espanyols. Aquí serà interessant veure si fa referència a com s'han gestionat els casos d'abusos a l'Estat i després es reunirà amb representants de les víctimes.
0: Madrid, Alba Gil.
12: Dilluns carregat a l'agenda del Papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs. Des de Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fets, no miracles.
9: És el lema de la vaga de mestres i professors convocada per demà, coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona. La manifestació anirà de plaça Espanya i vol acabar el Parlament. La vaga coincidirà amb l'inici de la selectivitat.
0: Montsemir.
13: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
14: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les Pau a les seus on es realitzen les proves.
13: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
15: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
13: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montsemir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es noten.
10: Els casos Zapatero i Leire Díez a les enquestes. La del País d'avui mostra com creix la distància entre el Partit Popular i el PSOE fins als 5 punts. Els socialistes en perden un en estimació de vot respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també Respecte a Vox, la suma de la dreta i l'extrema dreta frega el 50% dels vots.
0: Fins l'últim vot.
7: A les eleccions presidencials del Perú dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta.
0: Enviada especial a Lima, Joan Biosca.
16: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials peruanes. Inicialment, la guanyadora de les eleccions, segons les enquestes a peu d'urna, era la candidata conservadora, Keiko Fujimori, però el conteig ràpid fet amb actes oficials ha capgirat les coses i Roberto Sánchez, el candidat progressista, ha passat per davant. Empat tècnic aquí al Perú en aquesta segona volta de les presidencials i el candidat progressista Roberto Sánchez proclamant-se d'alguna manera com a guanyador. Ara l'escoltarem. Keiko Fujimori ha demanat calma i temps per escrutar el 100% dels vots.
17: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del Movimiento Popular el Perú de los centros poblados, de los más pobres de nuestra patria, que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
16: Des de Lima, Joan Biosca, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Acaba d'aterrar.
9: El president xinès Xi Jinping acaba d'arribar a Corea del Nord en un viatge oficial de dos dies. Xi es reunirà amb el líder coreà Kim Jong-un en la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys.
0: Xi es reunirà amb un. Magnitud de 7,8.
10: Almenys una persona ha mort i 4 més han resultat ferides pel fort terratrèmol que aquesta matinada ha sacsejat al sud de les Filipines. Diversos edificis i habitatges s'han enfonsat a la illa de Mindanao.
7: El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó.
0: A mig gas.
9: Reobren les instal·lacions d'Onda Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental després de l'incendi de divendres. L'àrea dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluïn els informes tècnics.
0: Es reuneixen.
10: Aquest matí els treballadors de Nissan i la direcció de l'empresa per abordar l'ERO que afecta 211 empleats. La reunió es farà amb la mediació del Departament de Treball. Just demà acaba el període de consultes. Raül Ocon és delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: Que sigui productiva, que l'empresa canviï una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
0: Fa història.
7: Els Tony, els premis de teatre més importants als Estats Units després de guardonar per primera vegada una persona trans.
19: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space in ways.
9: L'ha guanyat la dissenyadora de vestuari Queen Jean, que ha assegurat que les persones trans han d'ocupar més espais. Entre els premiats, Ximadun, que ha triomfat amb 4 Tonys, entre ells el de millor musical.
0: Creu de Sant Jordi.
10: La Patum, això és el que vol i el que demana la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Ho ha fet coincidint amb l'última Patum completa de les festes del Corpus.
20: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula, seguríssim.
0: Festa del Cine.
7: Avui comença. Durant 4 dies, fins dijous 11 de juny, es podrà anar al cine amb entrades a 3,5 euros. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla els diferents cinemes que participen en aquesta iniciativa.
0: Avui s'entrega.
9: El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el poeta mallorquí Biel Mesquida, serà en un acte que celebrarà aquest vespre al Palau de la Música Catalana. El guardó vol reconèixer la feina i el compromís de Mesquida amb el català.
0: I en esport, Robert Prat, Clara.
21: La victòria de Florentino Pérez a les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots.
22: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
21: Florentino encadena el 8è mandat com a president del Madrid, el 6è de manera consecutiva.
0: El rival.
21: Enrique Riquelme acumula el 35% dels vots i en pocs dies ha estat capaç de plantar-li cara a Florentino.
23: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja, de estar en contra de la venta del club.
21: El Joventut, que es classifica per les semis de la Lliga de Bàsquet, i l'Europa no puja per a Zamora i continuarà a primera res.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 9, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu ho decideixes.
4: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
24: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
25: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
26: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 16, avui és dilluns 8 de juny del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Saïf quan faltaven 4 minuts per les 5 de la tarda a l'Hospital de Xeus de Barcelona, i la Berta amb 3,520 quilos a casa seva, a les Preses, a la Garrotxa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
28: Bon dia, us parla Clara Chavarría Domingo. Avui s'espera un dia estiuenc amb temperatures que es poden enfilar fins als 35 graus a la zona de l'Ebre. Ara mateix tenim 18 graus a Tortosa, Tarragona i Reus i 15 al Vendrell. El jurat popular del judici pel crim del Bingo de Tortosa, el Baix Ebre, començarà a deliberar avui sobre el veredicte. Manel Sastre.
29: Els tres acusats s'enfronten a una petició de presó permanent revisable per haver matat d'un tret una de les empleades del centre i haver ferit un client durant un robatori frustrat el 2022. Dos dels inculpats s'han acusat mútuament durant el judici de ser els autors materials del tret a la treballadora en les seves declaracions.
30: Accedí con ello y luego entraron a robar y hubo disparos y murió una encargada y se hirió un cliente y esto. Me quedé muy asustado y esto y me cabré y le cogí la furgoneta y me he ido.
31: Cuando se escuchó el primer disparo como que no sé qué le dio por disparar antes de salir. A mí el motivo que me dio que le tomó el pelo, que había pulsado mientras le decía que no toque nada.
29: El tercer implicat, que hauria vigilat el local, s'ha desvinculat dels fets i un menor ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament.
28: Els productors de garrofes tindran una millor campanya que la passada i preveuen arribar a les 13.500 tones. El punt negatiu és el preu. Tortosa, Jordi Barranca.
32: L'evolució de producció és positiva si tenim en compte que la collita passada van arribar a les 12.000 tones. En el cas dels preus, el sector continua patint. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries.
33: Podem tindre els preus sota cost de producció, estem parlant de 25 cèntims, 30 cèntims en alguns casos. Són preus que amb les produccions que tenim en la nostra zona fa que el cultiu en aquest moment sigui inviable. Pensem que el 80% del cost del cultiu és això, recol·lecció. Hi ha plantacions que si es posa en dubte si és rentable ja això, recollir aquesta producció.
32: I és que encara s'estan recuperant del boom dels últims anys. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
28: La informació esportiva l'encapçala l'hoquei patins. Sergi Andreu.
34: El Calafell ha dit adéu al títol de la Lliga d'Hockey Patins. Els del Baix Penedès van perdre ahir el quart partit de la sèrie de semifinals davant del Liceu per 3-4 al Joan Ortoll. Els de Guillem Cabestany van plantar cara als gallecs en un duel molt igualat, però no van poder certificar la gesta. Mentrestant, el Nàstic, demà dimarts, s'acomiadarà Pablo Alfaro com a tècnic grana. L'adeu d'Alfaro arriba pocs dies després de l'arribada de Tomeu Nadal, a partir d'ara nou director esportiu, que ha donat la benvinguda així als aficionats tarragonins.
35: Hola, nàstiquers, ja som aquí. Estic molt content de tornar a la ciutat, al club. Ja fa tres dies que estem treballant dur per aconseguir els propòsits i estic segur que junts els aconseguirem.
28: I en cultura, l'escriptor esconenc Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de la novel·la Pini Soler amb l'obra L'octau clima. Amb Albert Cots al control de so, hem arribat un quart i cinc minuts a vuit. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio d'Escatí.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
36: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Són les 7 i 20 minuts i és moment de repassar les portades a la premsa des del quiosc. Avui amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez a totes les capçaleres. Comencem repassant La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària del Papa a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid al cel amb Lleó XIV. També són el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica a La Vanguardia i llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes. Pel que fa a Florentino Pérez, el diari Ara escriu recompte caòtic al Real Madrid, el Marca titula victòria i toc d'atenció i el Mundo apunta que Florentino guanya però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. I altres temes de portada, el periòdico assenyala que Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia i el País que l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
9: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
10: 46.420 46420 de la sèrie 55.
9: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I ara us volem parlar de l'acord de Lego amb la Sagrada Família. Maiol Roger, bon dia.
11: Bon dia. Lego va anunciar divendres que l'1 de novembre llançarà al mercat la Sagrada Família. És el monument reproduït per la marca d'automuntatge amb més peces, 12.060, i sortirà a la venda per un mòdic preu de 750 euros. El temple ha donat permís perquè Lego faci la reproducció i en faci servir el nom. Segons han explicat al matí de Catalunya Ràdio Fons del Temple, la Sagrada Família no cobrarà per aquesta llicència. En tot cas, el president de la joguina passa per aquí, aprofitar les llicències més lucratives per tirar endavant. I Lego és pioner aliar-se amb Harry Potter, Disney o la Guerra de les Galàxies. L'acord amb Star Wars es va signar el 1998 i s'ha anat renovant ara fins al 2032. I és lucratiu, eh? L'empresa ha duplicat la seva facturació des del 2020 gràcies a la combinació de franquícies populars i productes per adults. I aquesta fórmula està ocupant tot el mercat de la joguina. Segons un informe de la consultora Circana, les joguines basades en llicències audiovisuals, Pokémon, Marvel, la pròpia Star Wars, Harry Potter, representen ja el 37% del mercat mundial, quan el 21% eren 10 punts menys, al 27%. Un creixement exponencial que té un rei, Pokémon. Pokémon ha fet 30 anys i és la franquícia d'entreteniment més rendible de la història, amb 147.000 milions de dòlars d'ingressos acumulats, productes llicenciats, merchandatge i més de 500 milions de còpies venudes dels videojocs. I si celebra els 30 anys, vol dir que les persones que en tenien 10 quan va llançar-se ara són persones de 40 que compren Lego, figures o cartes Pokémon. I això converteix el mercat per adults en el gran sector de creixement del món de les joguines. Segons el mateix informe de Circana, el 25% de les joguines que es fabriquen ja són per adults.
0: I aquí qui perd?
11: Doncs com sempre, que guanyen els grans imperis, el petit comerç i les marques pròpies. Fer una joguina o crear un personatge que tingui entrada al mercat és molt més difícil que aconseguir vendre nous elements d'universos coneguts. Un èxit de Netflix, Disney o Pokémon ràpidament esdevé un producte físic amb molts beneficis i zero risc empresarial.
0: Quan serà això, doncs?
11: El 1 de novembre.
0: El novembre hi haurà Lego,
11: la Lego Sagrada Família. Família.
0: Com diu Jofre Llombart, ara fer tot el Lego us farà gaudir.
11: Molt.
12: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Divendres, l'Enigmàrius feia embadalit per la bellesa vegetal. I la resposta era enfabat. Qui s'enfava, s'embadaleix. I en aquest cas, davant la bellesa vegetarial d'una favera. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius tèxtil. El teixit de seda i or més menys tingut. De quatre lletres. El teixit de seda i or més menys tingut. Quatre lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: El més destacat a la televisió, Maria Alacubells, avui sobre la cobertura de Televisió Espanyola a la visita del Papa.
1: Televisió Espanyola va dedicar 4 hores als primers passos del Papa León XIV durant la seva visita a Espanya, a Madrid, concretament. Va fer durant tot el dissabte una programació especial. A mi em costa d'entendre, de fet, jo si fora programadora de la tele pública tindria molts dubtes de què fer al respecte. En qualsevol cas, i ese llarguíssim espai informatiu va tindre un 22:06, que està molt...

0: a Charlize Theron i d'una declaració d'amor al setè art plena de referències brillants. Si teniu ganes de riure i incomodar-vos també amb el seu protagonista, trobareu The Studio a Apple TV.
1: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
4: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
3: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: I ara el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany, bon dia.
7: Bon dia, Florentino Pérez.
8: Sí.
7: Florentino Pérez és protagonista del dia perquè seguirà sent president del Real Madrid 4 anys més, fins al 2030, després de guanyar clarament les eleccions presidencials davant de l'aspirant Enrique Riquelme.
6: Ha obtingut un 65% dels vots, un percentatge no gaire allunyat del que va obtenir Joan Laporta a les eleccions del Barça.
9: Macarrones, macarrones, macarrones.
7: Què fa?
9: Macarrones, macarrones, macarrones.
7: Florentino Pérez. Això no són cançons del Madrid. Què està fent?
9: El Real Madrid és... la nostra vida.
7: La nostra vida, molt bé. Escolti'm, va celebrar gaire la victòria d'ahir a la nit?
9: Ai, no tengo más sereno. Pues la verdad es que no, porque mira, usted, ha sido muy desagradable todo esto que ha pasado.
7: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
9: Pues lo de la democracia, el contraste de opiniones. Es que a lo mejor esto es algo que aquí en Barcelona gusta, pero en Madrid no.
7: Pues escolti'm, és positiu que la presidència d'un club com el Madrid se sotmeti a la voluntat de la gent.
9: A la voluntat de mis cojones. Ah. Oiga, en el Real Madrid hemos estado 20 años sin elecciones ni tonterías progres de esas, y no nos ha ido mal.
7: La democracia no es una tontería progres.
9: Espero que pasen 20 años más sin tener que molestar al socio del Real Madrid ni hacerle pasar por ese proceso tan traumático, porque es eso.
7: Ya, el seu rival a les eleccions, l'Enrique Riquelme, li ha de dir alguna cosa, un missatge.
9: Por supuesto. Chupa del frasco, Carrasco. Y nada, que se vuelva a su país.
6: Es espanyol.
7: Sí, en principi.
9: Sí, claro. Claro, sí. Bueno, y ahora sí me hacen el favor de callarse, por favor, que ustedes son muy feos.
7: Ya.
9: Dejad preguntar a la niña esa.
7: ¿Quina niña?
9: Usted.
7: Ah, ¿yo?
9: Pregúntame lo que quiera.
7: Ah, no, pues es un home. Sí, porto barba.
9: ¿Seguro?
6: Són 8:15. Primer intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran des de l'alto el foc de fa 2 mesos. Primer ha estat Teheran, que han llançat diverses onades de míssils.
10: Bismillahirrahmanirrahim. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه
6: مردم. Portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra l'Iran. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats al centre i l'oest del país. L'exèrcit ha informat d'haver atacat també una planta petroquímica. I al Perú, l'última hora del recompte a les presidencials dona una lleu avantatge a la candidata d'ultradreta Keiko Fujimori, en una nit en què l'escrutini ha estat molt ajustat. La filla de l'històric president trauria 2 punts d'avantatge al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. L'escrutini està encara al 50%. I a Barcelona fa mitja hora han començat els primers talls als carrers al voltant de la catedral i l'estadi olímpic per l'arribada demà del papa.
11: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
6: Lleó 14, que avui té una agenda molt carregada a Madrid. Començarà amb Pedro Sánchez, després anirà al Congrés, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. I pel que fa als esports, Robert Prat.
12: Florentino Pérez guanya les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots. El Joventut jugarà a les semis de la Lliga de Bàsquet després de la victòria a la pista del Baskonia. El Barça, que es proclama campió de la Copa d'Handbol, i l'Europa, que no puja a segona A per 3-2 al camp del Celta. El Badalona es classifica per la final de l'ascens a segona ref, 3-0 davant el Cornellà.
6: I pel que fa al temps, avui dieu que pujarà una mica la temperatura.

0: temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, tenim aquest repunt càlid al començar la setmana, avui amb màximes de 30-34 graus a les comarques de l'interior, entre 26 i 28 graus a la costa, tot i això una calor bastant moderada, i amb alguna tempesta de tarda, amb algun ruixet bastant dispers al Pirineu i Prepirineu, a tot estirar les comarques de Ponent de cara a les últimes hores del dia. A la resta farà sol, ara mateix hi ha 4 núvols a l'Ebre i també a l'Alt Pirineu, però aniran marxant, el sol s'imposarà, sí que a partir de demà tornarà a baixar la temperatura i el temps serà una mica més variable demà i més tranquil a partir de dimecres.
0: I com tenim la mobilitat d'aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia, doncs Renfe informa que la recuperació del servei als túnels del Garraf s'està duent a terme segons el previst. Tot i això, a l'R2 Sud hi ha algun retard d'entre 10 i 20 minuts en els trens que van de Barcelona cap al sud i també retards d'uns 10 minuts tant a l'R15 com a l'R16. Recordem que durant el dia d'avui Renfe manté el servei alternatiu d'autobusos. Pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària i els retards habituals per les limitacions de velocitat i a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
0: I pel que fa a les carreteres, un accident complica la circulació a la C60. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia, sí, circulació molt complicada a la C60, Argentona, sentit Granollers, on un accident talla un carril i a cua de més de 5 quilòmetres. Trànsit amb aturades també als punts habituals a aquesta hora, a les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma, sentit Llobregat, i a la Litoral, a Sant Adrià, en tots dos sentits de la marxa.
0: Avui a l'Àgora Esportiva del matí, Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Parlarem de Florentino Pérez i també del Papa i la visita del Papa, que de fet obre avui les pàgines d'opinió. Maiol Roger Palforada, bon dia.
4: Bon dia. A La Vanguardia, per exemple, l'Ivan Redondo, consultor polític i exdirector del gabinet de Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de la ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
5: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
4: La directora del periòdico, Gemma Martínez, escriu que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
5: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui del Papa i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit del projecte compartit.
4: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
5: I remarca que Lleó XIV s'està donant un bany de multituds i la seva visita està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
4: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
5: Exposa que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
4: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego Sánchez Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
5: I afegeix que les paraules de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
4: El seu editorial ara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el papa en la seva primera encíclica ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
5: Considera que la deriva de la intel·ligència artificial ens ha de preocupar tots i lamenta que ja afecta laboralment els joves.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el metge i investigador Salvador Massip.
6: Aquests dies estem molt pendents de Madrid, entre la visita del Papa i les eleccions al Real Madrid, però potser hauríem de mirar una mica més cap a Àfrica, on el brot d'Ebola del Congo segueix descontrolat. En parla Nicolas Christophe en un article del New York Times, que podeu llegir avui al diari Ara, on cita sobretot que les retallades que va fer Donald Trump a USAID, l'agència que s'encarregava de l'ajuda humanitària de l'àrea, com a responsables de la pujada tan ràpida de casos en aquest brot i del descontrol que hi ha. Podem dir clarament que Trump té les mans tacades de sang.
7: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
8: I pot ser tot això sent professional.
7: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
9: Hola.
10: Hola.
11: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
13: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
14: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
13: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
12: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
13: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
12: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
13: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Chanel guanya el jutge Peinado.
14: Si era una cursa de cavalls, el cavall dels amos de la marca de luxe Chanel va guanyar ahir el Paris-Longchamp. La seva victòria ha deixat els cavalls del jutge Peinado en sisena posició, sense opció a premi. Van participar a les curses de 1.400 i 1.600 metres. Ho veiem el periòdico.
0: Sí que tenia cavalls el jutge Peinado. És que, clar, per ser un bon jutge has de tenir cavalls, no? Qui s'ha fet l'espavilat?
15: Doncs un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Batguiel en un municipi de Sevilla, en concret a Santiponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i es va trobar amb això. També van intervenir en la venda de 50 quilos de car, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Ho veiem al Correo d'Andalusia.
0: I el peculiar sistema que ha trobat una rossaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
14: Plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera...
0: S'espanten els flamencs.
14: Sí, segur que sí. Foragit els ocells en plena campanya de sembra. Les banderes onegen repartides per tota la finca i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem a la Guaita. I és que per als flamencs els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements visuals aquests dies.
0: I qui està desaparegut?
15: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb DeepSeek, però que veiem a l'avantguàrdia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb un altre personal capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
0: La notícia que agradarà als que els agrada beure amb porró.
14: Neix la Porronada, el nou campionat de beure amb porró que arrenca en un bar de Gràcia a Barcelona. Serà aquest diumenge al migdia amb la idea de tornar a posar el porró al centre de la taula. Guanyarà qui sigui capaç d'aguantar més temps bevent del porró. També hi haurà una competició de filigranes en què es premiarà el millor truc o habilitat a l'hora de beure. Ho hem vist al Digital Línia.
0: Una còpia dels titius de Sabadell, això.
14: Ah, sí?
0: Va. Ai. Què són els titius de Sabadell? Pues agafes un porró i vas bevent un titiu, dos titius, tres titius, quatre
15: això
0: titius...
15: Això no és de Sabadell, això és de tot arreu.
0: Sí, home, tot arreu. Sí,
15: com, bueno, com,
0: com, el, com el quinto, que també el quinto és de tot arreu. Va,
14: ai, que no acabarem.
0: Ja tenim l'etapa del Tour de França.
15: Coincidint amb el gran part de la prova, que serà Barcelona...
0: No sabeu res.
15: Doncs va, l'etapa del Tour de França, coincidint amb el gran départ, se suma ara als pastissos del Tour, una etapa, com no podia ser d'una altra manera, han buscat que fos de color groc i fan la truita del Tour, una recepta original d'Ots Salvans del restaurant Manda Huevos, s'ha inspirat en la bomba de Barcelona.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Marc Corral i Lara García.
16: I comencem fent un cop d'ull a la premsa iraniana. El diari Tabnak defensa que l'atac iranià contra Israel és una resposta directa a una agressió israeliana al sud de Beirut i que marca una nova fase en l'estratègia regional de Teheran. Analitza els fets i diu que l'Iran vol demostrar que qualsevol atac contra els seus aliats o interessos tindrà una resposta directa que alterarà les regles del joc a l'Orient Mitjà. I al Perú, tota la premsa està pendent de l'escrutini de la segona volta de les eleccions presidencials entre Keiko Fujimori i Roberto Sánchez en uns comicis extremadament ajustats i marcats per una forta polarització política. Llegim El Comercio que la diferència entre tots dos candidats és mínima i que l'avantatge ha anat oscil·lant al llarg de la nit electoral, un fet que apunta a un resultat molt disputat.
17: I en plan econòmica, l'Economista publica que la guerra a l'Orient Mitjà ha costat a la Unió Europea 62.000 milions. Explica que 23 països comunitaris han adoptat més de 200 mesures d'emergència i s'han mobilitzat 16.000 milions d'euros en despesa pública, que se sumen a una augment estimat de 46.000 milions en costos d'importació de combustibles fòssils. Aquesta setmana que hi ha reunió del Banc Central Europeu, el Cinco Días assegura que ja prepara la primera pujada de tipus d'interès en gairebé 3 anys per contenir la inflació. Segons el diari, l'entitat vol un missatge de contundència contra l'encariment de preus, però s'arrisca per perjudicar el creixement econòmic. I Expansión afirma que els hotels espanyols assoliran rècords d'ocupació aquest estiu pel fet que en aquest context actual Espanya és un país refugi. Assegura també que el turista arribarà disposat a gastar més diners.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
18: La Vanguardia parla d'un toc d'atenció a Florentino Pérez en aquestes eleccions, un avís del madridisme, l'ésser superior es torna terrenal, tot i que guanya sense discussió. Sergi Pàmies diu que el Madrid és un club més sòlid després de passar per les urnes, i Anaïs Martí afegeix que continuarà la fractura Madrid-Barça. Pel periòdico, Florentino venç, però no convenç.

0: cada tres madridistes no va votar Florentino. Riquelme per avui per guanyar demà. Matís al periòdico, el seu objectiu de ser president en el futur ara és més a prop. Pel Mundo Deportivo guanya Florentino i torna Mou. Santi Noia remarca que neix l'oposició al Madrid. Per l'esport, Florentino no és intocable, deixa un Madrid dividit. La previsió és que Mourinho arribi avui i signi i sigui presentat aquesta setmana, assegura el diari. I el diari ara diu que falten diners per acabar les obres del Camp Nou, que el Barça valora tractar l'ampliació del crèdit de les obres de l'estadi a la pròxima assemblea. Pel diari es Mourinho agafa el comandament del Madrid i el Marca parla de victòria i toc d'atenció.
1: I a la premsa del cor, el vestuari de la família reial, Elisenda Pineda.
2: La princesa d'Astúries i la infanta Sofia necessiten estilista amb urgència. Les hem pogut veure aquest cap de setmana rebent el papa a Madrid. Tal com marca el protocol, havien d'anar de negre, però es van enfundar en unes bates del Shane, possiblement elaborades amb material inflamable, que recordaven Puerto Urraco l'any 90 o la casa de Bernarda Alba. No va millorar per missa de Corpus. La infanta semblava un papito va de curt i la princesa sortida de la Fashion Week de la tienda de l'Olin. Animem els seus estilistes a trencar-se una mica més les banyes i a vestir-les amb el glamour que demana una casa reial, encara que siguin borbons.
1: Des d'ahir vaig veure com la Sofia, crec que és la petita, no? La Sofia és la petita, sí.
3: Sofia, sí. Sofia
1: és més alta que la Leonor.
3: Ah, ha fet més estirada.
1: I llavors el que fan és li posen talons a la Leonor i la Sofia la fan anar amb sabata plana.
3: No puc creure.
1: Perquè així no es vegi que és més alta.
3: La veritat.
1: Que l'Elias, qui fa anys avui?
3: Dic que a mi m'haurien de posar talonets també, allà a la fotografia de la Casa Reial.
1: Un, dos, tres.
3: Semblaria allà un gerro de la Casa Reial. Anem-hi, perquè avui felicitem a la cantant Bonnie Tyler. It's a heartache. Quants anys deu fer Bonnie Tyler?
1: 58.
3: Mira, una mica més gran, 75. També felicitem la presentadora de televisió, Emma García.
1: 60.
3: 53. El raper Kanye West també fa anys avui.
1: 40.
3: 49. I acabem felicitant el periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez de Rozas.
1: Emilio en deu fer 63.
3: Doncs mira, una mica més, 74.
1: M'he equivocat de dècades, avui.
3: Una miqueta, no passa Central. Res, direm. Avui alerta és Santa Caliupa.
1: Caliupa.
3: A qui, per confessar la seva fe en Jesucrist, li van tallar els pits.
1: Caliupa.
3: Li van cremar les carns i la van revolcar sobre cascos de vidre. Finalment va morir degollada. A Catalunya Caliupa. No hi ha constància de cap persona que es digui...
1: No, clar.
3: Caliupa!
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 8 de juny del 2026. Ara en el quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 8 de juny de 2016, Hillary Clinton es converteix en la primera dona candidata a presidir els Estats Units. S'enfrontarà a les eleccions del mes de novembre el candidat republicà Donald Trump. Clinton dirigeix un missatge eufòric a les generacions més joves. A totes les nenes que somien, que sàpiguen que podran ser el que vulguin, fins i tot presidentes. I ara fa 10 anys a Catalunya la CUP es negava a aprovar els pressupostos i el president Puigdemont anunciava que després de l'estiu se sotmetria a una qüestió de confiança. Espanya estava a punt de començar la campanya per la repetició de les eleccions generals el dia 26 de juny. Acaba un futbol perquè el 2016 dos equips catalans disputaven el play-off per pujar a primera divisió. El Nàstic, que ja hi havia jugat 4 temporades, i el Girona, que ara fa 10 anys encara no havia jugat mai a primera divisió.
1: Avui és 8 de juny del 2026, és el 159è dia del calendari. Falta només un diumenge abans de l'estiu. 16 per Sant Joan i només un dia per la visita del Papa a Catalunya. Així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל.
8: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres.
9: Dilluns carregat a l'agenda del Papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol.
10: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. Es un resultado extraordinario.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Vigília.
11: Una vigília és el dia que en precedeix una altra, especialment una festivitat, i també una celebració litúrgica nocturna, especialment per Nadal i per Pasqua. Per tant, podem dir que el Papa celebrarà aquest vespre una vigília a Madrid, la vigília d'aterrar a Catalunya per seguir la seva visita.
1: empat.
11: No guanyar ni perdre en una partida de joc, en una votació, per haver guanyat el mateix nombre de punts, per haver reunit el mateix nombre de vots. Es diu empat tècnic, quan tot i haver-hi una diferència de vots, no és prou significativa per proclamar un guanyador, com el que passa al recompte de les eleccions al Perú.
1: Diamant.
11: Mineral polimorf del carboni que cristal·litza en el sistema cúbic. És el més dur de tots els minerals, presenta bona exfoliació i una lluïssor intensa i s'usa com a pedra preciosa. Així ho diu el diccionari i una primera investigació conclòs que els diamants trobats en la caixa forta del Zapatero eren autèntics.
1: Posem-hi tres xifres ara amb l'Ana García. 188.000.
6: L'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric.
1: 200.
6: Són els caps de bestiar que sacrificaran avui a Tornafort, al Pallars Sobirà, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina. Són dues explotacions senceres. El sector ramader denuncia l'impacte econòmic, emocional i territorial de la mesura i anuncia mobilitzacions.
1: 13.500 tones.
6: És la quantitat de garrofes que els productors esperen recollir aquesta campanya, que preveuen que sigui millor que la de l'any passat, quan van arribar 12 tones. Hi ha contribuït la pluja dels darrers dies, però els preus continuen per sota del cost de producció.
1: I ara el veig, tres imatges amb palforada. A la primera imatge hi veig forces persones mig ajupides mirant al terra. De fet, la majoria fan una fotografia amb el telèfon mòbil i sobre l'asfalt hi ha una rosa de color vermell, una placa circular on s'hi llegeix en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
12: A les 6 de la tarda del 7 de juny de 1926, un tramvia de la línia 30 atropellava el geni arquitecte a la Gran Via de Barcelona i des d'ahir una placa al lloc dels fets ho recorda. Per com anava vestit Gaudí d'entrada, no se'l va reconèixer. De fet, va trigar força a auxiliar-lo i va acabar morint a l'hospital 3 dies després. Just 100 anys després, aquest dimecres, el papa va anar a la torre més alta de la seva obra més majestuosa.
1: A la segona imatge hi veig un camp de futbol. Hi ha els jugadors de les seleccions d'Ucraïna i de Dinamarca, però no s'hi està jugant cap partit. Els jugadors estan tots junts, en forma de rotllana, i de fet alguns aguanten com unes mantes negres tapant el que hi ha al mig.
12: I el que hi ha al mig és el jugador danès Eriksen, estès a la gespa. Durant el partit, a la segona part, el migcampista va caure fulminat. Les informacions apunten que el jugador està bé, està conscient, això sí, sota observació mèdica. El més sorprenent és que no és el primer cop que li passa. Recordem que durant l'Eurocopa del 2021 ja va patir una aturada cardiorrespiratòria que el va deixar bona temporada fora dels terrenys de joc.
1: I la tercera imatge, hi veiem Florentino Pérez, que alça els braços en senyal de victòria. Davant té un faristol i al darrere una pantalla blanca. Als dos s'hi pot llegir el mateix lema. Florentino 2026, on el 0 és l'escut del Real Madrid.
12: El president blanc celebra la victòria electoral, la primera en 20 anys, que li garanteix estar al capdavant del club fins al 2030. Unes eleccions amb diverses lectures. Al marge, un 65% dels vots contra un 35%, és força ampli, però que un rival sortit del no-res amb una campanya express hagi tret un de cada tres vots, ho llegeix avui bona part de la premsa com un toc d'atenció cap a Florentino.
1: Ara són les 7:50, falta un dia per aquesta visita del papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, i al matí cada dia us expliquem un detall d'aquesta visita. Bon dia, Ot.
4: La visita del papa.
13: Bon dia. Lleó XIV es mourà per Catalunya amb el Papa Mòbil, un cotxe de la marca Isuzu que l'exèrcit de l'aire espanyol transportarà en avió des de Roma. A més, també utilitzarà un cotxe elèctric tipus buggy per als desplaçaments més curts. El Papa Mòbil, un vehicle blanc, obert i elevat, pensat perquè el papa pugui apropar-se a la multitud, es va començar a fer servir després del jubileu de 1976. El primer va ser un Toyota Land Cruiser i el segon un Fiat Campagnola. Des que Joan Pau II va rebre un tret al 1981, el Papa Mòbil porta un blindatge de vidre.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El papa Lleó XIV diu en un discurs que l'islam és una religió de pau de la qual podem aprendre molt. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. El papa ho ha dit en un dels discursos que està fent aquests dies durant la seva visita a Madrid. La notícia difon el vídeo del moment en què el papa afirma que l'islam és una religió de pau. El sentim.
15: Islam is a religion of peace we can learn from.
14: El papa diu aquestes paraules en aquest discurs. S'han interpretat en clau política. Les xarxes socials estan generant un munt de missatges que entenen aquestes declaracions com una mostra de suport a les polítiques migratòries del govern de Pedro Sánchez.
1: Però això és real o fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
17: L'esport afronta avui nous reptes jurídics vinculats a la gestió econòmica, la reputació, la corrupció o els drets audiovisuals. En aquest context, avui se celebra la jornada Barcelona Dret i Esport. Està organitzada per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Universitat CEU Abat Oliva. La jornada reuneix experts del sector en diverses taules rodones centrades en els principals desafiaments jurídics i econòmics de l'àmbit esportiu actual.
16: Les noves tecnologies han arribat al món jurídic. Per això, els graus de l'àrea de dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereixen el diploma universitari d'especialista en advocacia tecnològica i digital. Avui aprendràs noves tecnologies. Demà podràs exercir el dret en tots els seus àmbits. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
14: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el papa Lleó XIV diu en un discurs que l'islam és una religió de pau de la qual podem aprendre molt és una notícia falsa. Ricard, tu has notat molt ràpid.
18: Sí.
14: Però hi ha molta gent que això no ho nota. El vídeo que hem sentit abans s'ha generat amb intel·ligència artificial, tant les imatges com la veu del papa, es difon a xarxes socials amb la voluntat d'aixecar una campanya d'indignació contra el pontífex i està funcionant bastant bé pel que veiem la reacció que provoca a xarxes socials.
18: Doncs aquest és el temps que ens espera. Gràcies, Marc.
14: Una abraçada, bon dia.
18: 7 minuts seran les 8. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril.
19: Ho ha fet en resposta als atacs israelians al Líban. Des de Washington, Donald Trump fa crides a la calma.
18: Lleó XIV pronunciarà avui un discurs al Congrés.
20: Tot això l'endemà d'una jornada amb una missa que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
8: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
20: A la tarda avui el papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'església.
18: I aquí des de les 7 ja hi ha les primeres restriccions de trànsit per la visita del pontífex.
19: S'han tancat els voltants de la catedral i també de l'estadi olímpic. L'afectació més important, però, serà dimecres a la Sagrada Família i el temple quedarà totalment blindat amb un perímetre que englobarà 9 illes.
18: I això cal sumar-hi també als sindicats d'educació que es manifestaran demà coincidint amb l'arribada del papa.
20: Els docents subratllen que no volen que la protesta afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
21: Si hi ha accions prèvies esperant a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
18: Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
19: Els fets van passar ahir al vespre quan un home va rebre diversos trets al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, on fa 3 setmanes ja van matar un altre home d'un tret.
18: I també estem pendents del recompte de vots de les eleccions presidencials al Perú.
20: La candidata ultradretana Keiko Fujimori es perfila ara com a guanyadora de la segona volta amb el 52% de vots i amb més del 76% escrutat. Avantatge així el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez.
18: I Florentino Pérez guanya les eleccions al Real Madrid amb un 65% dels vots.
19: Gairebé 22.000 socis van votar Florentino Pérez davant dels 12.000 que van confiar en Enrique Riquelme.
22: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia de sol, un dia amb una temperatura més alta que ahir, a l'interior sobretot. Poden arribar màximes de fins a 30-34 graus les més altes a Ponent. I a la tarda hi haurà 4 ruixats, potser alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu, com o molt amb algun ruixat desgastat que també podria arribar a mitja tarda per les comarques de Ponent. Demà dimarts tornarà a baixar la temperatura. De seguida a les 8 donem més detalls del temps de la resta de la setmana.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
18: I pel que fa al trànsit, segueixen les aturades a la C60 per un accident, Clàudia Serra?
24: Sí, hi ha aturades des d'Argentona, sentit Granollers, per un accident. Ara, però, ja s'ha retirat i s'han obert tots els carrils. Trànsit amb aturades també als punts habituals. A aquesta hora, les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma, sentit Llobregat, i la Litoral, a Sant Adrià, fins a la Barceloneta, sentit Llobregat.
25: Tot costa.
26: La temporada del 10.
25: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
27: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
25: 10 temporades ja.
28: Això vol dir molt. Ha fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Per molts anys i que en feu molts més.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
5: Bon dia, preciosos!
1: Com estàs?
5: Bé, i vosaltres?
1: Bon pares.
5: Sóc a Planoles.
1: Ah, Planoles. Vas molt a Planoles, ara, eh?
5: Ara estic molt a Planoles, sí, sí, sí.
7: Amb aquest bon temps, Planoles, quina meravella.
5: És un bon lloc per recuperar-se, saps?
7: Ah, i com han anat els valors de cap de setmana?
1: Ja t'he vist caminant, has posat un vídeo a Instagram caminant sense samarreta.
7: Sí.
5: Ah, sí? Ah, sí?
1: Vas fent cares així...
5: Vaig...
1: morricos. com que en tens poc de morros, vas fent morricos.
5: Clar, sí, sempre he pensat que me'n falten de morros.
1: Bueno, l'important és estar bé, agafar aire, escolta'm...
5: I ja està.
1: I ja està.
7: Salut, que és el més important.
1: Mira, marcar avui el telèfon de la Yolanda.
7: Mira, que
5: dissabte...
7: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó,
5: Yolanda? ¿Se su cumple o
1: va fer 50 anys dissabte.
7: Farà.
9: Tiri-tiri.
7: Molt bé,
9: Yolanda!
1: Com estàs? Home, com estàs?
9: Què tal?
1: Això tu?
9: Jo molt bé.
1: Estàs contenta?
9: Ja n'he fet... Sí, molt bé, molt bé. Ja n'he fet 50.
1: Ja, i què?
9: Pues bé, igual. Ui, igual, clar, però més contenta.
7: Sí. La vida segueix.
1: Clar que sí,
7: vida
1: home, has d'animar, escolta'm, 50 no és res, si són els nous 20, no els 50.
7: O els nous 18.
1: Els nous 18. Els nous 18, sí, sí.
7: Yolanda, evidentment et truquem de part del teu marit, els teus fills, en Guim i en Didac, i també de tota la família, que et volen dir per molts anys i que t'estimen moltíssim, i et volen dedicar aquesta cançó que et toca a Manu Guix, una cançó de Sau que es diu El tren de mitjanit.
1: Oh!

0: nit.
1: Home, quina meravella. Iolanda, alguna cosa especial que tens amb Sau i amb aquesta cançó, no?
2: Doncs, bueno,
1: records,
2: no?, de joventut.
1: Ah, els primers concerts de joventut amb Carles Sabater. Doncs, escolta'm, esperem que hagis tingut un fantàstic cap de setmana i encara et queda mig any per celebrar aquest 50, Iolanda.
2: I tant, ho farem.
1: Que vagi molt bé, un petonet.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, Manu, estimat, adéu. I tornem demà.
3: Adéu, preciosos.
1: Adéu.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns 8 de juny.
1: Les notícies de Calafell.
0: La plaça del Manila de Calafell Platja és l'escenari principal aquest passat cap de setmana d'una nova edició de la Fira del Mar. Una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i del patrimoni marítim del municipi. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Calafell licita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur i un nou camp de futbol 7 a l'estadi Juan Ríos. Els calafellencs Buhos publiquen No hi ha pla B amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Els Verds fan el 4 de 9 amb Agulla i el Pilar de 8 en una diada de gamma extra de les colles campiones al Vendrell. La colla vella carrega el 5 de 9 amb Folra i els nens del Vendrell la Torre de 7. I avui parlarem de l'afectació de transport urbà que hi ha a causa de l'asfalt a la carretera del Rosers a Cunit, avui i demà, 8 i 9 de juny. Trànsit torna a difondre una campanya per reduir la mortalitat dels motoristes. Aquest 2026, el 40% dels morts a carretera anaven amb moto, molt per sobre de la mitjana d'altres anys. L'Ajuntament d'Altafulla col·loca xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Hoquei Patins, el Calafell menorquina posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, l'agradaria ha cantat el Sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La platja de Calafell ha estat aquest passat cap de setmana l'epicentre de la cultura marinera catalana amb la celebració de la Fira del Mar. Ens porta la notícia de resum la Roser Ribas.
2: La plaça del Manila de Calafell Platja ha estat l'escenari aquest cap de setmana, 6 i 7 de juny, d'una nova edició de la Fira del Mar, una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. La celebració ha comptat també amb un dels actes més esperats del cap de setmana, el tradicional arrossejat de Calafell, que ha tornat a demostrar el seu poder de convocatòria. Els 500 tiquets disponibles per degustar aquest plat mariner típic es van exhaurir completament, confirmant l'èxit d'una proposta gastronòmica que s'ha consolidat com un dels moments més destacats de la Fira del Mar. Tot seguit, escoltem les declaracions de la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastra.
3: Però bé, els tíquets s'han venut tots, o sigui que és molt bona senyal. I bueno, ja veus aquí tot el que es va coent entre els fogons, amb tots els voluntaris, que fa moltíssims anys que estan aquí ajudant, i noves incorporacions que hi han de segones i terceres generacions. Així és que per la nostra banda, molt agraïts amb tots els que estan aquí darrere. A part el que és la cassola, diguem-ho així, que és amb el rap i les patates, amb el caldet, val? Que és l'arrossejat, i després tens l'altre plat, que és amb els fideus. Després tens també el que és la beguda, tens el postre, sí, molt bé, i qui vol agafar i menjar-s'ho aquí i poder gaudir d'aquestes vistes que són impressionants i la miqueta de xispeta que hi ha d'estar aquí baix, doncs superbé, perquè no deixa de ser un ranxo de pescadors que sempre s'ha fet amb germanor, no?, amb família.
2: Entre les múltiples entitats participants hi ha hagut el CREAC de Calafell, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, un projecte multidisciplinar que té com a objectiu ampliar els coneixements sobre la biodiversitat i participar activament en la seva conservació. Escoltem a la directora del centre i biòloga, la Juliana López.
4: Per nosaltres és molt important que la gent pugui conèixer, no, de la mà de nosaltres mateixos, pues, tots els projectes que portem i de què manera els poden ajudar amb tota aquesta labor de gestionar la fauna salvatge i de donar-li una segona vida a aquells animals que han sigut abandonats, per exemple, no, d'amfibis i rèptils exòtics. Així que jo crec que aquesta activitat, no, de poder arribar aquí i mostrar a la gent tots els projectes que portem, pues és de molta importància.
2: També hi han estat presents Llaguts de Calafell i els Bogadors de Calafell, que han apropat al públic la seva activitat esportiva i de recuperació de les tradicions nàutiques vinculades al rem. En primer lloc, escoltem a l'Edu Dorado, de Llaguts de Calafell.
5: Poble, fer esport i fer natura, bàsicament.
2: Els Llaguts de Calafell van oferir sortides al mar per bogar.
5: Durant el dia d'avui hi ha hagut un torn a les 10, un altre a les 11, un altre sortit ara a les 12 i a la tarda em consta que n'hi haurà més, i demà diumenge també. Les reaccions són molt variades, hi ha des de la persona que afortunadament per ella ho enganxa de seguida i ve aquí a dir que ja es vol apuntar, que són uns quants, gent que li costa més, llavors s'ho repensa, però evidentment els timoners i la gent que acompanyem estem per ajudar i que agafin el truquillo i se sentin a gust. Les reaccions són molt variades, però totes en general molt positives.
2: Donem pas a l'Esther Manyer, de Bogadors de Calafell.
6: Bueno, pues donar-nos a conèixer una mica, intentar pues aconseguir més socis pel club, i bueno, que la gent conegui una mica aquest esport, que és... Bueno, com a entrenadora, pues això, aconseguir que l'equip vagi millorant i superar-nos a nosaltres mateixos, sempre dic, dia a dia, intentar pujar i intentar estar una altra vegada al campionat d'Espanya l'any que ve, estaria molt bé.
2: A banda de les tradicions marineres, l'artesania també ha tingut un paper destacat gràcies a la participació, per exemple, de l'artesana i tallerista Cíntia Branco, que ha organitzat diverses activitats creatives inspirades en el món mariner, adreçades sobretot a infants, però també a adults.
7: Que són tallers des de 6 mesos a cap amunt. Llavors trobareu un munt de tallers manipulatius, sensorials, de joc, fem tot amb temàtica marinera. Per exemple, tenim la cuineta marinera, on els nens poden jugar a cuinar plats tradicionals de la cuina catalana, tenim el pesca als peixos, el minimón del mar, la soja de la platja de Calafell amb soja màgica. També oferim tallers com, per exemple, l'ampolla màgica sensorial del fons del mar, que els nens troben tresors a dins, molt xulo. Podem pintar amb aquarel·la el pescador de Calafell i també la confraria. I per últim també tenim un peixet en moviment i un mirall de sirenes, que tothom aquí que vingui s'ho passarà molt bé tota l'estona que estigui per aquí.
2: La Fira del Mar ha tornat a convertir-se en un punt de trobada per entitats i ciutadania amb l'objectiu de reforçar el vincle entre Calafell i la seva identitat marinera.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'últim ple, celebrat a l'Ajuntament de Calafell, ha aprovat la licitació del canvi de gespa del camp de futbol municipal de Segur i l'ampliació del camp de futbol municipal Juan Ríos a Calafell amb un camp de futbol 7. Les obres tenen un cost de més d'1,67 milions d'euros i la Generalitat en subvenciona 623.990 euros amb el pla de xoc de millora d'equipaments esportius. Concretament, la subvenció de la Generalitat és de més de 478.500 euros per l'ampliació del camp Juan Ríos i 145.440 euros pel canvi de gespa de l'estadi de Segur de Calafell. La licitació inclou el manteniment dels dos camps de futbol per un període de 4 anys. L'adjudicació de les obres es preveu que serà durant l'estiu i la renovació de la gespa podria fer-se a principis de la temporada 2026-2027 amb una duració de 3 o 4 setmanes. L'ampliació del camp de futbol Juan Ríos durarà més, ja que s'ha de redactar el projecte executiu per part de l'empresa adjudicatària i després fer les obres. Aquesta acció pot durar prop d'un any en total. Per tant, la instal·lació estaria disponible per la temporada 2027-2028. L'any 2025 es va fer la renovació de la gespa del camp de futbol Juan Ríos degut al deteriorament que havia patit des de la disputa dels Jocs Mediterranis de Tarragona l'any 2018. Durant l'estiu es va fer la reforma del voladís de la tribuna principal i poc després també es van renovar les porteries.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: El grup calafellenc Buós publica No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català el tema. Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per tots dos artistes. Buós es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari. Des de Halley Records han destacat que No hi ha pla B neix en un context cada vegada més saturat d'estímuls constants i planteja l'acció com a resposta. Per això el grup, amb Leire Martínez, canta Si saps on vols anar, posa't a caminar i si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els castellers de Vilafranca del Penedès han descarregat el 4 de 9 amb folre i agulla més matiner de la història en la Diada de les Colles Campiones en el concurs de castells celebrat aquest diumenge al Vendrell. Els verds també han fet el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i han rubricat la jornada amb el Pilar de 8 amb folre i manilles, tacant una actuació totalment extraordinària amb dos games extra. La Colla Vella dels Xiquets de Valls han descarregat el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 en folre, mentre que només han carregat el 5 de 9 en folre el seu primer gama extra de la temporada. A més, han fet el Pilar de 7. Els nens del Vendrell, anfitrions de la Diada, han alçat el 4 de 8. No han pogut descarregar el 2 de 7 i han tancat la seva actuació amb el 5 de 7.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Avui dilluns i demà dimarts, 8 i 9 de juny, es finalitzaran els treballs d'estesa d'aglomerat als camins de Cunit, en concret el tram de la carretera de la urbanització als Rosers. El dia 8 es durà a terme l'estesa d'aglomerat. Aquests treballs comportaran el tall total del trànsit durant el dia d'avui, per tant, el servei del bus urbà quedarà afectat. Aquests treballs es realitzen en dues franges horàries, la primera de 8 del matí a 10, la qual no afecta el servei habitual del bus, i la segona franja de 10 del matí a 1 del migdia i de 2 del migdia a 6 de la tarda, amb afectació també al servei de bus. Per tal de no deixar sense servei els usuaris del bus urbà en la segona una franja, s'acorda conjuntament amb l'empresa Plana un recorregut alternatiu. En aquest recorregut s'elimina la parada del carrer Londres als Rosers i només es donarà servei a la parada del carrer París dels Rosers. Així mateix, com el recorregut alternatiu és més llarg que l'habitual, s'eliminen expedicions per tal de poder complir els horaris i que es mantinguin. El dia 9 de juny, demà, s'executaran els reductors previstos als tres camins. Aquests treballs requeriran trànsit alternatiu de vehicles, però no es produiran talls totals de circulació. Posteriorment, s'executaran els treballs de pintura de la senyalització horitzontal sense afectació rellevant per al trànsit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: El Servei Català de Trànsit torna a fer una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I és que aquest 2026, fins al 31 de maig, han mort a les carreteres catalanes un total de 21 motoristes. Són el tipus d'usuari que registra més mortalitat a la xarxa viària, tot i ser un col·lectiu menys nombrós en volum de circulació. En aquest sentit, enguany els motoristes representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit en els primers 5 mesos i supera la proporció d'una de cada 3 víctimes dels darrers anys. Segons Trànsit, el perfil més habitual del motorista accidentat greu es concentra a la demarcació de Barcelona, que registra el nombre més elevat de motoristes morts, amb un total de 14 víctimes. La P7 és la via amb més sinistralitat mortal, amb 4 motoristes morts. Predominen els sinistres en solitari, amb un total de 12 accidents mortals. El perfil majoritari correspon a homes de més de 45 anys, ja que dels 21 motoristes finats enguany, 20 eren conductors homes i una víctima era una dona passatgera o acompanyant. Franja de tarda concentra més accidents mortals, 11 dels 21. Així mateix, 12 de les víctimes mortals s'han produït durant caps de setmana o períodes festius. La sinistralitat de motoristes mostra en els darrers anys una tendència cap a la desestacionalització. Tot i això, el mes de maig concentra 7 de les 21 víctimes mortals registrades.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Les vendes de les grans superfícies van caure un 0,7% a l'abril a preus constants a Catalunya respecte al mateix mes de l'any passat, segons l'IDESCAT, l'estadística publicada. Per tant, per grups de productes, l'índex d'aliments disminueix un 2,7%, mentre que el de la resta de productes augmenta un 2%. Respecte al mes de març, l'índex general a preus constants corregit d'efecte estacional i de calendari es manté estable sense canvis. Per productes disminueix un 1% l'índex d'alimentació i puja un 0,5% el de la resta de productes. L'IDESCAT va publicar l'abril passat per primera vegada l'índex de vendes en grans superfícies corregit d'efectes estacionals i de calendari, que permet calcular taxes de variació entre mesos de durada i composició homogènia i sense fluctuacions estacionals. Per tant, en la sèrie original, l'índex general registra una disminució interanual del 0,6% a l'abril a preus constants i un augment de l'1,4% a preus corrents. Es manté el diferencial de l'efecte dels preus respecte al mes anterior.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ajuntament d'Altafulla ha col·locat unes xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. El consistori ha destinat 30.000 euros que han estat aprovats per fons Next Generation. La intervenció s'ha dut a terme durant les últimes setmanes i s'ha explicat que és un sistema de retenció de residus sòlids que els atrapen de l'aigua que ve de les canonades que venen del poble. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i una a la sortida que desemboca el canal de la Rasa, a tocar de la platja. Escoltem a l'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, confia que l'actuació a la platja estigui més neta.
8: Bé, són molts dels residus que la conca, que la nostra rasa, doncs, tirava cap a mar, doncs el mar també tard o d'hora doncs, ens ho retornava. Si tot això són eines que ajuden a tenir un sistema natural, ja sigui dins del mar o la pròpia platja, per tenir uns espais naturals doncs, més nets, és al final l'objectiu que tenim com a equip de govern. Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus. Però això doncs, també és la nova ordenança que estem acabant d'ultimar, on es prohibeix fumar a la platja, perquè sabem que sobretot són els fumadors, evidentment, qui deixen la borilla a la sorra, no? I és un residu doncs, que déu-n'hi-do el que ens hi trobem. Tot plegat són una sèrie d'actuacions per evitar que hi hagin residus a entorns naturals com és la nostra platja.
0: Expliquen que consisteixen les xarxes de retenció de residus.
8: Té relació doncs, amb tota la conca de pluvials que hi ha a Altafulla. No és una eina més perquè hi ha contra les inundacions, però sí per treballar perquè aquelles aigües que aboquem al mar pel canal doncs, siguin aigües més netes. Al final és un sistema de retenció de residus, de sòlids, que consisteix en una xarxa, en una sèrie de xarxes que atrapen doncs, sobretot les canonades, que l'aigua que ve de les canonades de la part més de dalt del poble. Ara mateix aquí al part del canal hi passen doncs, una sèrie de tubs que recullen les aigües pluvials del poble, i llavors aquestes xarxes que tenim aquí doncs, recolliran aquests sòlids. No només en aquest punt, sinó també doncs, els pluvials que hi ha a la banda de Safranàs, que també donen cap al Gaià, doncs, allà també s'han instal·lat dues xarxes que faran aquesta tasca, no? De que les aigües pluvials que Altafulla aboca al sistema natural doncs estiguin al màxim de netes possibles.
0: Per últim, l'alcalde d'Altafulla ha detallat la inversió de l'actuació a les xarxes.
8: Tot plegat ho hem pogut fer gràcies a un fons europeu, un Next Generation. És una inversió de 30.000 euros que s'ha gestionat amb l'empresa municipal d'aigües. I bé, contents doncs, d'aquesta mesura, que Costes de l'Estat també en alguna ocasió doncs, ens havia reclamat, no? Doncs, que totes aquestes aigües pluvials que aboquem a mar doncs, tinguin sistemes de retenció de residus, doncs poder-ho fer realitat. I ara doncs, amb ganes que hi hagi una pluja per poder-ho provar.
1: l'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant.
2: Hoquei Patins, el Calafell menorquina posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals. Mateix resultats als dos primers partits de semifinals celebrats fora de casa. El Deportivo Liceo va guanyar el Calafell a Menorquina per 4-1, mateix resultat. El tercer partit, celebrat al Joan Ortoll el passat divendres, el Calafell a Menorquina va guanyar el Deportivo Liceo per 4-1, mateix resultat al revés. I ahir, diumenge, finalment, el Deportivo Liceo es va imposar i va guanyar per 3-4 al Joan Ortoll. Ara, tot seguit, escoltem les declaracions de Guillem Cabestany, l'entrenador.
9: Penso que hem fet bastant bé les coses, no només avui, sinó tota la semifinal, però avui, tot i que no hem tornat a entrar de la millor manera, hem anat donant la volta al partit, hem anat entenent el que tocava en cada moment. El Liceu avui ens ha pujat una mica més les línies defensives, ens ha apretat una mica més en molts moments i ens ha costat generar, però al llarg del partit hem anat adaptant-nos i contrarrestant-ho, i penso que una vegada més ha sigut un partit igualat, que hem generat ocasions que podríem haver guanyat, i la part dolenta és que hem comès alguns errors grollers, masses, per la dificultat del partit. A lo millor depèn contra quin rival comets aquests errors i acabes guanyant, però contra el Liceu, un equip que no et perdona, que té una efectivitat i una electricitat en els seus jugadors molt gran, doncs aquest últim gol a l'últim minut, o gairebé a l'últim minut, doncs ens deixa un molt mal regust de boca per avui, però si mirem també el global i el nivell de l'equip i el que desprèn l'equip quan està a la pista, i ara ja parlo de, no només d'avui, sinó de tota la temporada, penso que hem d'estar contentíssims, que penso que això hauria de contestar a l'afició, no?, un per un, però penso que la gent quan ve a veure'ns normalment disfruta, que es reconeix amb la intensitat i el joc de l'equip, que gaudeix veient-nos. Les finals, els títols, són molt complicats guanyar-los, arribar a finals també, i a vegades aconsegueixes guanyar, de seguida passen. El que penso que hem d'exigir és l'actitud, la intensitat, el nivell que cada un dels jugadors ha donat cada un dels partits, i deixar-s'hi la pell. I això penso que ho han fet sempre, i per tant penso avui pensar que l'afició estarà orgullosa de l'equip. I per últim, doncs, acomiadar el Josep Maria Virgili, que és un porteràs que necessita espai per volar, i esperem que el trobi i que tingui els minuts que nosaltres no li hem pogut donar, perquè s'ho mereix i perquè té el nivell i ho demostrarà. Espero que contra el Calafell no, però ho demostrarà la temporada que ve. I evidentment, despedir el Gepi, que ha sigut doncs la nostra, l'ànima d'aquest equip. Inclús en un final de temporada ha tornat a pujar el nivell, el seu nivell individual, quan ja sembla que ja no li queda gasolina, encara ha tret energia i forces de no sé on, per donar un molt bon nivell en aquest play-off. I per tant, se'n va un dels grans, se'n va un gran jugador, se'n va un amic també, en aquest cas, i això és del més bonic que et deixa el hockey. I com ja vaig dir altres vegades, la grandesa d'un esportista, evidentment que els títols és el que més crida l'atenció, però la grandesa d'un esportista és quan deixa la gran quantitat d'estima que ha deixat el Gepi per tots els pavellons. Sincerament, evidentment que és un jugador intens i que juga fort i que ha jugat dur durant molts anys, però sense cap malícia, i és un jugador que avui mateix s'ha pogut comprovar. avui i sempre, tots els rivals l'estimen, el respecten, i aquest penso que és el títol més gran que s'emporta el Gepi en el seu final de carrera.
2: Gepi Selva penja els patins, ja ho vam anunciar en el seu moment a Calafell Ràdio. Ara tot seguit escoltem les seves declaracions.
10: Bé, crec que ha sigut un partit de molt alt nivell. La gent que omplera avui l'Hortoll ha pogut veure hockey d'alta qualitat i crec que, com a tots els partits, amb el Liceu hi ha molts minipartits dintre del partit i crec que hem estat molt bé, hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria i el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt i sap jugar aquests partits. Han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius i al final són els justos. S'ha guanyat el mèrit a passar a la final, felicitar-los des d'aquí i crec que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Hortoll, que ha sigut, crec que un any que només s'ha guanyat un títol a la Lliga Catalana, però s'ha arribat a dues finals, s'ha arribat a una semifinals, estem entre els 4 millors de l'Hockey Lliga, estem entre els 16 millors d'Europa, així que felicitar el club i felicitar els meus companys. Estic molt, molt emocionat i molt content de com s'ha acabat la meva carrera esportiva, d'haver-ho fet aquí a Calafell, amb un pavelló com el Joan Hortoll.

0: la 3. El tercer partit, l'Igualada Rigat davant el Barça, va perdre per 1-2. I ahir l'Igualada va tornar a guanyar el Barça per 2-1. Per tant, haurem d'esperar fins al dimarts 9 de juny, que se celebra el 5è partit de semifinals entre el Barça i l'Igualada Rigat per saber l'últim finalista.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Es van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
4: A punt de frena amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
4: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Amb Josep Miró, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable. Podríem dir gairebé que esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, com a molt amb algun núvol puntual, si és que l'arribem a veure a mig matí, i poca cosa més. I amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit prou bé, amb una mínima al voltant dels 17 a 18 graus, mentre que la màxima avui sí que pujarà d'una manera més clara i tornarà a fer calor. Estarà la màxima per sobre dels 26, o costant-se els 27, amb una humitat que serà avui una miqueta més baixa. Vents en conjunt febles, amb una mica de terrals a l'inici i final del dia i marinades, sobretot de xaloc, al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem més núvols. També farà bon temps, dominat pel sol, amb cel més clar al migdia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i ja no baixarà dels 19, entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà la màxima, en canvi, baixarà una mica, no pujarà tant, i estarà entre els 25 i els 26, amb una humitat, això sí, més alta. Vents febles, amb una miqueta de terral a la primera hora, i marinades la major part del dia, però oscil·laran entre el garbí, migjorn o fins i tot una mica de xaloc de cara a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a partir de migdia.
2: Molt bones a totes i a tots, què tal, com esteu? Comencem setmana, avui és dilluns, 8 de juny. Anem a repassar les portades dels diaris. La Vanguardia parla de la visita del pontífex a Espanya. El papa atreu multituds. El papa Lleó llança un missatge contra la hipocresia a l'homilia del Corpus a Madrid.

diu que ningú es pot agenollar davant el senyor i menysprear el germà. Robert Prevost pronunciarà avui un històric discurs al Congrés i mantindrà una trobada amb víctimes d'abusos a l'Església. I l'Iran respon a Israel pel seu atac al Líban. Netanyahu viola l'alto al foc bombardejant Hezbollah al sud de Beirut. Anem ara amb el periòdico. 1,5 milió d'ànimes. Una multitud de fidels ha seguit a Madrid el recorregut del Papa. Al Punt Avui parla en portada d'any de recuperació de collites. La fruita pot recobrar produccions, el cereal es manté i l'expectativa és bona per al vi i l'oli. Anem amb la portada del rotatiu ara. També parla de la visita del Papa i diu que Lleó insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat. El pontífex llança un avís sobre les estructures econòmiques que afavoreixen la pobresa. En la primera missa, alerta de la hipocresia. 20 minuts dedica la portada a la visita del Papa. Abans d'arribar a Barcelona. I seguim repassant les portades dels diaris, en aquest cas la premsa esportiva. El Mundo Deportivo diu que Cucurella encara espera al Barça. El Barça admet que tindrà que demanar crèdit addicional per desviar el tema pressupostari de l'Espai Barça. I també parla en portada de les eleccions a la presidència del Reial Madrid. Florentino guanya i torna Mao. Anem ara amb el diari Esport. Florentino ja no és intocable. Florentino Pérez aconsegueix un triomf a les urnes, encara que els resultats no són els que esperava. I comença la batalla entre Blaugranes i l'Atlètic de Madrid per emportar-se a Bernardo Silva. Titulars destacats a les portades dels diaris.

I ja sabeu que aquests titulars els repassem aquests i molts més fins les 9 del matí en aquest espai informatiu de Calafell Ràdio. Vinga, som-hi. Comencem per la política.

Les escasses relacions entre Catalunya i el Vaticà marquen les visites papals. Des de la recuperació de la Generalitat, pràcticament tots els presidents catalans han visitat el papa. Però la relació del poder català amb el papat es remunta als primers comtes sobirans de Barcelona.

Acusen Fernández Díaz de filtrar la notícia falsa sobre els diners a Suïssa, de Xavier Trias. La tercera visita d'un papa a Catalunya serà protagonitzada pels grans actes a Montjuïc, Montserrat i la Sagrada Família. El papa Lleó també tindrà moments de contactes propers a la presó de Brians 1 i a la parròquia de Sant Agustí, al Raval. I seguim parlant del papa perquè pronuncia avui dilluns el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats. El pontífex defensarà els valors socials de l'Església en un Parlament pluralitzat. L'ex número 2 de Fernández Díaz admet un àudio que l'informe Trias era totalment fals. Pisarello espera que la visita del papa ajudi al govern d'Illa a escoltar la comunitat educativa. Sánchez destaca que el Primavera Sound és una forma de mostrar al món una Barcelona i Espanya obertes i diverses. L'habitatge i la manca de pressupostos, protagonistes dels dos primers anys de l'actual legislatura al Parlament. La Cambra Catalana ha aprovat 19 lleis i 31 decrets, mentre el govern ha retirat uns comptes i dos decrets. El Partit Popular demana a la Comissió Europea que avaluï un presumpte desviament de fons de la campanya europea del PSOE. La formació registra una pregunta escrita arran d'informacions publicades sobre una investigació judicial. Esquerra Republicana de Catalunya exigeix al govern que torni a negociar amb els sindicats per assegurar que els mestres puguin fer de mestres. I dels titulars polítics a la plana social del dia. I com dèiem, ho hem comentat a gairebé totes les portades dels diaris, el rei Lleó està a Madrid. Els actes multitudinaris de la visita de Robert Prevost a Madrid van bé a la conferència episcopal perquè posicionen Espanya com un bastió del catalanisme a Europa. L'equip del papa Lleó apunta que la reunió amb víctimes d'abusos a l'Església es pot produir avui dilluns. Recuperació gradual del servei de la R2 Sud i regionals al Garraf després de 3 mesos d'obres. Es mantenen els autobusos alternatius durant tot el dia.

I sobre l'antivirus, els catalans de l'Ondio surten de l'hospital i acabaran la quarantena a casa. Hauran de fer 14 dies d'aïllament a casa, tot i que podran sortir al carrer de manera puntual, amb mascareta i amb mesures de prevenció. Els sindicats de docents pacten no interferir en la selectivitat durant la vaga de dimarts. Els sindicats convoquen una manifestació per diumenge, dia 14, i fan una crida perquè s'hi sumin entitats d'altres sectors, com l'habitatge o la llengua. Un cotxe amb trets de bala permet als Mossos d'Esquadra desmantellar un gran centre de distribució de haixís. Un vehicle abandonat que s'hauria fet servir en un narcoassalt va ser l'origen de la investigació. El govern recomana arribar amb temps a la selectivitat a causa de la visita del Papa i la vaga dels docents a Barcelona.

La síndrome de Tourette, més enllà dels tics, què és, com es manifesta i quins tractaments té? Són titulars destacats pel que fa a la plana social del dia, que la seguim repassant en el 107.9 de la FM, també online a calafell.tv. Crisi a l'educació, què falla a l'escola i què tenen els països que lideren PISA que no tenim nosaltres. Tres expertes expliquen com remuntar els resultats de l'informe PISA i enfortir el sistema educatiu a Catalunya.

Una macroenquesta sondeja el suport ciutadà a una eventual vaga general per la crisi de l'habitatge i el cost de la vida. Entitats i sindicats volen mesurar el malestar social amb una iniciativa en què participen centenars de voluntàries. Tres detinguts i 52 denunciats en un dispositiu Campai al transport públic al Camp de Tarragona. L'operatiu es va produir el divendres a la tarda i també va identificar 269 persones amb prop de 700 antecedents. El Centre d'Estudis Jurístics forma un 51,8% més d'alumnes al 2025, fins a arribar a prop de 49.000 persones. L'increment respon a l'inici de la formació de la llei en matèria d'eficiència del servei públic de justícia. L'ACA obre una convocatòria d'ajuts de 2,8 milions d'euros per recuperar riberes i zones humides a conques internes. Les ofertes es poden presentar fins al 2 de juliol. I ja tenim a punt els titulars econòmics. Els apicultors preveuen pèrdues de producció aquesta tardor per la vespa asiàtica. Els productors de mel demanen ajuda al govern perquè l'hivern humit i la primavera plujosa han fet augmentar el nombre d'exemplars d'aquesta espècie invasora. La precarietat impacta en la contractació d'assegurances de vida entre els menors de 40 anys. Les dificultats dels joves per emancipar-se, trobar pis o formar una família també incideixen en el sector de les assegurances. Les gasolineres demanen mantenir la rebaixa fiscal dels carburants en plena temporada d'estiu. L'Associació de Gasolineres de Barcelona i Tarragona demana al govern que prorrogui la mesura més enllà del 30 de juny per evitar un daltabaix en els preus en plena temporada turística. Gaudí va posar Barcelona al mapa mundial. Ara la ciutat busca com gestionar aquest èxit. Com Europa i Catalunya poden plantar cara al domini tecnològic dels Estats Units i també la Xina. La reunió del Cercle d'Economia ha aplegat noms i empreses que plantegen alternatives. Els preus del transport no afluixaran després de la guerra a l'Iran, segons experts en logística. Al Saló Internacional de la Logística s'ha parlat del tancament de l'estret d'Hormuz i dels efectes que té, sobretot en l'energia. Manifestació contra l'ERO a Nissan amb 211 afectats. A la protesta també s'hi han sumat empleats d'altres empreses que estan afectats per expedients de regulació. I seguim repassant l'actualitat econòmica. El papa reclama un rol al món actual per una església conscient, tant dels seus encerts com dels seus errors. Un 82% dels encastats pel sindicat de llogateres estaria disposat a fer una vaga general per abaixar els lloguers. La immensa majoria avala augmentar per llei els salaris i les pensions al mateix ritme que la inflació. Jupol demana la dimissió de Marlaska i del director general de la Policia Nacional. El sindicat diu que el cas Leire afecta la credibilitat de les instruccions i la independència de la policia.

I ara és moment de passar a la plana internacional. Donem un cop d'ull a la resta del món. De Xi Jinping a Elisabet II, els líders mundials que han visitat el Congrés abans de Lleó. El papa serà el primer cap de l'Església Catòlica a invertir a les Corts en un moment de confrontació entre l'Església i l'extrema dreta. L'Iran llança un atac amb missils contra Israel en resposta a un bombardeig israelià a Beirut. Israel ha anunciat que avui dilluns tancarà escoles mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban. Un dron rus provoca un incendi a Txernòbil poc abans de la cimera de Londres en suport a Ucraïna. L'atac dona un nou argument al president ucraniès per exigir més pressió internacional sobre Putin. L'assassinat d'una nena d'11 anys commociona França i posa en qüestió el sistema judicial. El sospitós del crim acumula denúncies per agressions sexuals a menors des de l'any 2017. L'altra cara de Bali, la massificació, la mala gestió dels residus i la contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, l'illa rep uns 16 milions de visitants anuals que deixen un impacte creixent als abocadors, al cicle de l'aigua i al dia a dia de molts habitants.

Raúl Castro reapareix per primer cop des de l'acusació d'assassinat als Estats Units. El govern de Cuba en bloc ha homenatjat l'expresident pel seu 95è aniversari. L'Argentina insta els Estats Units a vetar l'entrada al Mundial als deutors de pensions alimentàries dels fills.

Macron, Merz i Strimer es reuneixen, ho han fet aquest diumenge amb Zelensky a Londres, per avançar cap a un acord de pau amb Rússia. Von der Leyen avala obrir el debat sobre una integració gradual dels països candidats a la Unió Europea. Costa admet que cal eliminar burocràcia en el procés d'adhesió al bloc comunitari. I seguim endavant, minut rere minut, des de Calafell Ràdio. Molt bon dia. Passem a la premsa cultural. Rutes, la nova app per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. Impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, l'aplicació proposa 150 itineraris arquitectònics i permet que l'usuari dissenyi la seva ruta a mida des del mòbil. Olivia Rodrigo protagonitza una actuació sorpresa l'última nit del Primavera Sound. També hi ha hagut altres que han fet vibrar al Parc del Fòrum la darrera nit d'un festival que ha aplegat més de 287.000 espectadors. La Casa Moratiel, una joia arquitectònica amagada que s'obre al públic després de restaurar-la. Aquest edifici racionalista a Esplugues de Llobregat, obra de Josep Maria Sostres, ha recuperat l'aspecte i el color original i es pot veure en visites guiades. Mor el mite del rock indio Solari i l'Argentina l'acomiada amb mostres de dol multitudinàries. Backrooms i els màsters de l'univers. Crítica de dos fenòmens que han aterrat als cinemes aquest cap de setmana. La plaça de Sant Pere de Berga ha esclatat de foc l'última patum completa d'aquest corpus. Tanques, muntatge d'escenaris i cartells de prohibició d'aparcament. Barcelona es prepara per a l'arribada del Papa. La Sagrada Família acollirà el 10 de juny un dels esdeveniments més importants de la visita del Pontífex. Els Verds fan el 4 de 9 amb Agulla i el Pilar de 8 en una diada de gamma extra de les colles campiones al Vendrell. La Colla Vella carrega el 5 de 9 amb Folra i els nens del Vendrell la Torre de 7. Els paisatges emocionals de Miró, Picasso, Gaudí i Casals inspiren un cap de setmana cultural amb més de 400 persones. L'escriptor Andreu Carranza guanya el 36è Premi Ciutat de Tarragona de novel·la de Pin i Soler. I ara sí, de la cultura a la premsa esportiva. Clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions del Madrid. L'empresari serà reelegit per 4 anys més gràcies al 62% dels vots. La llista de Lamine dels més infravalorats inclou un blaugrana. És un dels temes que toca el qüestionari de 10 preguntes que contesta el seu propi canal de YouTube. L'Europa es buida a Balaïdos, però es queda un pas de la gesta 3-2. Pel que fa al Mundial 2026, l'Argentina mima Messi i Julián Álvarez abans del Mundial. Cap dels dos ha jugat cap minut a l'amistós de la matinada contra Hondures perquè arrosseguen molèsties físiques. La vigent campiona del món ha guanyat per 2-0 en un partit de preparació per al Mundial.
Bernardo Silva alimenta l'esperança culer, diu que el Barça és una opció. El futbolista portuguès es mulla sobre el seu futur i admet que el club blaugrana és un possible destí. Més titulars destacats de la premsa esportiva. Ara parlem de bàsquet. El Joventut guanya el Baskonia i es planta a la semifinal del play-off 88-96. I tornem al futbol. Eriksen torna a desplomar-se en ple partit. El migcampista danès ha estat evacuat a l'amistós contra Ucraïna, però per sort està conscient i es troba bé. Escàndol al futbol juvenil. Un astre perd per celebrar la Lliga. El negoci de 1.400 milions que amaga el Mundial de Futbol. Ni entrades ni samarretes. De fet, doncs, es tracta d'un àlbum de cromos. La febre pels cromos del Mundial es repeteix generació rere generació i el Mundial 2026 podria fer saltar el negoci fins als 1.400 milions d'euros. En handbol, el Barça conquista una Copa del Rei sense final, 17-37. En MotoGP, Six Seven, Villas i Tisores, en el cap de setmana perfecte de Márquez. Triomf número 100 del Cerverí en totes les categories. Són titulars destacats de la premsa esportiva que hem repassat des de Calafell Ràdio.

Moment de l'efemèride musical del dia. Avui celebra 86 anys l'actriu i cantant nord-americana Nancy Sinatra, filla del gran Frank Sinatra. Us deixem amb un dels seus temes musicals que t'aproparan a les 9 del matí.

0: quan...
1: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, són les 9.

0: Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí i som a dilluns, avui dia 8 de juny de 2026. Obrim micròfons de l'estudi número 1 de Calafell Ràdio per començar el Calafell Matí. Aquest és el programa que us acompanyarà des d'ara mateix i fins a 1 en punt del migdia és el magazín matinal de l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som Calafell.tv a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Soc el Ferran Boquer, tot un plaer. Obrir micròfons, comença setmana. Després d'una setmaneta de vacances, aquí al capdavant del programa, novament gràcies als companys que s'han fet càrrec aquesta setmana passada del programa. Així que tot a punt per ser la vostra companyia un dia més. Actualitat, entreteniment i sempre amb bona música. Salutacions en nom dels companys i dels col·laboradors que fem possible el programa. Costa començar després de les vacances, costa començar també per vosaltres un dilluns, però aquí estarem, al peu del canó, fins la una. Com sempre, engeguem després del sumari, amb les celebracions, les dades del dia, les efemèrides musicals, també el temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Avui, en temps d'actualitat, a partir de 9:45 del matí, parlarem de la Fira del Mar que s'ha celebrat a Calafell aquest cap de setmana. A les 10 arriba amb altres ulls l'espai d'opinió La mirada Calafell de la Sabel Gámez. També tindrem l'espai Vida saludable. Amb tot això arribarem a 9:45 del matí, moment que arribarà l'espai de la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. Ofertes de feina, ofertes de formació. A les 11 el temps amb Josep Miró i tot seguit espècies i paisatges de Calafell amb la Núria Martínez. També tindrem l'espai de salut amb la Lourdes Alonso a 11:45. I l'espoiler arribarà puntualment a les 12 del migdia, així ho esperem amb la Elo. I abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda per aquesta setmana a Calafell. Tot això amb bona música, amb consells publicitaris i 4 horetes de programa. Com sempre, això no seria possible gràcies a vosaltres que esteu a l'altre costat. Doncs vinga, som-hi, benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Som a dilluns, dia 8 de juny de 2026. I avui se celebra el Dia Mundial dels Oceans, una jornada impulsada per la United Nations per destacar la importància dels oceans per la vida del planeta. Els oceans generen una gran part de l'oxigen que respirem, regulen el clima i alberguen la major part de la biodiversitat de la Terra. Aquesta jornada, aquesta efemèride, també busca conscienciar sobre la necessitat de protegir-los davant amenaces com la contaminació, la sobrepesca i també el canvi climàtic. Doncs avui és el Dia Mundial dels Oceans, però també avui, dia 8 de juny, es commemora el Dia Internacional dels Tumors Cerebrals, una jornada dedicada a conscienciar la societat sobre les causes, els factors de risc i els tractaments d'aquestes malalties. Una efemèride que també vol mostrar el suport i solidaritat a les persones afectades pels tumors cerebrals i les seves famílies, així com promoure la investigació i la detecció precoç. I a part de les celebracions mundials i internacionals, sempre tenim en aquest espai per començar el programa les efemèrides musicals. El primer dels protagonistes és Kanye West, que va néixer un 8 de juny com avui del 1977. Ell és raper, productor i dissenyador nord-americà, una de les figures més influents i controvertides de la música del segle XXI. Avui Kanye West compleix 49 anys.

tenim més protagonistes, més famosos, més cantants, més artistes que estan avui d'aniversari. Aquesta que escoltem és la Nancy Sinatra. Va néixer el 8 de juny del 1940, llegenda del pop dels anys 60, famosa per cançons com These Boots Are Made For Walking. Avui, Nancy Sinatra compleix 86 anys.

Més famosos d'aniversari. La Bonnie Tyler va néixer en el 1951, un dia com avui. Cantant galesa, coneguda arreu del món per himnes com el Total Eclipse of the Heart, ja ho direm bé, o el Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler, avui fa 75 anys.

Tot un clàssic, tot l'Eclipse of the Heart de la Bonnie Tyler, que avui està d'aniversari. I avui també hem de felicitar que un 8 de juny com avui, però del 1962, va néixer a Birmingham Nick Rhodes, fundador i teclista dels Duran Duran, considerat un dels arquitectes del Sonny Way dels anys 80. Rhodes ha estat l'únic membre present a la banda des de la seva creació l'any 1978. La seva aposta pels sintetitzadors, per la seva estètica avantguardista, va contribuir decisivament a l'èxit de la formació. Més de 4 dècades després, continua sent una figura clau del pop britànic. Avui, Nick Rhodes fa 64 anys.

Gran cançó mítica dels Duran Duran, aquest Ordinary World que hem volgut recordar a través d'aquesta efemèride musical. I per últim, hem de felicitar avui a Mick Hucknall. Va néixer el 8 de juny del 1960, va néixer a Manchester, és cantant, compositor i ànima de la formació Simply Red. Amb la seva característica ballera cavallera rogenca i una veu inconfusible, va convertir el grup en una de les grans referències del pop i del soul britànics dels anys 80 i 90. Temes, cançons com el Holding Back the Years, inspirat en la seva complicada infància, o la cançó Stars, han venut milions de còpies arreu del món. Mick Hucknall continua sent avui una de les veus més reconeixibles de la música anglesa. Avui Mick Hucknall fa 66 anys d'edat. I és per això que volem recordar la seva música i una de les seves grans cançons. Stars, cançó que ens porta el 30 de setembre del 1991, el dia que es va publicar aquesta gran cançó del Simply Red. Amb això comencem la jornada, comencem el dia, comencem el Calafell Matí d'aquest 8 de juny, dilluns. Gràcies a tots per estar a l'altre costat. Bon dia i bona hora.

0: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí Calafell Matí.
1: Amb aquesta gran cançó, amb aquest gran clàssic, hem arribat a un quart de 10 del matí.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Doncs vinga, anem a informar-nos, anem a conèixer la previsió meteorològica per aquest inici de setmana, per aquest dilluns, dia 8 de juny de 2026, amb la crònica matinal d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable. Podríem dir gairebé que esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, com a molt amb algun núvol puntual, si és que l'arribem a veure a mig matí i poca cosa més, i amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit prou bé, amb una mínima al voltant dels 17 a 18 graus, mentre que la màxima avui sí que pujarà d'una manera més clara i tornarà a fer calor. Estarà la màxima per sobre dels 26 o costant-se els 27, amb una humitat que serà avui una miqueta més baixa. Vents en conjunt febles, amb una mica de terrals a l'inici i final del dia i marinades, sobretot de xaloc, al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem més núvols. També farà bon temps, dominat pel sol, amb cel més clar al migdia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i ja no baixarà dels 19, entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà la màxima, en canvi, baixarà una mica, no pujarà tant, i estarà entre els 25 i els 26, amb una humitat, això sí, més alta. Vents febles, amb una miqueta de terral a la primera hora, i marinades la major part del dia, però oscil·laran entre el Garbí, migjorn o fins i tot una mica de xaloc de cara a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a partir de migdia.
1: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs ara, dia esplèndid, com ens deia en Josep en la seva crònica, ara mateix la temperatura aquí, a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 22 graus centígrads i llueix el sol. Vinga, després del temps, anem per l'actualitat de proximitat, el que recullen durant el cap de setmana, en les últimes hores, els diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa, parlant d'història. I és que han estat trobades les imatges més antigues de l'interior de l'església del castell de Calafell. Pertanyen a l'arxiu Salvany i daten de l'any 1919. Les fotografies aporten una nova explicació històrica. A tot el calafellenc Fermí Alari, que ha localitzat les imatges a l'arxiu fotogràfic Salvany, un dels fons documentals més importants de Catalunya, que conserva prop de 10.000 imatges estereoscòpiques en plaques de vidre. El seu creador, Josep Salvany i Blanc, nascut a Martorell en 1866, va ser un gran aficionat a la fotografia i també a l'excursionisme. El seu llegat permet disposar avui d'imatges preses entre els anys 1911 i 1926 de diferents indrets de Catalunya, les Illes Balears, Madrid, Egipte i altres territoris. Fermí Alari es va endinsar en aquest fons documental i va fer una troballa de gran valor, una fotografia de l'interior de l'església romànica del castell de Calafell datada del 1919. D'aquella època es conserven imatges de l'exterior, però les de l'interior eren fins ara inèdites. De moment, aquestes són les imatges conegudes més antigues de l'interior de l'església romànica del castell de Calafell. Mostren l'altar major, situat damunt la cripta de la Mare de Déu de la Cova, i un dels laterals del temple, on podria haver-hi hagut una imatge de la Verge. Canviem de rotatiu, anem a esdiari.cat, a la seva secció comarcal, parlant de seguretat ciutadana, i és que l'Ajuntament del Vendrell inicia la instal·lació de la nova xarxa de càmeres de videovigilància. La xarxa comptarà amb 50 càmeres repartides pels principals barris i punts estratègics i es preveu que estiguin operatius aquest estiu. És un projecte impulsat per la Regidoria de Seguretat Ciutadana amb l'objectiu de reforçar la seguretat, la prevenció i també la convivència al municipi. El projecte entra ja en la seva fase final i preveu la instal·lació de 50 càmeres després que la xarxa inicial prevista de 45 unitats s'hagi ampliat. Els dispositius es distribuiran pels diferents nuclis i barris del municipi i es preveu que el sistema estigui plenament operatiu aquest estiu. I la R2 Sud i els regionals afectats per les obres del túnel del Garraf recuperen progressivament el servei aquest dilluns, tot i el restabliment de freqüències habituals, es manté el pla alternatiu de transport per carretera durant tota la jornada. I és que Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui dilluns El servei ferroviari habitual del Garraf, un cop finalitzades les obres per la millora de la infraestructura executada per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i el Garraf. Concretament, els estableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i també la circulació habitual dels serveis regionals. El restabliment de les freqüències i circulacions habituals avança una setmana sobre el calendari previst pel 15 de juny. I anem a la fora del Penedès.cat i parlen de les opcions acordades per reobrir la bocana del riuet de Coma-ruga després de dies d'estira i arronsa, d'una recollida també de signatures que ha superat al llarg de 2.000. L'Ajuntament del Vendrell i els veïns de Coma-ruga han acordat reobrir la bocana del riuet que ha quedat soterrada després de les obres de renaturalització. Aquest divendres passat, a la tarda, es va presentar l'acord entre el consistori, la plataforma Salvem la Bocana del Riuet i l'Associació de Veïns Sant Ramon, que consisteix en reobrir la bocana amb un projecte consensuat entre totes les parts i que haurà de ser validat tant pel Ministeri per la Transició Ecològica com pel Servei del Litoral del Departament de Territori de la Generalitat. I acabarem al diarimés.com. Que ens parlen dels Buhos, que acaba de publicar nova cançó. Ara sí, us ho podem explicar, i és que el grup Calafellenc Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració de la cantant Leire Martínez, exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català aquesta cançó. Si saps on vols anar, posa't a caminar, és la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez, que es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Doncs aquesta és l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9:22.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: I ens quedarem amb aquesta cançó dels Buhos i també amb la Leire Martínez, aquesta cançó que es titula No hi ha pla B. Ara

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: arribi als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Dos minuts, arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'abans informatiu amb la Mireia i la Roser. Endavant, bon dia.
2: Molt bon dia. La plaça del Manila de Calafell Platja està a l'escenari principal aquest passat cap de setmana d'una nova edició de la Fira del Mar. Una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. Calafell licita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur i un nou camp de futbol 7 a l'estadi Juan Ríos. Els calafellencs Buhos publiquen No hi ha pla B amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Els Verds fan el 4 de 9 amb Agulla i el Pilar de 8 en una diada de gamma extra de les colles campiones del Vendrell. La Colla Vella carrega el 5 de 9 amb Folra i els nens del Vendrell la Torre de 7. I afectació al transport urbà a causa de l'asfalt a la carretera del Rosers a Cunit avui i demà, 8 i 9 de juny. Trànsit torna a difondre una campanya per reduir la mortalitat dels motoristes. I és que aquest 2026 el 40% dels morts a carretera anaven amb moto, molt per sobre de la mitjana d'altres anys. L'Ajuntament d'Altafulla col·loca xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. La inversió de 30.000 euros està finançada per fons Next Generation.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Hoquei Patins, el Calafell a Menorquina posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Doncs vinga, ara mateix en punt, 2:15 del matí, en un moment espai d'actualitat, parlant de la Fira del Mar celebrada aquest cap de setmana passat a Calafell. Abans tenim nova música, noves cançons. Arriba la nova cançó de l'ESO amb One Republic. Novetat de la setmana, ja la pots escoltar aquí, a la nostra ràdio. Això es diu In Your Eyes.

0: Benvinguts, benvingudes a l'espai d'actualitat del Calafell Matí d'avui. Avui parlem de la Fira del Mar. La plaça del Manila de Calafell Platja ha estat l'escenari aquest cap de setmana, 6 i 7 de juny, d'una nova edició de la Fira del Mar, una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. Al llarg de les dues jornades, els assistents han pogut participar en tallers, demostracions i activitats divulgatives destinades a donar a conèixer les tradicions vinculades al mar i la història marinera de Calafell. Entre les entitats participants hi ha hagut el CREAC de Calafell, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, un projecte multidisciplinar que té com a objectiu ampliar els coneixements sobre la biodiversitat i participar activament en la seva conservació. Les seves activitats es basen en tres aspectes: la recerca, la conservació i l'educació ambiental. Ara, tot seguit, donem pas a l'entrevista. Estem a la Fira del Mar de Calafell, hi ha diversos estands i un d'ells és el del CREAC, del Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell. Ens atén la Juliana López, la directora i biòloga del centre. Com estàs, Juli?
1: Molt bé, gràcies. Pues el nostre objectiu és poder mostrar a la gent qual és el treball que fem des del centre de fauna i els diferents projectes que portem. Aleshores, parlem del voluntariat, del projecte de Posidònia Oceànica, del Tritó Palmat, del Tritó del Montseny i com gestionem el voluntariat de diferents centres com el de Torreferrusa i el del CAT. A més, si la gent li interessa com tant la fauna, també tenim una petita... Com es diu això? Demostració, no?, de les caixes niu. Aquí a Calafell, quan vam arribar, vam començar un projecte de recuperació, no?, de fauna d'ocells i això, i vam començar a col·locar unes caixes niu des de l'inici. Així que aquí comentem quals són aquests tipus de caixes que hi ha i per a les diferents espècies. A més, tenim diferents cartells informatius respecte a com gestionar fauna salvatge, què fem si ens trobem un animal ferit que esté protegit i diferents llibres en els que hem donat una mica d'informació d'amfibis i rèptils, que és la fauna amb la que generalment treballem.
0: Un dels projectes més importants del CREAC de Calafell està relacionat amb el Tritó del Montseny.
1: Sí, aquest projecte està al centre ja des de fa 2 anys i mig, més o menys. Nosaltres el que fem és tenir una sala on fem engreixament dels exemplars, és dir, que estan els centres de la Generalitat principals, per exemple, Torreferrusa, el Zoo de Barcelona i altres centres que sí que fan reproducció d'aquests exemplars. Els animals que sobren, per dir-lo d'aquesta manera, dels centres de cria, arriben al nostre centre, nosaltres fem l'engreixement, que generalment tarda més o menys uns 3-4 anys, i quan aquests animals són adequats per a poder fer el marcatge i l'alliberament, pues ho fem. Que, per exemple, en 8 dies o 15 dies farem un alliberament d'alguns dels exemplars que tenim aquí al centre. Per nosaltres és molt important que la gent pugui conèixer, no, de la mà de nosaltres mateixos, pues, tots els projectes que portem i de què manera els poden ajudar amb tota aquesta labor de gestionar la fauna salvatge i de donar-li una segona vida a aquells animals que han sigut abandonats, per exemple, no, d'amfibis i rèptils exòtics. Així que jo crec que aquesta activitat, no, de poder arribar aquí i mostrar a la gent tots els projectes que portem, pues és de molta importància.
0: També hi han estat presents els llaguts de Calafell. Escoltem a l'Eduard Dorado.
2: Continuem a la Fira del Mar, en aquest cas estem a l'estand de llaguts de Calafell. Llaguts de Calafell també ofereix, doncs, que les persones puguin apropar-se aquí i puguin bugar. Estem amb l'Edu Dorado. Edu, com estàs?
3: Molt bé, molt content d'estar a la Fira del Mar una vegada més i fer promoció de les nostres activitats de llaguts Calafell.
4: Bé, doncs Edu, primer de tot, explica'ns una mica què és el que s'està oferint aquí a la vostra paradeta.
3: Bé, Llaguts Calafell és una entitat esportiva que promou i practiquem el rem de bancada fixa amb unes embarcacions que es diuen llaguts i som Llaguts de Calafell. Aleshores estem explicant totes les activitats que fem, els entrenaments durant tots els dies de la setmana i tot l'any, els convenis que tenim amb la Lliga contra el Càncer, amb noies que han patit malalties oncològiques i poden venir a practicar l'esport amb nosaltres i reforçar físicament totes les parts del seu cos. Les participacions en jornades de portes obertes, com les que fem avui, perquè la gent vingui a provar, se'ls hi posi el mar per les venes i s'apuntin al club. Fer promoció de que participem a regates lúdiques i a regates de competició a través del grup de competició i a través del grupet de regates lúdiques. I, en fi, tot en general, fer mar, fer poble, fer esport i fer natura, bàsicament.
4: Ja heu pogut fer llavors alguna entrada a la mar durant el dia d'avui o no?
3: Durant el dia d'avui hi ha hagut un torn a les 10, un altre a les 11, un altre sortit ara a les 12... Perdó. I a la tarda em consta que n'hi haurà més. I demà, diumenge, també.
4: I quines reaccions són de les persones que venen i doncs fan aquest tast per primera vegada?
3: Les reaccions són molt variades. Hi ha des de la persona que, afortunadament per ella, ho enganxa de seguida i ve aquí a dir que ja es vol apuntar, que són uns quants, gent que li costa més, llavors s'ho repensa, però, evidentment, els timoners i la gent que acompanyem estem per ajudar i que agafin el truquillo i se sentin a gust. Les reaccions són molt variades, però totes, en general, molt positives.
4: A part d'aquest tast, veig també que hi ha una taula amb manualitats on els nens i nenes doncs, poden fer diferents tallers. Explica'ns també què és el que s'està fent en aquesta taula.
3: Sí, això són activitats que fem només exclusivament durant la fira per atraure gent, que és des d'imprimir uns dibuixos amb unes maquetes, imprimir-les a unes bosses de roba, després hi ha una possibilitat de que els nens facin dibuixos vinculats amb la mar o imprimeixin aquestes bosses també, tot per atraure gent. Hi ha un taller de fer estrops. L'estrop és una peça que lliga el rem amb la barca. Llavors, això és un art i aquí iniciem a la gent a que faci estrops també, perquè una vegada dintre el club cadascú té el seu estrop i pugui fer-lo.
4: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Que vagi bé el dia.
3: A vosaltres. Gràcies per venir.
0: Els bugadors de Calafell també han apropat al públic la seva activitat esportiva i de recuperació de les tradicions nàutiques vinculades al rem. Escoltem ara l'Ester i el Jaume, de bugadors de Calafell.
2: Continuem a la Fira del Mar de Calafell i en aquest cas estem a l'estand de bugadors de Calafell amb l'Ester i el Jaume. Com esteu?
5: Hola, molt bé.
2: Què feu aquí? Expliqueu-nos què oferiu en aquest estand de la Fira del Mar.
5: Bueno, pues donar-nos a conèixer una mica, intentar pues, aconseguir més socis pel club i bueno, que la gent conegui una mica aquest esport, que és...
2: Molt bé. Quina és la vostra actualitat? Veu estar fa poc a València.
6: Sí, es va anar a València al Campionat d'Espanya i força contents, perquè era una cosa totalment nova, no se sabia quin ambient ens trobaria, i els que hi van anar han tornat força contents.
2: Tu hi vas anar, Esther?
5: Sí, sí.
2: Quina experiència vas tenir?
5: Pues molt bona, a més soc l'entrenadora, portava l'equip i estem, la veritat, molt contents.
2: Fa quants anys que estàs a Bugadors de Calafell?
5: Ui, he perdut la compta, crec que uns 12 anys.
2: I quins són els teus objectius?
5: Bueno, com a entrenadora, pues això, aconseguir que l'equip vagi millorant i superar-nos a nosaltres mateixos, sempre dic, dia a dia. Intentar pujar i intentar estar una altra vegada al campionat d'Espanya l'any que ve. Estaria molt bé.
2: També, Jaume, aquí a la Fira del Mar feu un concurs fotogràfic, veritat?
6: Sí, la intenció és que la gent faci fotografies, en acabat ho pengi a Instagram, i com a premi, la que decidim que potser és més divertida, millor, se'ls donarà una samarreta.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i que gaudiu d'aquesta Fira del Mar.
5: A vosaltres.
6: A vosaltres.
5: Gràcies.
0: L'artesania i els tallers infantils també han tingut un paper destacat gràcies a la participació, per exemple, de l'artesana i tallerista Cíntia Branco, que ha organitzat diverses activitats creatives inspirades en el món mariner, adreçades tant a infants com a adults. L'escoltem.
2: Continuem a la Fira del Mar de Calafell. En aquest cas estem amb la Cíntia Branco, artesana i tallerista, que està oferint aquí mateix a la plaça del Manila doncs uns tallers infantils i manualitats que poden fer als infants.
7: I benvinguts a la Fira del Mar d'aquest any, que està molt xula. Us convido a venir a provar tots els tallers que fem, que són tallers des de 6 mesos a cap amunt. Llavors trobareu un munt de tallers manipulatius, sensorials, de joc, fem tot amb temàtica marinera. Per exemple, tenim la cuineta marinera, on els nens poden jugar a cuinar plats tradicionals de la cuina catalana, tenim els pesques peixos, el minimón del mar, la soja de la platja de Calafell amb soja màgica. També oferim tallers com, per exemple, l'ampolla màgica sensorial del fons del mar, que els nens troben tresors a dins, molt xulo. Podem pintar amb aquarel·la el pescador de Calafell i també la confraria. I per últim també tenim un peixet en moviment i un mirall de sirenes, que tothom aquí que vingui s'ho passarà molt bé tota l'estona que estigui per aquí.
4: D'on han sortit aquestes idees? D'on us heu inspirat per fer doncs, tots aquests tallers tan diferents?
7: Ja porto molts anys fent-los i cada any intentem innovar, no? Portar una coseta més diferent, però sobretot pensem en la història marinera, de Calafell, dels pescadors, i amb això intentem buscar inspiració per fer aquests tallers.
4: I quina és la resposta que estàs veient dels nens i nenes aquí ara a la Fira del Mar? Com reaccionen davant doncs, totes aquestes propostes que esteu donant?
7: Sí, ja podeu veure que es posen com a bojos, estan supercontents. I els pares també poden estar una estoneta descansant, mirant com els nens estan aquí i gaudint una miqueta de jugar en família.
4: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
0: Per la seva banda, l'Associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha mostrat la feina que desenvolupa per conservar les embarcacions tradicionals i mantenir viva la navegació a vela llatina, un element emblemàtic del patrimoni marítim català. Escoltem l'entrevista al Josep Sierra, president de l'entitat.
8: Bé, aquí molt entretinguts.
2: Què feu? Què oferiu aquí a l'estand?
8: Bueno, a part d'alguns productes de merchandising, també uns jocs per canalla, que lògicament és el que més èxit té, perquè per lo que veig és que hi ha molta canalla, i bàsicament és això, i bueno, la possibilitat de que puguin sortir a navegar amb nosaltres i provar el que és una vela llatina.
2: Què suposa per vosaltres realment la Fira del Mar i participar-hi?
8: Bueno, evidentment és un mostrador a la gent de Calafell que ens conegui i que pugui veure a què ens dediquem i quines opcions tenim per a que els se puguin aprendre a lo que és el món del mar dintre de lo que és el sector de la vela llatina.
2: Aquí a l'estand teniu també fotografies que també veu exposar allà a la destil·leria. Explica'n una mica la història d'aquestes fotografies.
8: Nosaltres cada any fem un concurs de fotografia al mes de novembre dedicat, centrat únicament a lo que és la nostra, la vela llatina i el patí català, la qual les bases són claríssimes. Només poden presentar-se fotografies que tinguin, que es vegui un patí català o que es vegui una part o un vaixell de vela llatina, i lògicament això influeix en que no ens distinguim dels demés concursos de fotografia. Com que lògicament tenen bastanta acceptació, al final les posem a la venda, perquè crec que és una possibilitat de tindre a casa unes grans fotografies.
2: Quins projectes ara mateix teniu més importants?
8: Bueno, tenim un projecte molt important, que és el taller, que ja fa 2 anys que estem fent un curs amb mestres d'aixa per poder reparar barques i per poder mantindre-les, perquè les barques de fusta, el problema que tenen és que amb el pas dels anys se fan malbé i s'ha de tindre bastanta cura d'envells, no? D'envelles. I actualment, aquest any, han fet el segon curs amb un mestre d'aixa de l'Alguer, el Carlo Maresu, I, bueno, i estem reparant una barca del poble d'aquí, que és la Julieta, que era propietat de Campilis, que és un restaurant d'aquí del poble. L'estem intentant restaurar, tardarem segurament 2 o 3 anys, perquè està bastant malmesa. Estem fent una rèplica de la barca Manuela, que és l'última barca de pesca que havia a la platja de Sant Salvador, i aquesta estava molt malament i n'estem fent una rèplica totalment nova.
0: La celebració ha comptat també amb un dels actes més esperats del cap de setmana, el tradicional arrossejat de Calafell, que ha tornat a demostrar el seu poder de convocatòria. Els 500 tiquets disponibles per degustar aquest plat mariner típic es van exaurir completament, confirmant l'èxit d'una proposta gastronòmica que s'ha consolidat com un dels moments més destacats de la Fira del Mar. Tot seguit escoltem a la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastra.
2: Continuem a la Fira del Mar de Calafell i ara mateix estem a l'arrossejat popular i ens trobem amb la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastra. Lluïsa, com va aquesta preparació, com ha anat de l'arrossejat?
9: Hola, doncs bueno, molt bé, estem ja a punt de començar a servir els plats, o sigui que estem allò ja superbé, els tíquets s'han venut tots, o sigui que és molt bona senyal. I bueno, ja veus aquí tot el que es va coent entre els fogons, amb tots els voluntaris, que fa moltíssims anys que estan aquí ajudant, i noves incorporacions que hi han de segones i terceres generacions. Així és que per la nostra banda, molt agraïts amb tots els que estan aquí darrere.
2: Així que s'han vingut tots els tíquets. Quants tíquets en total?
9: S'han ficat a la venda 500 tíquets, els quals s'han exhaurit.
2: A quin preu es venien aquests tíquets?
9: Igual que l'any passat, a 15 euros.
2: Què inclou aquest arrossejat?
9: A part el que és la cassola, diguem-ho així, que és amb el rap i les patates, amb el caldet, val? Que és l'arrossejat, i després tens l'altre plat, que és amb els fideus. Després tens també el que és la beguda, tens el postre, sí, molt bé, i qui vol agafar i menjar-s'ho aquí i poder gaudir d'aquestes vistes, que són impressionants, i la miqueta de xispeta que hi ha d'estar aquí baix, doncs superbé, perquè no deixa de ser un ranxo de pescadors que sempre s'ha fet amb germanor, no?, amb família.
2: Quantes hores han tardat en preparar?
9: Doncs hem començat a les 8 del matí i ahir a la tarda ja hi havia gent que ja estava també donant un cop de mà, eh? Vull dir, aquí no només és el que es fa ara durant el matí, sinó els previs. O sigui que, bueno, ja veus ara l'hora que és, i quan s'acabi l'últim túnel és a les 3, o sigui que fins a les 4 aquí està tothom liat.
2: Molt bé, moltes gràcies, Lluïsa.
9: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Escoltem ara el testimoni de la Manuelita Pedruelo, que va assistir a l'arrossejat per endur-se els plats cap a casa.
4: Continuem aquí a la Fira del Mar. Ara estem veient com comencen a servir aquests plats. Llavors, tenim aquí una persona. Molt bon dia. Quin és el teu nom?
10: Manuelita.
4: Manuelita, hem vist que has recollit el teu menjar, però que l'has ficat en un tàper. Explica'ns això.
10: Bueno, perquè el meu marit no pot venir, que està en cadira de rodes, i llavors em va més bé pues, agafar-ho i portar-ho a casa.
4: És la primera vegada que agafes menjar d'aquí?
10: Agafar, bueno, l'he agafat moltes vegades, però normalment m'agrada més menjar-ho aquí.
4: Què preferim, el peix o els fideus que estan fent?
10: Pues tot, perquè tot està boníssim.
4: Molt bé, doncs que vagi molt bé, que acabis de passar un bon dia.
10: Gràcies, eh?
0: La Fira del Mar ha tornat a convertir-se en un punt de trobada per a entitats i ciutadania amb l'objectiu de reforçar el vincle entre Calafell i la seva identitat marinera. Esperem que els hi hagi agradat aquest esdeveniment i salutacions de qui els ha acompanyat durant aquestes entrevistes, una servidora, Roser Ribas, i el company David Burillo.
11: Tota l'actualitat al Calafell Matí. Calafell Matí.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

segons si arribem al punt de les 10 del matí, compartint ràdio en directe el Calafell Matí d'aquest dilluns. Avui som a dia 8 de juny de 2026, fins la 1 compartint espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música. I d'aquí un moment arriba la Sabel Gámez amb altres ulls a aquest espai d'opinió. Avui ens parlarà de la marca ens uneix. També tindrem l'espai Vida Saludable. I tot això aquí en el 107.9 de l'FM, a l'emissora municipal de Calafell, també Calafell Ràdio, a través de la nostra emissió online. Abans tenim música, tenim cançons per recordar aquesta cançó recent amb els Coldplay i els BTS, això que es diu My Universe. Yeah.

0: Calafell Matí. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
1: El mar, la mar que ens uneix. Com sempre dic, hi ha llocs que no només es visiten, hi ha llocs que es viuen, que es respiren, que es gaudeixen fins i tot després de ser-hi. I el més important, que formen part de la nostra particular col·lecció de postals, atresorant records en la nostra memòria. Calafell és un d'aquests jocs, i la Fira del Mar és un d'aquests records, un record que ens uneix amb el mar. Quan arriba la Fira del Mar, la platja es converteix en quelcom màgic, un espai al costat de l'aigua que fa més i més l'horitzó. Es transforma en un punt de trobada entre el passat i el present, entre les històries dels pescadors que van fer créixer aquest poble i les noves generacions que encara avui escolten el batec del Mediterrani. Els dies 6 i 7 de juny, caminar per la plaça de Manila ha estat com obrir un llibre ple de records. Les antigues embarcacions, la recepció de les subhastes de peix, les portes obertes de la confraria i les aromes de l'arrossejat popular ens van transportar a una època en què la mar era vida, esforç i esperança. Però la Fira del Mar és més que una tradició. És també somriures d'infants descobrint nous tallers, famílies compartint moments únics i persones que per unes hores deixen enrere les presses per reconnectar amb allò que realment importa. Per això, us convido a aquells que l'heu gaudit a rememorar-la, a seguir gaudint-la més enllà i a aquells que no han tingut aquesta oportunitat a reservar dates per fer-ho l'any vinent, a deixar-vos portar per l'olor de la sal, per sobre les onades i per l'escalf de la seva gent. Perquè la Fira del Mar no només explica la història d'un poble, també ens ajuda a recordar qui som. I potser entendreu que hi ha paisatges que només es poden contemplar de veritat si ho fem amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: Així sona la nova cançó de l'Olivia Rodrigo que es publicava aquest mateix divendres. I ja la tens sonant aquí, a la teva emissora, a Calafell Ràdio, la municipal de Calafell. A més, l'Olivia Rodrigo, que actuava per sorpresa a l'últim dia del Primavera Sound. Música, cançons, també espais d'actualitat, entreteniment i bona música. La proposta fins a una del Calafell Matí, aquí, a Calafell Ràdio. Bon dia.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I avui l'espai de salut corre a càrrec del David Burillo.
2: I comencem la secció de l'espai de salut. Avui tenim amb nosaltres aquí als estudis Àlex Pateiro, infermer de primària del CAP de Calafell. Molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: Avui volem parlar d'un col·lectiu que sovint pateix una doble barrera invisible a l'accés més bàsic de la nostra salut, l'atenció primària. Parlem de les persones sordcegues. Per començar, quan parlem de sordceguesa, a què ens estem referint exactament? Què no... Perquè no és només el no veure i no sentir, de veritat?
3: Sí, exacte. El primer que cal entendre és que la sordceguesa és una diversitat funcional única. No és només la suma d'un cec i un sord. És una condició que aïlla la persona del seu entorn de manera absoluta si no té suports. I quan pensem en el centre d'atenció primària, pensem en el lloc on anem per a les coses quotidianes, una recepta, una revisió o quan ens trobem malament. Per una persona sordcega, el CAP, que hauria de ser el lloc més accessible i proper del món, es converteix sovint en una gincama impossible de superar sense ajuda externa.
2: Perquè, Àlex, de fet, l'atenció primària és la porta d'entrada del sistema de salut. Quines són les primeres dificultats que es troben només creuar la porta del CAP?
3: Doncs mira, el primer és... El problema comença abans de veure el metge. Pensa en el fet de demanar una cita a dia d'avui. Avui dia tot es fa per aplicacions mòbils, webs o telèfons. Si les aplicacions no estan ben adaptades per al lector de pantalla amb línia braille, ja no hi podem demanar hora. I un cop arriben al CAP, què passa? T'has de registrar al taulell, asseure't a la sala d'espera i estar atent a una pantalla o al fet que et cridin per megafonia. Una persona sordcega no pot veure la pantalla, ni pot sentir el seu nom. Depèn absolutament que algú li toqui físicament per dir-li «És el teu torn, ja pots passar». Això genera una pèrdua total de privacitat i d'autonomia. Estan literalment atrapats a la cadira de la sala d'espera.
2: Clar, i un cop aconsegueixen, suposo, entrar a la consulta del metge de capçalera o de l'infermer, com és aquesta comunicació? Perquè l'atenció primària es basa molt en el vincle i la confiança.
3: Aquest és el moll de l'os. El metge de família és qui millor et coneix, però si no es pot comunicar amb tu, aquest vincle es perd i es trossa. A la consulta s'utilitzen sistemes com la llengua de signe recolzada, tocant les mans de l'intèrpret, o el sistema dactilològic, lletrejant el palmell de la mà del pacient. Què passa a la realitat? Com que no hi ha intèrprets disponibles per totes les visites rutinàries, la persona sordcega solament pot anar amb un familiar. I el personal sanitari, de vegades per pressa o per desconeixement, cometem l'error de parlar-hi al familiar i no al pacient. Es prenen decisions sobre la salut, sobre si canviar-li la pastilla de l'atenció o fer-li una analítica, mirant a l'acompanyant i no a la persona. La persona sordcega, en aquest moment, es converteix en un subjecte passiu de la seva pròpia salut.
2: Clar, és que a més l'atenció primària fa molta feina de prevenció, campanyes de vacunació, cribatges, controls de sucre, per exemple. Com els afecta tot això?
3: Els afecta moltíssim, perquè queden exclosos de la prevenció. Moltes de les comunicacions de les campanyes, com la de la grip, com el càncer de colon, com la vacunació de l'herpes, totes aquestes campanyes s'envien per SMS, cartes ordinàries o missatges a la meva salut. Si aquests canals no tenen accessibilitat real, la informació no arriba a tothom. A més, fer el seguiment d'una malaltia crònica com la diabetis a casa requereix d'aparells. Els glucòmetres que li poses la sang al dit per mesurar el sucre o els tensiòmetres haurien de tenir opcions de veu o connexions accessibles per ells. Si l'atenció primària no els proveeix d'eines que puguin tocar o entendre, estem creant pacients crònics desatesos.
2: Clar, tu ara ens estaves explicant doncs, aquestes millores potser que podrien haver. Quines mesures concretes o canvis organitzatius es podrien aplicar demà mateix als CAPs doncs, per capgirar aquesta situació?
3: Doncs hi ha moltes solucions que són així d'estar per casa que canviarien vides, i és que passa que no les pensem. La primera, una alerta vermella a la pròpia història clínica informatitzada. És a dir, que el nostre programa, quan l'administratiu o el metge o l'infermer obri la fitxa del pacient, el sistema avisi immediatament. Hi ha un pacient sorcer que requereix un avís físic a la sala d'espera i comunicació dactilològica. La segona, fer una formació bàsica al personal de recepció. Saber com apropar-se, tocar l'espatlla suaument per indicar la presència i guiar-los fins a la consulta d'una manera segura. I la tercera seria, quan tu reps a la consulta un pacient amb aquesta patologia, doncs en ve de tenir els 10 minuts que tenim per consulta, doncs fer com una visita doble o triple, que fossin 30 minuts, perquè tu puguis centrar-te amb el pacient i poder-li explicar tot, donar-li la recepta, explicar-li el tractament amb aquest intèrpret que li anirà explicant, i així doncs que li pugui arribar tot al pacient i que no passi a ser com un moble a la consulta.
2: Clar, mesures bastant de sentit comú per garantir un dret fonamental, veritat. I a més avui que, bueno, ahir va ser un dia molt assenyalat per parlar de tot això, veritat.
3: Sí, tant que sí. Precisament el 3 de juny celebrem el Dia de les Llengües de Signes Catalanes. És una data ideal per recordar que les llengües de signes no són només per ser vistes de lluny. En el cas de moltes persones sordcegues, la llengua de signes catalana esdevé una llengua tàctil. Ells la parlen i la senten col·locant les seves mans sobre les mans de l'intèrpret o del metge. Així que avui, més que mai, reivindiquem la llengua de signes catalana com una eina d'inclusió i de salut. Sense comunicació no hi ha una salut pública real. Mirem de prop el nostre entorn i assegurem-nos que els nostres CAP siguin espais oberts a tothom, també per a qui aprèn i viu el món a través del tacte.
2: Doncs, Àlex, amb aquest tancament i amb aquestes reivindicacions, doncs no podríem tenir un tancament doncs millor i una reivindicació absolutament necessària. Moltes gràcies per posar llum a aquesta realitat en un dia com avui.
3: Vale. Gràcies a vosaltres i a totes les persones sordes i sordcegues. Bona Diada de la Llengua de Signes Catalanes a tothom. Gràcies.
2: Gràcies, Àlex.

0: Déu-n'hi-do com ens agrada aquesta cançó, una cançó de pel·lícula. Això arribava des de The Bodyguard, el guardaespatlles, amb la Whitney Houston i el Kevin Costner, els protagonistes d'aquesta pel·lícula, d'aquesta cinta i de la seva banda sonora, principalment protagonitzada per la Whitney Houston, arribava I'm Every Woman. És una cançó original de Chaka Khan. Amb això hem arribat a les 10 i 24 minuts en directe des del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som l'emissora municipal de Calafell, també calafell.tv, i fins d'una compartint espais d'actualitat, entreteniment, bona música des del magazín matinal Calafell Matí. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Tot un plaer fer-vos companyia. Ara fem una pausa, consells publicitaris i tornem de seguida també amb l'avanç informatiu i els titulars de les notícies més destacades d'aquest dilluns, avui 8 de juny de 2026. Tornem de seguida, no et moguis de la nostra sintonia. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
3: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
3: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
3: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio, avanç informatiu.
0: 2 minuts per l'actualitat, 2 minuts per l'avanç informatiu amb els titulars d'aquest dilluns, dia 8 de juny de 2026, amb Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hola, molt bon dia.
5: Molt bon dia. La plaça del Manila de Calafell Platja està a l'escenari principal aquest passat cap de setmana d'una nova edició de la Fira del Mar, una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. Calafell cita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur i un nou camp de futbol 7 a l'estadi Juan Ríos. Els calafellencs Buhos publiquen No hi ha pla B amb la col·laboració de Leire Martínez,

0: llançada per fons Next Generation.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Hoquei patins, el Calafell menorquina posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Així sona la nova cançó de la Bibi Rexha. S'acaba de publicar, ja la pots escoltar aquí, a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí, a la nostra selecció musical. I Bibi Rexha no arriba sol, sinó al costat de David Guetta amb aquesta cançó que ens encanta. Sad Girls, no volem noies tristes, sinó tot el contrari.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Sé que és dilluns, sé que costa, però de tristeses, ninguna. Vinga, anem per més coses, 10 i 33 minuts ara mateix. Els dilluns, a partir del punt de 10:45, tenim l'espai de la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell, moment de les ofertes de feina, moment de les ofertes de formació, moment d'entrar en el web treball.calafell.cat. Anem a, per aquestes ofertes noves, ofertes de feina. Molta atenció a tots aquells, aquelles que estigueu cercant feina o voleu millorar la que teniu. La primera de les ofertes, la més recent, la més nova, és per una plaça de conserge recepcionista en horari de vespre i nit per treballar al municipi de Calafell. Per fer l'atenció als i als clients i a la recepció, el control de la normativa i

les verificacions internes. Per treballar en el següent horari, entre les 8 del vespre i les 3 de la matinada de dilluns a diumenge, amb els descansos corresponents. És jornada laboral complerta, el tipus de contracte de duració determinada a temps complert. El sou orientatiu seria entre 1.400 i 1.600 euros bruts, multiplicat per 14 pagues. Com a mínim demanen el títol de graduat en ESO, que domini l'anglès, el castellà i el català, i es valoraran experiència i també coneixements de francès. És per la temporada d'estiu, com un recepcionista d'hotel. Busquen per treballar com a conserge recepcionista en horari de vespre i nit aquí al municipi de Calafell, una persona per ocupar aquesta plaça. De seguida us expliquem com podeu accedir a aquesta oferta. Abans tenim més. Ens quedem a Calafell perquè aquí també estan cercant un administratiu o administrativa d'obra per fer les tasques centrades en el cicle de compres, albarans, factures, planificació i pagaments, seguiment de contractes amb proveïdors, per fer recepció, validació i registre de l'assignació dels albarans de compres, també subcontractacions al centre de cost pertinent. Entre d'altres tasques que especifica en aquesta oferta, per treballar en horari de 8 del matí a 6:15 de la tarda amb 30 minuts per esmorzar i una hora per dinar en jornada laboral completa. El sou seria entre 1.400 i 1.600 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues. Experiència demanen mínim de 2 anys. Que tingui formació en un cicle formatiu en comptabilitat, administració o equivalent, però es valorarà positivament formació vinculada en el sector de la construcció. Que domini el català i el castellà parlat i escrit, que tingui coneixements tècnics, domini del Packet Office, especialment l'Excel. Es valorarà solvència comunicativa, negociació, planificació i ganes de treballar i aprendre. La incorporació és immediata i és una oferta subjecta als requisits de contractació del programa ocupacional Integral Plus per persones majors de 30 anys en situació de demanda d'ocupació no ocupades i empadronades al municipi de Calafell, Cunit o Bellvei. Com dèiem, busquen una persona per treballar a Calafell com a administratiu, administrativa, per una empresa de construcció d'obra. Per treballar a Calafell és urgent trobar personal de neteja i manteniment de platges. Per fer neteja de dutxes i banys públics, recollida manual de residus de la platja, recollida i substitució de bosses de papereres i altres tasques de manteniment bàsic en les instal·lacions de platja. Per treballar en horari entre les 5 del matí i 1:15 del migdia, són 6 dies de feina i 3 de descans. En jornada laboral completa, el tipus de contracte de duració determinada a temps complet, el seu orientatiu seria anualment 20.187 euros. La incorporació seria immediata, demanant permís de conduir bé a les persones candidates que siguin capaces de realitzar tasques físiques a l'aire lliure i es valorarà experiència prèvia en feines de neteja o de manteniment. Estan cercant aquesta persona per fer la neteja i el manteniment de platges. Ens quedem encara a Calafell. Aquí necessiten un socorrista per una piscina. Per mantenir la màxima responsabilitat en la seguretat del recinte de la piscina, per assistir en el cas d'accident o emergència, d'acord amb la normativa vigent, per rescatar persones en el cas d'accident o que es produeixi en el medi aquàtic, atenció als usuaris, trajet de persones disminuïdes, ajuda a persones amb mobilitat reduïda, entre d'altres tasques que consten en aquesta oferta, que podeu consultar, com sabeu, a treball.calafell.cat. Per treballar entre les 11 del matí i les 7 de la tarda, es treballen 4 dies i es tenen 4 dies de festa en dies rotatius. En jornada laboral parcial. La durada del contracte, entre 1 i 3 mesos, el sou orientatiu seria 1.025 euros bruts al mes, multiplicat per 14 pagues, si fos el cas. Incorporació immediata, demanen la formació en socorrisme en espais aquàtics o tècnic esportiu de salvament i socorrisme o un altre títol equivalent o superior. Com a mínim ha de dominar el castellà i està inscrit al ROPEC,
es valorarà experiència com a socorrista per treballar aquest estiu en una piscina, en un recinte amb piscina. Això al municipi de Calafell. I sortim del municipi? No, encara no, perquè anem a Segur de Calafell amb una altra de les ofertes noves que us volem comentar en aquest espai de ràdio. Busquen per treballar a Segur un projectista d'instal·lacions industrials. Per fer el disseny d'instal·lacions industrials, principalment en el sector químic. Per fer també el control d'execució de les instal·lacions, per treballar en horari flexible, entre les 8 del matí i les 8 del vespre, en jornada laboral completa. Els orientatius serien al més 2.000 euros bruts mensuals, multiplicat per 14 pagues. Es demana com a formació un grau d'enginyeria industrial o similar o un grau superior en disseny industrial o equivalent. La persona candidata ha de disposar del permís de conduir bé, coneixements d'AutoCAD i ganes de treballar i aprendre. És una oferta subjecta als requisits de contractació del programa ocupacional Integral Plus per persones majors de 30 anys en situació de demanda ocupacional no ocupades i empadronades a Calafell, Cunit o Bellvei. Busquen per treballar en base a Segur de Calafell un projectista d'instal·lacions industrials. Ara sí, sortim de Calafell, anem fins al Vendrell. Més ofertes totalment noves. Atenció, perquè estan buscant un oficial o oficiala opa opa una de ferreria o fusteria d'alumini. Per treballar al Vendrell, per soldar, polir, tallar, fabricar i muntar estructures del sector del metall. Per treballar entre les 8 del matí i 4:45 de la tarda en jornada laboral completa. El sou seria entre 1.400 i 1.600 euros bruts mensuals, multiplicat per 14 pagues, experiència davant en mínim d'un any, que domini el castellà i disposi de permís de conduir bé. També és una altra d'aquestes ofertes subjectes als requisits de contractació del programa ocupacional Integral Plus. Per persones majors de 30 anys, en situació de demanda d'ocupació no ocupades i que estiguin empadronades a Calafell, Cunit o Bellvei. Doncs ja sabeu, oficial, oficiala, OPOP, una de ferreria i fusteria d'alumini per treballar al Vendrell buscant una persona per realitzar aquesta tasca. Ens queden dues ofertes més. Anem ara fins a Sitges. Busquen un infermer o infermera per una residència de persones grans de Sitges per realitzar diferents funcions. Desenvolupar tasques pròpies d'infermeria dins de l'àmbit residencial, vetllar per la salut i el benestar de les persones residents, la coordinació amb l'equip interdisciplinari, participació en el seguiment i aplicació dels plans d'atenció individualitzats, entre d'altres funcions. En horari rotatiu, de dilluns a diumenge, segons quadrants, en torns des de 7:45 del matí fins a les 3 de la tarda, però algun dia entre les 8 del matí i les 3. També inclou caps de setmana, alterns i dies de descans segons planificació. Per tant, és jornada laboral completa. El sou orientatiu seria entre 1.600 i 1.800 euros bruts mensuals, multiplicat per 14 pagues. Demanen experiència mínima d'un any i que es disposi de la titulació en infermeria. Es valorarà experiència prèvia en l'àmbit de la geriatria o residències, tot i que no és imprescindible. Una persona que sigui capaç de treballar en equip, que sigui empàtica i en orientació cap a la persona. I també es valorarà, doncs, que conegui el català i el castellà. Doncs demanen per treballar a Sitges un infermer o infermera per una residència de persones grans. I per últim, tornem a Calafell, perquè necessiten un dependent o dependenta per fer atenció al client. Per treballar de dilluns, els dilluns, dimecres i diumenges, de 10 a 2:45 del migdia i des de 6:15 de la tarda fins a les 9 del vespre. Són 21 hores setmanals en jornada parcial partida. El seu orientatiu diu l'oferta són 642 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues. La incorporació immediata, experiència mínima d'un any i com a mínim demanen el certificat d'escolaritat que domini català i el castellà, que sigui una persona amb experiència com a dependent, dependenta, i es valorarà, doncs, altres idiomes.
Doncs aquestes són les ofertes de feina, són les ofertes que podeu trobar en el web treball.calafell.cat. I a part de les ofertes de feina, tenim formació. Recte final del curs 2025-2026. Últimes formacions per aquesta temporada. I aquesta mateixa setmana, aquest dijous dia 11 de juny, entre un quart de 10 i un quart de 12 del matí, a la Masia Vilarenc Zenit, Connecta Networking, un espai per aprendre, connectar, compartir i crear sinergies amb altres persones emprenedores. Tens un negoci o ets tu el negoci per dos? Una formació, com dèiem, aquest dijous, a modalitat presencial en català per persones emprenedores i empresàries. 2 hores, aquest dijous, dia 11 de juny, a la Masia Vilarenc Zenit. La preinscripció és oberta. Últims dies abans que es faci, doncs, aquesta nova jornada de Connecta Networking. Anem al mes de juliol. El dia 3 de juliol es farà una formació de 3 hores a modalitat presencial en català sobre facturació electrònica i Verifacto. Serà en el Centre Municipal de Cultura, a la plaça Major de la Bisbal del Penedès. L'objectiu de la sessió és formativa i és comprendre en el marc normatiu les obligacions legals associades a la facturació electrònica segons la llei Crea i Creix i la normativa Verifacto. La preinscripció d'aquesta formació presencial pel 3 de juliol ja és oberta. El dia 13 de juliol, curs de manipulació d'aliments i al·lèrgies alimentàries. 10 hores a modalitat presencial en català, 2 matins entre les 9 del matí i 2 del migdia, per parlar dels aliments, la manipulació i la higiene alimentària, la legislació alimentària aplicable i les al·lèrgies alimentàries i intoleràncies. És una formació subvencionada. Un curs de manipulació d'aliments i al·lèrgies alimentàries, com dèiem, engega el dia 13 i també es farà el dia 13 i el 15 de juliol. La preinscripció també ja és oberta. I aquestes són les 3 formacions abans que arribi el mes d'agost, en aquest tram final d'aquest curs 2025-2026. I com podeu accedir a aquesta formació i també a les ofertes de feina? Doncs ja sabeu, teniu tota la info al web treball.calafell.cat. Treball.calafell.cat és el web de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. Presencialment es troben al Passeig de la Unió sense número de Calafell. Passeig de la Unió sense número de Calafell. Podeu contactar a través d'una trucada telefònica. 977-69-9009. 977-69-9009 és el telèfon de l'Ajuntament. Heu de demanar per l'extensió 2679. 2679. També a través d'un correu electrònic podeu contactar a treball@calafell.cat. treball@calafell.cat. I tota la info a treball.calafell.cat. treball.calafell.cat.

0: energia assegurada amb la nova cançó molt, molt, molt ballable de la Eva Max. Ens agrada tot el que fa aquesta dona i aquesta és una mostra de tot el que fa.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.
0: Energy, la nova d'Eva Max, ara arriba a les 10:50 minuts en aquest dilluns, dia 8 de juny de 2026. Sí, sí, necessitem energia. Estem començant setmana, som a dilluns. Sempre costa una miqueta més engegar, arrencar la setmana i aquí us ajudem a fer-ho.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.
0: I ara amb cançons, amb música, i una de les que coneixes de la Dua Lipa. És el Love Again. En un moment, pausa publicitària, en un moment, la previsió del temps actualitzada amb el meteoròleg Josep Miró.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Minut i mig, arribem al punt de les 11. Anem pel temps, ens actualitzem com sempre a aquesta hora. Amb Josep Miró ja es faran al telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs un dia esplèndid, un dia que llueix el sol i un dia que sí que és veritat que mica en mica van pujant les temperatures, eh?
1: Sí, correcte. Ens ha costat una mica entendre el que em comentaves, perquè el retorn és molt, molt baix, però ho hem entès. I dia esplèndid, dia radiant, i com molt bé dius, les temperatures van pujant. Avui han estat més fresques, a nit, ha fresquejat bé, s'ha dormit bé, hem tingut una mínima de 17, però ara ja en tenim 24, pràcticament ens acostem a la temperatura que vam arribar ahir de màxima. Avui la màxima pujarà, podrà arribar a superar els 26 o acostar-se fins als 27, amb una humitat, això sí, avui més baixa que en dies passats. I, com deies, amb un dia radiant, amb cel blau, cel clar, que en principi ha de continuar així tot el dia, o com a molt no descartarien que pogués aparèixer algun nuvolet puntual si és que arriba a fer-ho. Per tant, sol i cel clar pràcticament tot el dia, i amb aquestes temperatures que pugen. És una pujada que no tindrà massa continuïtat. Sí que aquesta nit també pujaran força les temperatures, però demà, en principi, poden recular una mica. No estem davant d'una pujada de temperatures per mantenir-se. I hem d'esperar doncs, que la humitat doncs, sigui més baixa i que els vents en conjunt siguin febles, amb domini del xaló, sobretot al centre del dia, i fent que la mar que ha començat a rissar ara augmenti a marejol a partir de mig matí o migdia. Per demà esperem que el temps en conjunt també sigui estable, però a diferència d'avui amb més núvols. Intervals de núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, mentre que al centre del dia s'imposa el sol amb un cel clar o més clar. I amb unes temperatures que, com dèiem, aquesta nit pugen, tornarà a fregar els 20 graus de mínima, mentre que demà la màxima no pujarà tant i estarà entre els 25 i 26, tot i que no es notarà gaire perquè la humitat sí que serà més alta i una cosa compensarà l'altra. Amb vents en conjunt febles, amb una miqueta de mestral fins a mig matí i domini de les marinades que seran canviants entre migjorn, garbí i xaloc al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol, però especialment considerable al final del dia. A partir de dimecres ens creu una petiteta línia frontal que no descartem que pogués deixar alguna gota de primera hora del matí, però això ja ho confirmaríem demà amb aquest espai del temps.
0: Molt bé, Josep, doncs gràcies per la informació. Intentarem solucionar això del retorn perquè ens escolteu bé des del telèfon. Moltes gràcies i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé.
1: Fins demà, bon dia, que vagi bé.
0: Adéu-siau.

0: 11 i 2 minuts pràcticament. Com cada dilluns a partir de les 11 arriba la Núria Martínez amb l'espai Espècies i Paisatges de Calafell. La Núria la tenim descansant, la tenim de vacances, per això el que farem avui és recuperar un dels espais emesos anteriorment d'Espècies i Paisatges de Calafell. A punt, ja per escoltar-lo. Ja tenim sonant aquest espai, la sintonia d'aquest espai, Espècies i Paisatges de Calafell, amb la Núria Martínez, novament aquí en els estudis, com cada dilluns a partir de les 11, després del temps. Núria, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Déu-n'hi-do les repercussions, aquí que parlem de la natura, també del medi ambient, no? Doncs déu-n'hi-do les repercussions d'aquest Harris que tindrà, doncs, en les pròximes hores, pluges i el temporal marítim. Doncs compte i precaució.
1: Sí, i tant.
0: Tot bé? Ha anat bé el cap de setmana?
1: Doncs sí, molt bé. La veritat és que ha estat un cap de setmana molt tranquil·let, amb tanta aigua.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs a casa.
0: A casa.
1: Tranquil·la.
0: Tranquil·lets. Molt bé. I què farem avui? De què parlarem avui en aquest espai, Núria?
1: Doncs mira, Ferran, avui dedicarem aquest espai a un animal petit, del que ja vam parlar una mica la setmana passada, un animal que molts associem a records d'infantesa, a nits d'estiu i a petites llums dansant a la foscor. Avui parlarem de les cuques de llum, l'Ampyris noctiluca, i ho farem seguint totes les etapes de la seva vida, perquè entendre-les és el primer pas per poder-les protegir.
0: El més destacat, el que és més extraordinari, doncs és aquesta lluminària, no?, que fan llum aquestes cuques. Ens explicaràs això i alguna cosa més, entenc, eh?
1: Doncs sí, Ferran, perquè la veritat és que és un fet extraordinari per a un animal. Però és que parlem d'un insecte molt especial. La cuca de llum, com ja van dir dilluns passat, és un escarabat, encara que sovint no ho sembli. Forma part de la família dels lampírids, un grup d'insectes capaços de produir llum pròpia. Perquè també és veritat que la cuca de llum no és l'únic animal que fa llum. En tot el món del seu grup hi ha al voltant d'unes 2.000 espècies, a més d'alguns peixos i animals del mar que també són luminescents. I aquesta llum és molt curiosa perquè no dona calor i l'anomenem bioluminescència. És fascinant, però no és màgia. Tot i que ho sembla, és biologia pura.
0: I a més és una espècie que la tenim molt a prop nostra, oi?
1: Exacte, Ferran. Això és molt important recordar-ho. Viu aquí, als nostres prats, als marges dels camins, als jardins, als espais verds que trepitgem cada dia, amagada sota l'herba, entre les fulles, als seus refugis d'hivern, com deien.
0: Avui tornarem a parlar de les cuques de llum, però potser des d'un altre punt de vista, Núria.
1: Exacte. Vaig pensar que aquest petit animal es mereixia conèixer una mica més. La setmana passada parlàvem del on. Avui parlarem del com i del quan, del seu cicle vital. Perquè aquell punt brillant d'una nit d'estiu és el resultat d'un procés llarg, lent i molt delicat.
0: Procés que no veiem nosaltres.
1: Gairebé mai. Podríem dir que la cuca de llum és com un llibre que només obrim l'última pàgina. Ens quedem amb la llum, però no llegim tota la història que hi ha al darrere. I aquesta història comença molt abans, a terra i en silenci.
0: I com seria aquest cicle vital?
1: És un cicle que consta d'una metamorfosi completa, que es desenvolupa en quatre fases. Comença amb l'ou, continua amb la larva, després passa per la pupa i acaba amb l'adult. Però no totes aquestes etapes tenen el mateix pes o duren el mateix temps. De fet, l'etapa adulta, la que nosaltres recordem, és només la més curta de la seva vida.
0: I la resta del temps, de les etapes, on és?
1: La resta del temps és amagada. Com a larva, la cuca de llum viu durant mesos, fins i tot quasi 2 anys, sota terra, entre les fulles, sota l'herba, en sòls húmids. És una etapa lenta, però essencial. És com un llarg hivern abans de la llum.
0: Una bona metàfora, doncs.
1: Sí, perquè ens ajuda a entendre que és un procés que des del principi al final es produeixen canvis radicals. Els cicles naturals són molt variats, alguns menys radicals, i en canvi molt més llargs, com el de la nostra espècie, per exemple. La cuca de llum ens ensenya que abans de brillar cal temps, foscor i silenci.
0: Es tracta d'un cicle molt lligat, podríem dir, a les estacions.
1: Totalment. La seva vida està sincronitzada amb les estacions de l'any. Necessita hiverns freds, però protegits, primaveres tranquil·les i nits fosques d'estiu. Quan alterem aquest ritme, amb neteges excessives, amb llum artificial, amb pesticides, estem desajustant el cicle.
0: Per aquest motiu caldria entendre'l.
1: Exacte. Conèixer el cicle vital de la cuca de llum no és només una curiositat, és una eina de protecció. Perquè només si entenem quan i com viu, podem canviar els nostres hàbits i fer possible que aquest petit miracle de llum continuï existint.
0: I Núria, podríem dir que el cicle vital de la cuca de llum comença a l'ou?
1: Exacte. El cicle vital comença de manera molt discreta, amb la posta dels ous. La femella es diposita a terra, en zones húmides, protegides, arran de terra, sovint entre les fulles o sota l'herba. Són ous petits, translúcids, gairebé invisibles als nostres ulls. I aquí hi apareix una primera idea important. Des del primer moment, la cuca de llum necessita un sol piu estructurat i tranquil. Si el terra és remogut constantment, si es neteja en excés o sacseja o s'asseca, el cicle ja es trenca abans de començar.
0: I si aquests ous evolucionen i si arriben a aconseguir néixer, què fan després, Núria?
1: Quan els ous eclosionen, neix la larva, i aquesta és, sens dubte, l'etapa més llarga i més important de tota la seva vida. La larva de la cuca de llum té un cos allargat, segmentat, amb tons foscos, i viu sempre a terra. Durant mesos, i de vegades durant més d'un any, la larva es dedica principalment a alimentar-se i créixer lentament. És un període de supervivència constant, doncs és un bon àpat per a altres animals. Ella s'alimenta principalment de cargols i llimacs, els quals paralitza amb un verí especial que els inocula d'una mossegada. Això la converteix en un insecte molt beneficiós pels ecosistemes i també pels jardins.
0: Deu ser una etapa molt vulnerable, aquesta, per la cuca de llum.
1: Sí, Ferran, moltíssim. La larva depèn completament de l'estructura i condicions del sol, com la presència de fulles, la tranquil·litat de l'entorn. Quan la terra està molt compactada, utilitzem pesticides, eliminem el seu refugi i també la seva font d'aliment. Per altra banda, encara que disposi de bones condicions, pot ser depredada per altres animals, com hem dit abans. Cal recordar que la larva de la cuca de llum ja pot produir una mica de llum. Com que fins a la fase adulta no la fan servir per trobar parella, es pensa que en la fase larvària és una eina per confondre i allunyar els seus depredadors.
0: I després d'aquesta etapa de supervivència, amb el pas del temps, va canviant a què?
1: Exacte. Quan la larva ja ha acumulat prou energia, entra en la fase de pupa.
0: Pupa, eh?
1: Una pupa, sí. És un moment en què està totalment immòbil. I és en aquest moment quan fa la transformació més profunda. La pupa queda amagada sota terra o entre la fullaraca, completament immòbil. Aquí tot canvia a l'interior del seu cos. És un procés silenciós, vulnerable, que pot durar diverses setmanes. Qualsevol alteració en aquest moment, una neteja, una trepitjada, una dessecació, pot ser fatal. En aquesta fase es formen els òrgans sexuals i les ales, en el cas dels mascles.
0: I arriba l'etapa, l'època d'adults, no? Podríem dir.
1: Exacte. I aquí passa una cosa molt curiosa, que ja vam parlar dilluns passat, però és important recordar. I és que en el cas de la Lampyris noctiluca, mascle i femella són molt diferents. El mascle té ales, pot volar, la femella, en canvi, no té. És molt més grossa i amb una forma que recorda més el de la larva. Els dos fan llum per comunicar-se, això sí, però és ella qui emet la llum més intensa.
0: I, malauradament, aquesta és una etapa molt curta.
1: Molt curta. L'adult viu poques setmanes, no s'alimenta, tota la seva energia prové del que va acumular durant la fase larvària i ara està totalment orientada a la reproducció. Per això és tan important protegir aquella etapa llarga i invisible. Si la larva no sobreviu bé, l'adult no arribarà mai a existir. La llum que tant estimem és només la punta de l'iceberg, el final visible d'un procés llarg i fràgil.
0: Uh-huh. I de que sobrevisqui, doncs també nosaltres som els responsables, podríem dir, també part d'aquesta responsabilitat.
1: Exacte, Ferran. Quan veiem una cuca de llum no estem veient només un insecte, estem veient una cadena de vida que ha funcionat. Quan deixem les fulles a terra, quan reduïm la il·luminació nocturna, quan evitem químics, estem permetent que aquest cicle vital tan antic i tan delicat es completi. I potser això és el més bonic, entendre que protegir la cuca de llum no és només salvar un insecte, sinó cuidar el lloc on vivim.
0: Uh-huh. I a més no viuen soles dins de l'ecosistema.
1: Exacte, Ferran. I això és també molt important remarcar-ho, perquè la cuca de llum forma part d'una xarxa molt més ampla. Com dèiem, controla poblacions de cargols i llimacs, els quals s'alimenta en la fase larvària, i ella mateixa esdevé un aliment. Ocupa un lloc dins la cadena tròfica, diverses aus insectívores s'alimenten d'aquests escarabats. Si desapareixen les cuques de llum, també redueix el menjar disponible per a aquestes aus. I al mateix temps que els cargols i llimacs es faran tan nombrosos que poden afectar negativament a les plantes salvatges i als conreus. I aquí veiem com tot està connectat. Un sol pobre afecta els insectes, la manca d'insectes afecta les aus, i la disminució d'aus té conseqüències més enllà, en tota la xarxa ecològica. Per això, veure les llums de la cuca de llum no és només un espectacle bonic, és un indicador. Quan ho veiem, vol dir que algunes coses s'han fet bé en aquell espai.
0: Anem acabant aquest espai d'espècies i paisatges de Calafell, avui parlant de la cuca de llum. Quin seria amb el missatge final que t'agradaria que ens quedéssim en el dia d'avui, en aquest espai, Núria?
1: Doncs sí, Ferran, m'agradaria que ens quedéssim amb la idea de que la cuca de llum ens ensenya que la natura no funciona amb presses, que abans de veure la llum cal foscor, que abans de l'espectacle visible hi ha un llarg procés invisible, que petits gestos, com deixar les fulles a terra, reduir la llum artificial, poden fer grans canvis. El famós efecte papallona. Veure una cuca de llum no és només un record d'infantesa, és un senyal de que encara hi ha un equilibri ecològic. Potser no podem fer grans canvis globals, però sí petites decisions quotidianes que, sumades, mantenen aquests cicles vitals.
0: Uh-huh. Ens quedarem amb aquest missatge, i de cara a l'espai de la setmana vinent, de què parlarem, Núria?
1: Doncs la setmana vinent parlarem d'un altre animal present a Calafell i molt arrelat antigament a aquest territori. I encara, encara ho és. Però ara el veiem molt poc, en part pels seus hàbits i perquè ara no està aquí el seu millor moment. És el teixó.
0: Teixó, eh?
1: El teixó. Un mamífer discret, nocturn i entranyable, que a més és el meu logo d'art i ciència a les xarxes socials. I el motiu de dedicar-li el proper espai no és casual. Aquesta mateixa setmana, un bon amic, el naturalista José Carlos de la Fuente, va trobar un teixó atropellat entre les dues rotondes d'entrada i sortida de l'autopista. Un fet trist, però que ens obliga a mirar de cara una realitat. La convivència, sovint mal resolta, entre la fauna salvatge i les nostres infraestructures. La setmana vinent parlarem del teixó, com viu, quin paper té el territori i què ens diu la seva presència o absència sobre el nostre entorn.
0: Un animal curiós, potser desconegut per alguns, per algunes, i un tema necessari de portar i d'explicar aquí, en aquest espai.
1: Sí, Ferran, molt necessari, perquè conèixer és el primer pas per respectar. I respectar és l'única manera de conviure. Així que moltes gràcies, Ferran, i com sempre m'acomiado recordant que la natura no és només allò que veiem, és també allò que som.
0: A tu, Núria, fins la setmana vinent. Que vagi molt bé. Bona setmana.
1: Gràcies, Ferran.
0: Adéu.
2: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.

0: Acabem d'anar fins a Alemanya amb el duet alemany d'Anders, el Thomas Anders i el Dieter Bohlen. Ells són els Mother Talking. Una cançó que ens ha portat fins als 80. Amb aquesta cançó que es diu Brother Louis. Música ballable, música per recordar aquesta cançó dels Mother Talking aquí en els clàssics del Calafell Matí.
1: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boquer.
0: 11 i 20, tornem a l'actualitat, s'acosta l'estiu i també això es nota moltíssim en les novetats musicals, cançons que segur ballarem i gaudirem en aquest estiu del 2026. És la nova del Juan Magán amb Paula Cups. L'estrenem ara a Calafell Matí, a Calafell Ràdio. El

0: la nova del Juan Magán, que no arriba sol, al costat de la Paula Cubs, és aquesta que acabes d'escoltar, es diu El Ritual, i la veritat és que la cançó és molt estiuenca, molt ballable, molt contagiosa, però m'acabo d'informar i veure que també forma part d'una campanya publicitària d'una galeta molt coneguda, l'Oreo. Que no paguen perquè jo digui el nom aquí, però bé. Doncs cançó que acabes d'escoltar, que acabem d'estrenar, perquè és una d'aquestes nouvingudes aquí a la sintonia de Calafell Ràdio. Música que va desfilant per la nostra antena a través del 107.9 de la FM, també en emissió online al llarg del matí. Entre les 9 i la 1 tenim actualitat, entreteniment i sempre cançons, bona música. Però també pauses publicitàries com la que arriba ara. Uns consells i tornem de seguida. També tindrem l'avanç informatiu amb la Mireia i la Roser. Tot aquí i junts fins a 1. No et moguis de la nostra sintonia. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 3 minuts i 2 quarts de 12. Dilluns, dia 8 de juny de 2026. Aquestes són en titulars les notícies més destacades que a partir de 2 quarts de 2 ampliaran, ens explicaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Les escoltem. Molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia. La plaça del Manila de Calafell Platja està l'escenari principal aquest passat cap de setmana d'una nova edició de la Fira del Mar. Una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. Calafell licita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur i un nou camp de futbol 7 a l'estadi Juan Ríos. Els calafellencs Buhos publiquen No hi ha pla B amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Els Verds fan el 4 de 9 amb Agulla i el Pilar de 8 en una diada de gamma extra de les colles campiones del Vendrell. La Colla Vella carrega el 5 de 9 amb Folra i els nens del Vendrell, la Torre de 7. I afectació al transport urbà a causa de l'asfalt a la carretera del Rosers a Cunit avui i demà, 8 i 9 de juny. Trànsit torna a difondre una campanya per reduir la mortalitat dels motoristes. I és que aquest 2026 el 40% dels morts a carretera anaven amb moto, molt per sobre de la mitjana d'altres anys. L'Ajuntament d'Altafulla col·loca xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. La inversió de 30.000 euros està finançada per fons Next Generation.

0: Com ens agrada aquesta cançó? És Mama Duixa. Això que acabes d'escoltar és la millor gent del planeta. Li canta als seus amics, als seus incondicionals, una cançó de l'amistat. També la nostra llengua en català, com moltes de les cançons que pots escoltar aquí a la programació de Calafell Ràdio, calafell.tv. Música en la nostra llengua.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I els dilluns a Calafell Ràdio, a partir d'aquest punt horari, tenim l'espai de salut. Tenim aquí en directe a la metgessa, la Lourdes Alonso, en aquest espai de salut dels dilluns. Lourdes, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran.
0: Què tal, com estàs?
2: Bé, bé.
0: Estiguenca.
2: Sí.
0: Preparant-nos ja per l'estiu.
2: Sí.
0: I avui parlarem de la donació de sang.
2: Sí.
0: Molt important, eh? Sí. Què passa? Què hi ha al darrere de totes aquestes donacions de sang? Per què és important donar sang, Lourdes?
2: A veure, avui dia s'intenta buscar solucions de tractament diferents a lo que és la transfusió, tant com sigui possible, però hi ha molts casos en què són imprescindibles. I a Catalunya, avui dia, calen cada dia unes 1.000 donacions i per atendre totes les necessitats dels malalts, sobretot en dates en què hi ha més accidents de trànsit o perquè s'han de fer més intervencions quirúrgiques. I llavors... també se sap que al llarg de la vida una de cada 10 persones necessitarà en algun moment una transfusió. I algunes vegades, algunes persones necessiten moltes vegades, no una, sinó moltes.
0: Compte aquesta xifra, eh? 1.000 donacions de sang al dia es necessiten,
2: sí,
0: arreu de Catalunya.
2: Sí.
0: Són moltes,
2: sí,
0: però...
2: Sí, sí.
0: Clar, hi ha aquestes necessitats i cal cobrir-les, no?
2: Sí.
0: Que es produeixin aquestes donacions.

0: Per què es fa aquest sistema de donació de sang?
1: Perquè la sang salva moltes vides i no es pot fabricar, no hi ha manera de fabricar-la. I la donació és l'única manera de garantir que tothom té sang quan la precisa per a un tractament mèdic, una operació o a causa d'un accident. I a més de la sang que donem, se'n separen tres parts. Una són les cèl·lules vermelles, l'altra les plaquetes que serveixen per... quan hi ha hemorràgies, i l'altre el plasma, el líquid, el transparent, que porta proteïnes i molts factors de coagulació, etc. I cada donació pot salvar fins a 3 vides. I a vegades també es fa una cosa que en diuen autodonacions, que una persona que saben que l'hauran d'operar i necessitarà sang, doncs un temps abans va a que li treguin sang, li van cada X temps, li van treure una miqueta de sang i li van guardant perquè la tingui per quan s'operarà. I el que passa que moltes vegades no podem fer això, no podem prevenir-ho tot tan perfecte.
0: Mm-hmm. Tothom pot donar sang, Lourdes?
1: No tothom. Cal tenir bona salut, entre 18 i 70 anys i pesar més de 50 quilos. Els més primets no poden donar sang. I, a més, podem donar sang encara que de jovenets, abans dels 12 anys, haguéssim tingut una hepatitis, que no estiguem en dejú, no té res a veure, que tinguem el colesterol alt, no passa res, o que prenguem els medicaments habituals, que es prenen, tampoc passa res. Mm-hmm.
0: Aquests són els requisits per poder donar sang, però deies, no tothom pot donar sang. Qui no pot donar sang, Lourdes?
1: Home, qualsevol persona que hagi tingut una malaltia tumoral, un tumor, un càncer, al llarg de la vida, encara que faci molts anys, que estigui curat, etc., no es pot donar sang, ni tampoc donar després per trasplantaments. Qualsevol persona que sigui portadora de virus, de l'hepatitis B, del VIH, etc., de l'hepatitis C, una persona que té una malaltia aguda en aquell moment, que està en febre, no es troba bé, les persones que tenen anèmia, tampoc, vull dir que l'anèmia vol dir que tens poca concentració de cèl·lules vermelles, si a vegades te'n treuen tampoc no seria bo per a tu. Les persones que han tingut infart o angina de pit, si te treuen sang, te pot faltar el rec al cor i te podia provocar. Per tant, tothom que ha tingut un infart o una angina de pit no pot donar sang, i les dones embarassades tampoc.
0: Uh-huh. I com es produeix aquesta donació, aquesta extracció de la sang d'un cos?
1: El primer que es fa sempre és tota una... Se segueixen unes passes per assegurar que la donació serà segura per la persona que dona i després per qui la rebrà. S'emprèn un qüestionari sobre la teva salut, els teus hàbits de vida, et fan tota una entrevista mèdica i et mesuren la tensió, que no la tinguis massa baixa, te miren la hemoglobina, te fan una goteta de sang, miren la hemoglobina i si la tens baixa no et deixen donar sang. I després l'extracció dura uns 10 o 15 minuts, no passa res, no et fa res, te posen com si et fessin una analítica, però bueno, allò estàs estirat i no et fa cap mal, no passa res. I després d'haver-la donat sang, doncs has de reposar uns minuts, te donen una miqueta alguna cosa per menjar, per un suquet, alguna galeta, alguna cosa així. I després, a les 24 hores després d'haver donat sang, és important que beguis aigua i que no facis esforços físics molt importants, sobretot amb el braç on t'han punxat per treure sang.
0: Entre donació i una altra donació ha de passar molt temps?
1: 2 mesos han de passar.
0: 2 mesos?
1: Sí. I només es pot donar fins a 3 vegades l'any. És a dir, que sí, pots fer cada 2 mesos, però no 6 vegades l'any, sinó 3 vegades l'any en les dones i 4 en els homes.
0: Ara estava pensant jo, jo no sé si sabem quanta quantitat, clar que els professionals ho saben, t'extreuen d'aquesta sang, no sé si per tothom és igual, si va condicionat una miqueta pel volum o per l'edat de la persona.
1: Això tenen les seves tècniques, els bancs de sang. Sí. Jo diria, però me puc confondre, que són uns 400 mil·lilitres, diria, uh-huh. Però igual em confon, perquè suposo que deuen tenir variacions, i tot això, com que la medicina sempre va canviar, sí. Doncs mira.
0: I suposo que entre donació i donació, que ningú es preocupi, que aquesta sang es regenera.
1: I tant, de seguida es regenera, el cos la regenera de seguida.
0: Uh-huh. És a dir, sí. Que per molt que t'extreguin aquesta sang, tranquils, tranquil·les, que això, el cos ja ho regenera,
1: sí.
0: I de seguida, doncs, el cos ja ni ho nota que ens han extret aquesta sang.
1: Sí.
0: On es pot donar sang, Lourdes?
1: En principi, als principals hospitals de Catalunya, I després també es fan col·lectes de donació per tot el territori. Ho tenen tot molt preparat i fan 4.000 llocs de donació de sang per tot el territori que va circulant amb autobusos, etc. I després sempre hi ha un web, que és el de donar sang de la Generalitat de Catalunya, que allà pots consultar el lloc més proper on pots donar sang.
0: Mm-hmm. A més, regularment, des del Banc de Sang i Teixits de Tarragona, promouen aquestes jornades de donació de sang aquí al nostre municipi, sí, que anem anunciant des d'aquest programa o també des dels serveis informatius de la casa, per la qual cosa anem anunciant els dies, aquestes donacions que normalment acostumen a ser en els centres cívics d'aquí del nostre municipi, a Calafell i també a Segut a Calafell. I ara, de cara a l'estiu, ens solen dir que falta més sang. Per què seria això? Per què ocorre això?
1: Home, perquè hi ha més accidents. Hi ha més accidents i llavors cal més sang. I a la vegada, a més, els donants sovint estan de vacances i llavors hi ha menys donacions. I llavors per això cal recordar-ho, que si es pot, doncs es dona sang, que no passa res, que és fantàstic, que en algun moment no saps mai quan també et pot fer falta tu o algú de la teva família. I llavors també, clar, aneu amb compte amb els accidents, perquè que tothom acabi bé l'estiu, sí, i que no ens calgui rebre sang.
0: Correcte. A banda d'aquesta donació de sang, també es pot donar altres coses, ja més a explicar, oi, Lourdes?
1: Sí, hi ha el tema de la donació d'òrgans, que també ara precisament aquests dies n'estan fent campanyes, perquè és el dia de la donació d'òrgans també, i ja el fet de la donació d'òrgans, ja bàsicament solen ser de persones que han mort en un accident o així, en unes condicions concretes, però quan se fan més donacions es poden fer més trasplantaments, es poden curar més malalties i millorar la vida de moltes persones. Llavors és molt important que en la història clínica del CAP, allà on anem, que consti que volem ser donants d'òrgans, i també que ho diguem a la família, perquè quan una persona mor a l'hospital, ja saben, perquè encara que sigui només les còrnies, doncs amb una persona encara que sigui gran, etc., doncs les còrnies les poden aprofitar, no? Però per poder fer aquesta extracció necessiten també que la família ho confirmi, no només que consti al CAP, sinó que la família ho confirmi. I bueno, doncs això, tenir en compte que haver-ho dit i això. I després, també penseu que també hi ha un full de donar sang, i això dels fulls sempre ho recordem. I no és perquè sí, no és que tinguem cap interès, això dels fulls per a pacients, estan preparats, estan fets per professionals que ho fan desinteressadament i que en saben molt, però serveix perquè nosaltres, per exemple, quan vas al metge, fem una mica, com els gossos aquells dels cotxes que mouen el cap,
0: sí,
1: doncs igual, anem fent que sí, que sí.
0: Sí, que sí, que sí, però...
1: Que sí. I quan surts dius, ara no sé què m'ha dit ben bé. Jo, amb l'altre dia que parlàvem de picades, dius, l'aigua, que era aigua amb sabó o era aigua salada? No, que llavors era dolça, no, quan ha dit que era calenta? Ja no te'n recordes. Doncs per això tens els fulls, i el mateix aquí, el donar sang, qui pot donar, qui no pot donar, espera, llavors això ho tens allà, i tens la web que et diu quina web és la que pots consultar, etc. Serveixen per això, per ajudar i per ajudar tothom. I el que dèiem, que tothom acabi bé l'estiu i que no calgui que siguem donants de res. Sí, sí, pot ser.
0: Què els diries a aquelles persones que no han donat mai sang i que tenen, no sé, no vull dir-li por, però sí una miqueta de respecte a les agulles, i que veuen, clar, aquelles imatges que a vegades ens passen en els informatius de les donacions, i, ui, quants tubos, tot això, m'han de treure la sang, s'encongeix una miqueta l'estómac al veure segons quines imatges, i ets una miqueta, doncs, aprensiu, sobretot a les agulles.
1: Sí.
0: Què els hi podríem dir, Lourdes?
1: A veure, hi ha persones que fins i tot es desmaien quan els hi treuen una analítica. Sí, sí, això...
0: A veure, és que jo, amb tot el gran tot que sóc, és que a mi em passa.
1: Sí.
0: Em passa, ja em donen el cotó amb l'alcohol amb una mà i sí que l'estàs tirat. Mira que sóc grossot i grandot, però
1: sí.
0: A més ho enfocava per aquí, perquè a mi les agulles, saps que,
1: sí,
0: que no m'agraden.
1: Hi ha molta gent que els fa molta impressió. Bueno, a veure, saber que no et passarà res, mirar cap a una altra banda i pensar en una altra cosa, pensar en records bonics que hagis tingut, pensar en cançons infantils, el que et vagi
0: bé.
1: Sigui,
0: o cantar, clar, una cançó de la Shakira, dona igual.
1: Exacte. I bueno, saber sobretot que no et passarà mai res, que per treure't sang a tu no et passarà mai res. És, o sigui, el donant és el que si té una malaltia li pot passar a la persona que ho rep, i per això es vigila molt que no hi hagi res d'això, però la persona que dona no li passa mai res, perquè a més la sang es regenera de seguida i ja està. L'únic, si és una persona aprensiva, doncs dir-ho, anar amb compte, prendre-s'ho més amb calma, fer una mica de broma, distreure's i ja està.
0: I jo diria que amb aquells 10 minuts de l'extracció, de la donació de sang,
1: sí,
0: pot salvar 3 vides.
1: Exacte.
0: I, sí, això, sí. I això és la major de les recompenses.
1: Sí.
0: Doncs recordeu, si en el cercador del vostre ordinador poseu fulls per pacients, també té un espai dedicat a aquestes donacions de sang. I ens ho ha explicat la Lourdes Alonso, metgessa, que ens acompanya els dilluns aquí en el Calafell Matí. Lourdes, gràcies, molt bona setmana dilluns. Últim espai de la temporada. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Molt bon dia. Adéu.

0: Déu-n'hi-do, quina cançó, com ens agrada, per molt que passi el temps, els mesos, podríem dir fins i tot els anys. Sona com el primer dia, magnífica, la cançó de Billie Eilish, això que es diu Birds of a Feather, per arribar a les 11:49 minuts.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, a Calafell Ràdio.
0: I tenim cançons per recordar, cançons del record que ens fan, doncs, reviure moments viscuts i fa molts anys enrere. Marxem a l'any 1989. Phil Collins publicava aquesta gran cançó, un dels seus grans èxits en la seva llarga i extensa trajectòria musical. Another Day in Paradise, el clàssic de Phil Collins, sona ara mateix aquí en la nostra selecció per acompanyar-te en aquest dilluns. Iniciem setmana en aquest 8 de juny del 2026.

0: Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: als 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: és una de les últimes cançons que ha publicat i que ens ha cantat Ed Sheeran, el britànic, i aquesta cançó que es diu Sapphire. Amb això hem arribat a les 12 del migdia, un minut en directe. Així encetem l'última hora al teu costat fins la una junts. 60 minuts en els que en un moment compartirem l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, les activitats programades i que trobem en el web municipal a l'agenda de calafell.cat. I ja sabeu que els dilluns cada dues setmanes tenim l'Spoiler amb l'Elo. Doncs avui l'Spoiler serà una miqueta més tard. Serà a partir, no ho sé, aproximadament d'un quart d'una, de fet, quan arribi l'Elo aquí a Calafell. Anem per més cançons. Molta atenció perquè la Jennifer López acaba de publicar nova cançó i és al costat de David Guetta. L'anem a escoltar, l'anem a estrenar aquí, a la ràdio.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
0: Per cert, m'oblidava que a part de Jennifer López, el David Guetta, també en aquesta cançó trobem a Gabito Ballesteros, que no sé qui és, però almenys està aquí, en el títol.

0: després de 10 dies d'estar de vacances, un torna molt desconnectat, eh? Jo dic, és que aquesta cançó a mi em sona molt, i em sona molt. I és que, de fet, és la versió en castellà del Save Me Tonight, que en el mes de març publicava Jennifer López, també amb David Guetta, ara amb un ritme molt llatí, i amb Gabito Ballesteros també incorporant en aquesta nova versió, en castellà, molt versió llatina, d'aquesta cançó que ara es diu Sálvame Hoy. És la nova versió d'aquesta cançó de la Jennifer López.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: I és que les vacances no estan per desconnectar. Doncs això, que jo he desconnectat tant, que jo ni pensar que aquesta cançó ja era una versió en anglès de fa uns mesos de la Jennifer López. Vinga, doncs ja estem aterrats. Som a dilluns, amb una setmana amb activitats programades a Calafell. Us les repassem aquí en la nostra agenda cultural. Una agenda que ens porta directament cap al divendres, perquè aquest divendres, dia 12 de juny, a partir de 6:45 de la tarda, en el Centre Cívic Cinema Iris es farà un taller de cuina. Taller de cuina, com sempre, a càrrec de la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, amb temàtica molt dolça, coca de Sant Joan. Aprendreu els ingredients bàsics en el procés pas a pas per preparar una coca de Sant Joan casolana, també amb els trucs perquè quedi esponjosa, sabrosa, perfecta per compartir durant la revetlla o quan algú li vingui de gust menjar una bona coca de Sant Joan. Una activitat que cal fer inscripció prèvia per assistir. Es prioritzaran els joves entre 12 i 35 anys. Més informació al web joventut.calafell.cat. joventut.calafell.cat. Aquest divendres a la tarda en el Centre Cívic Cinema Iris, taller de cuina, coca de Sant Joan amb la Mari Herrera. I atenció, perquè aquest cap de setmana celebren les Jornades Europees d'Arqueologia. Jornada de portes obertes a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Dissabte, dia 13 de juny, entre les 10 del matí i les 2 del migdia i entre les 4 de la tarda i les 7. I el diumenge, dia 14 de juny, entre les 10 i les 2 del migdia, l'accés al jaciment estarà permès durant fins a 30 minuts abans del tancament. Així doncs, recordeu, el pròxim cap de setmana, jornada de portes obertes a la Ciutadella Ibèrica amb motiu d'aquestes Jornades Europees de l'Arqueologia. Vinga, més activitats a la nostra agenda cultural. Parlem de la ruta patrimonial Races i Rabasses, quan el vi es feia a les cases. Una ruta que ens porta aquest pròxim dissabte, dia 13, a partir de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre aproximadament. La durada és d'una hora i mitja, una hora i 30 minuts. El punt de trobada serà la Vila Romana del Vilarenc, amb el final a la plaça Mariano Soler, a Calafell Poble. Serà una guia, una ruta sobre la cultura del vi a Calafell des de l'antiguitat fins al segle XX. La ruta transcorre per vinyes en alguns trams i es recomana portar calçat còmode. És una activitat gratuïta, però cal fer reserva prèvia al 977-6946-83, 977-6946-83 o al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Recordeu, aquest dissabte, per la tarda, dia 13 de juny, ruta patrimonial Races i Rabasses, quan el vi es feia a les cases. Doncs aquestes són les activitats programades. És la nostra agenda cultural. Les podeu consultar en el web municipal calafell.cat.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. La plaça del Manila de Calafell Platja està l'escenari principal aquest passat cap de setmana d'una nova edició de la Fira del Mar. Una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. Calafell cita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur i un nou camp de futbol 7 a l'estadi Juan Ríos. Els calafellencs Buhos publiquen No hi ha pla B amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Els Verds fan el 4 de 9 amb Agulla i el Pilar de 8 en una diada de gamma extra de les colles campiones del Vendrell. La Colla Vella carrega el 5 de 9 amb Folra i els nens del Vendrell la Torre de 7. I afectació al transport urbà a causa de l'asfalt a la carretera del Rosés a Cunit avui i demà, 8 i 9 de juny. Trànsit torna a difondre una campanya per reduir la mortalitat dels motoristes. I és que aquest 2026 el 40% dels morts a carretera anaven amb moto, molt per sobre de la mitjana d'altres anys. L'Ajuntament d'Altafulla col·loca xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. La inversió de 30.000 euros està finançada per fons Next Generation.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Hoquei patins, el Calafell la menorquina posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el Sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix hem arribat a les 12 i 19 minuts al matí. I mica en mica anem acabant aquesta temporada radiofònica, temporada regular que engegàvem el passat mes de setembre 2025 i ja en aquest mes de juny del 2026. En pocs dilluns acabem ja aquest espai spoiler d'aquí dues setmanes justament. Així doncs, penúltim spoiler de la temporada i com de costum ens acompanya la Elo aquí també en els estudis de la ràdio. Elo, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: I ben trobada, com estàs? Com va tot?
1: Bé. Bé, bé. Bueno, avui estic regular, eh? Que quan he arribat t'he dit, ups, em trobo una mica així, bueno, patxim-patxam, però
0: és
1: bé.
0: És que, clar, a vegades el ritme de vida ens porta a accelerar tot plegat
1: sí.
0: Tot té repercussions. I...
1: Sí, sí, aquesta calor, tot, no? Aquests canvis de clima, de sobtats, no? Que dèiem
0: feina,
1: abans, dijous
0: festa,
1: va ploure moltíssim.
0: Tot influeix, eh?
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Jo desitjo que sigui un petit... que sí. Això duri
1: em poquet. Recuperaré, sobreviuré.
0: Et recuperis, exacte, espero que sobrevisquis a la situació. Vinga, quin és el titular? Què farem avui?
1: Doncs mira, avui parlarem una mica del concepte de què vol dir com tenir-ho tot, no? Que sempre diem, oh, és que m'agradaria tenir-ho tot i estar tranquil·la, no?
0: Sí.
1: Llavors avui, doncs sembla que totes les persones hauríem de tenir la vida com super resolta, no? Doncs una bona feina, temps per cuidar-nos, una relació estable de parella...
0: Bueno, pensem que això és l'ideal, no?
1: Tot l'ideal, tot, no? Aquest combo de bona salut mental, en general, no?
0: Ah, sí.
1: I tot de tenir coses que... I hem de fer-ho tot, però amb un somriure, que això és molt important.
0: Això, sí, però això és més complicat, eh?
1: Exacte, però llavors què passa quan no arribem a tot, no? Quan sentim que no arribem a tot el que volem i arribem tard, no? Quan veiem que la nostra vida doncs, no encaixa amb aquesta idea de tenir-ho tot, no?, que es parla. Doncs aquí és on entren aquestes frustracions i de vegades pensem que el problema el tenim nosaltres, que no encaixem o que no estem a l'alçada d'aconseguir totes aquelles coses ideals i ser funcionals, no?, com li diuen. Llavors potser el problema és que aquest model que tenim tan saturat, que ens han venut, és això, no?, el problema d'aquest concepte que ens han venut i no de nosaltres, sinó tota aquesta pressió que hi ha.
0: Doncs avui parlarem del que vol dir tenir-ho tot avui en dia, un equilibri impossible.
2: Ningú et dirà que té temps. Tu t'imagines una persona que et digui, no, jo vaig molt tranquil. Ara mateix tinc l'agenda totalment aclarida. Això normalment no passa mai. Vivim una societat en la qual el temps és malaltís, va en contra nostra, i això genera després problemes de salut. S'ha confós molt ser efectiu o productiu amb intentar doncs, tenir una vida que sigui en contra dels altres, en contra de la salut, en contra de tu personalment. Dormir poc, fer coses que no tindrien res a veure, treballar 25 hores... Bueno, si realment és el teu propòsit i t'agrada fer-ho, genial. Però molta gent ho fa només perquè ha vist l'èxit i s'emmiralla amb això. La majoria de gent, quan vol ser més feliç o vol fer més coses a la seva vida, què és el primer que fa? Afegir més objectius a la seva vida. M'agradaria anar més al gimnàs, aprendre anglès, el que sigui, no? Jo te diria que la majoria de coses s'obren. I a nivell de curiositat, sabem que cada dia una persona pot arribar a tenir entre 60 i 80.000 pensaments diaris, no? Si això ho multipliquem en un mes, vol dir que si tot el que pensem ho haguéssim de fer, necessitaríem fins a 6 vides, 6, per poder fer tot el que pensem en un mes. Això vol dir que la majoria de la teva vida no faràs ni un 1% del que et planteges.
0: Doncs escoltàvem... espera, que el que volia escoltar era això. Escoltàvem el Miquel Nadal, oi?
1: Sí, Miquel Nadal, psicòleg i expert en neurociència i gestió del temps i productivitat. Llavors això ho podeu trobar al perfil de Facebook de 3CAT, amb el títol Vivim en una societat en la qual el temps és malaltís, va en contra nostra i això genera problemes de salut. I m'ha fet gràcia que deia, necessites 6 vides. Jo crec que necessitaria 14. Jo, eh?
0: Bueno, cadascú allà, amb tot el que vulgui fer i el que desitja fer.
1: Sí.
0: Doncs tenim una, aprofitem-la, doncs, eh?
1: Sí, clar, exacte.
0: I exprimim-la al màxim que puguem.
1: Llavors és això, no?, que vivim en una societat marcada per la hiperproductivitat i la comparació constant. Segons el sociòleg Byung-Chul Han...
0: Ja comencem amb els noms, estranys.
1: Sí, sí, que ja he parlat altres vegades...
0: Sí, correcte, em sonava a mi aquest nom.
1: D'aquest llibre de les...
0: Com es diu?
1: Aquest home? Binyung Chulhan.
0: Molt bé, a casa seva el coneixeran. Vinga.
1: Del llibre La societat del cansament, de 2010, sí. Doncs ens parla una mica que hem passat d'una societat disciplinària a una societat del rendiment, és a dir, que ja no necessitem que ningú ens pressioni des de fora perquè nosaltres mateixes ens exigim constantment produir més, fer més i ser millors. I això genera una sensació permanent de no arribar mai suficientment lluny. Mm. Llavors, també, les xarxes socials tenen un paper molt important. O sigui, veiem persones viatjant, treballant, entrenant, sortint amb els amics i les amigues, és a dir, tenint relacions perfectes, i sembla que tothom està aprofitant millor la vida que nosaltres. Llavors, el fet de... el no ser productiu no està contemplat en les nostres vides, el no complir amb els mínims per tenir-ho tot i ser una persona funcional no es contempla. Llavors, al final em pregunto què vol dir ser adulta funcional, no? I ser una persona productiva. Mm. A l'article de Justin LeBlanc de Associations Between Social Comparison on Social Media and Young Adults Mental Health del 2025, el teniu disponible a PubMed, que és una web on podem trobar diferents articles científics i relacionats amb medicina, doncs ens explica que l'exposició constant a comparacions socials, a xarxes, augmenta aquesta ansietat, frustració i aquesta baixa autoestima, especialment en la gent jove. I aquí apareix una idea molt perillosa, que és pensar que si ho tenim tot equilibrat és perquè, si no ho tenim tot ben equilibradet, doncs és perquè estem fracassant, i això no és real.
3: Mm-hmm. Siento que hace muchísimo daño de... En la vida puedes conseguir todo lo que te propongas. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque yo lo he vivido en mis propias carnes. Y después de acompañar a muchas personas, es muy importante comprender que hay cosas que yo no voy a poder lograr. Y es muy importante saber dónde están también nuestros límites. Porque, ejemplo, ¿tú te crees que yo, por mucho que me esfuerce, voy a poder correr como Usain Bolt, por ejemplo? Es un ejemplo muy claro. Pues no voy a poder volar, voy a poder... No, hay cosas que yo no voy a poder hacer. Pero ojo, aquí es donde está el matiz. Todo lo que Dios ponga en mi corazón es porque Él va a estar conmigo para lograrlo. Y eso que pone en mi corazón está totalmente unido y guarda relación con mis dones, con mis talentos, con las herramientas que voy acumulando a lo largo de mi vida para poder hacer eso. Y ahí está el matiz.
0: Escoltàvem l'Alfredo Ramos, que és mentor de creixement personal, des del podcast Coherència Vital, el bloqueo invisible que sabotea.
1: Sí, que és el que anava a explicar, no?, una mica que hi ha coses que hem d'acceptar que no les arribarem a fer, per lo que sigui, no? Jo ara dic, mira, m'agradaria guanyar una medalla d'or, no? Pues segurament no, perquè ja no he tingut temps d'entrenar-me, no? I hauré d'acceptar, o sí, no ho sabem,
0: però a vegades hi ha coses que són una realitat, o a vegades hi ha coses que no està al nostre abast, no?
1: Exacte.
0: Que no podem arribar a assolir-les.
1: Exacte.
0: Llavors hem de tenir pensaments, doncs, que siguin realistes.
1: Exacte. A més, hi ha una contradicció molt gran, no? I és que veiem missatges constants que ens diuen que hem de prioritzar, no?, per exemple, la salut mental, però alhora estem vivint, doncs, cansades, aturades i amb la sensació de, doncs, això, no?, que sempre hauríem d'estar fent alguna cosa útil i de que no ens dona la vida per fer-ho tot. Aquesta famosa frase de no em dona la vida, no? I descansar genera culpa i no ser productiva, doncs, també genera culpa. No aprofitar el temps ens genera culpa i això llavors té conseqüències emocionals molt fortes, que el que parlàvem abans, aquesta frustració i aquest esgotament emocional. I el mateix passaria amb l'oci i els plans socials, no? Sembla que si no hi som constantment, no som bones amigues, si no responem tots els missatges o donem senyals constants, doncs vol dir que no estem. Igual amb les relacions, si no fem plans especials cada setmana o si no tenim detallets, parlem constantment, sortim, doncs sembla que no som suficients. I tot això, sumat a tota la resta d'àrees de la vida, no?, del treball, de la família, de la comunitat, al final és un problema, no? És que ens hem convertit la nostra vida en una mena de checklist, no? I que és totalment impossible tenir estabilitat, cuidar el nostre cos, tenir vida social, treballar, estar bé, un sense fi de etcèteres, no?
0: Quin estrès, tot això.
1: Veus, ja t'està generant estrès, eh?
0: Sí, no.
1: És el que diem, la checklist sí. Permanent aquesta. Llavors, és que si una persona hagués de tenir totes les seves àrees de la vida complertes i perfectament equilibrades alhora, és que és el que dèiem abans, és un equilibri que impossible, no? Jo crec que no hi ha ningú que ho tingui tot equilibrat, no?
0: Jo crec que no. Aquesta seria la bona notícia, no? Que no tothom fa realitat tot el que es pugui arribar a imaginar, no?
1: Sí.
4: Uno se pregunta por qué sigue teniendo semejante vacío existencial. Y es que los vacíos del ser no se pueden rellenar con el tener. Nosotros estamos buscando fuera lo que solo se puede encontrar dentro. Es como si pensáramos que lo que hay en nuestro interior no puede ser demasiado bueno, no puede ser demasiado valioso. Entonces, en lugar de enfocarnos en el ser, que es lo interno, nos enfocamos en el tener, que es lo externo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, después de años de buscar en el exterior, de tener...

0: trobar el moviment constant i que no hi ha res que sigui perfecte. I llavors, quan tinguis establertes certes àrees de la teva vida, altres, inevitablement, doncs cauran, no?, pel seu propi pes. Llavors, penso que tenir-ho tot seria viure en pau i no tenir la sensació aquesta de buit constant o d'insuficiència, no?, i sentir-se per dins i oblidar-te de tu mateix, doncs al final és el que provoca aquesta sensació de buit existencial, no? Oblidar-nos de posseir coses, de posseir persones o experiències i simplement viure-les. I sobretot viure allò que ens apassiona i oblidar-nos de tot el que ens estan dient constantment que hem de tenir. No, penso que no parem de comparar-nos amb els altres, ens oblidem de la realitat, que és el que dèiem abans, i al final la vida està plena de cansament, d'inseguretats, de moments molt difícils, de situacions que inevitablement no podem controlar, no? Per exemple, la mort d'un ésser estimat, el clima, no? Els conflictes socials. I llavors al final, doncs, jo crec que hi ha etapes i on, per exemple, prioritzem la feina, no? Altres on prioritzem la salut mental, projectes personals, personals, no? I així que jo crec que cal canviar una mica aquest discurs i començar a pensar que tot el perfecte no existeix, no hi ha una perfecció, i el que crec que ens falta més és agrair les coses que tenim i que podem gaudir, no? I ser més agraïts i agraïdes.
1: Certo, certo, que diré en alguns
0: com jo, m'ho dic a mi mateixa, no, també, no, m'estic fent aquí un auto-coaching.
1: No, és que a més va molt bé també escoltar aquestes paraules. Tenir objectius és important, tenir sí. projectes en el cap, però no voler arribar a tot i tenir-ho tot.
0: Exacte,
1: no
0: prioritzar.
1: Exacte. Sí. I el que és important, que hi ha coses que no són importants i que no cal tenir-les en aquelles prioritats.
0: Exacte.
1: Ho tenim ja?
0: Sí. Jo només dic que hem d'aprendre a prioritzar.
1: Exacte. Vaja, ja la
0: Ostres.
1: Tenim aquí.
0: Aquesta, el meu alter ego.
1: Aquesta àliga que crida, que reivindica lo seu, també.
0: Sí.
1: Vinga,
0: sí.
1: Anem per les recomanacions audiovisuals. I sempre en aquest spoiler, els dilluns cada dues setmanes en el Calafell Matí tenim, doncs, també vinculades amb la temàtica que sempre ens porta la Elo aquell dilluns, doncs dues recomanacions audiovisuals. Ella mai ens avança el títol del que...
0: Només puc avançar que aquest tràiler està en anglès, perquè costa de vegades trobar-los en altres idiomes, és difícil, o sigui que... Bueno,
1: doncs el deixarem sonar
0: una miqueta,
1: a veure...
2: Today I blackmailed my boss for almost $60,000. Pass these parrots.
3: What?
4: The parrots are trying to take an active interest in me.
3: I'm so proud of you. You didn't screw up once.
4: Oh my God.
1: Oh my God.
0: Oh my God.
1: No cal més. Què estàvem escoltant? A veure.
0: Doncs mira, estàvem escoltant el tràiler d'American Beauty del 1999, una pel·lícula dels 90, dirigida per Sam Mendes i guanyadora de 5 premis Oscar, incloent la millor pel·lícula. I aquesta pel·lícula ens narra la història d'un home d'uns 40 anys que aparentment ho té tot, feina estable, casa perfecta, família perfecta i una vida molt acomodada.
1: Tot el que voldríem tenir, allò que ens imaginem quan som joves adolescents i ens planifiquem la vida, doncs això és l'ideal, no? Tenir-ho a la vida. Però què passa?
0: Però, doncs, darrere d'aquesta imatge de vida ideal i de vida perfecta hi ha una profunda sensació de buit i frustració, que és el que parlàvem abans, que, no, que de vegades sembla que tenir-ho tot t'omplirà, però no. Al final, omplir la teva vida és buscar una mica el teu interior, no? Llavors, la pel·lícula, doncs, qüestiona molt aquesta idea moderna d'èxit i felicitat basada una mica en les aparences, i tots els personatges, doncs, intenten encaixar una mica en aquesta vida i en realitat el que estan és completament infeliços. Connecta molt amb el tema, no?, d'aquesta pressió de construir una vida que sembla que té molt d'èxit i realment no ho té, no? I aquesta idea de vida perfecta i frustració adulta, doncs, sobretot durant els canvis d'edat, no? Que la coneguda crisi aquesta dels 40, bueno, que hi ha molts crisis dels 30, sí, dels 40...
1: 40, 50, 50. Dels 52, 53, 54...
0: Sí, exacte. Llavors, bueno, el personatge la liarà una mica, no dic res més, la liarà una mica amb una... amb una jove que hi ha per allà. I...
1: Que a veure, que hi ha algú que estarà pensant, a veure, tot això

0: sí, ajuda. Ajuda la felicitat, ajuda a sentir-se bé. Sí. Però no ho és tot, eh?
1: Exacte. El
0: tenir això, eh?
1: Exacte.
0: Una casa, una bona feina, un bon sou, això... A veure, ajuda i molt.
1: Exacte. Primer però, has d'estar bé tu, perquè però, si
0: exacte,
1: no després la lies.
0: Exacte, exacte. Doncs aquesta seria la primera de les recomanacions. La pel·lícula... Aquesta on la podem veure? American Beauty?
1: Ai,
0: ho
1: no
0: tenim?
1: Ho he dit, no?
0: No, no, em sembla que no, però potser a Filmin, potser...
1: Sí, sí, a Filmin, em sembla que sí. Sí, sí.
0: Al final totes acaben a Filmin, sí. Sí, pagant Sant Pere Carta.
1: Sí, les bones ja estan a Filmin, eh?
0: Sí, exacte. Doncs sempre tenim una doble recomanació. Ens pots avançar alguna altra cosa d'aquest tràiler?
1: Ficarem el tràiler, ficarem
0: sí,
1: el
0: directament? Sí, sí, vale, directament. Vale. Walter és un soñador. Is this the real
2: life? Is this just fantasy? Walter, ¿vienes?
3: Sí, me quedo. Tengo que quedarme.
4: Pero estas navidades dejará de soñar y comenzará a vivir. La crítica aclama a Walter Mitty. The New York Times la define como un recordatorio de que los sueños son para vivirlos. Rolling Stone la alaba, es divertida y visionaria. Y la revista Empire la describe como una aventura épica que reafirma el sentido de la vida.
2: En la vida hay que tener valor y afrontar lo desconocido.
4: Es la película más inspiradora desde Forrest Gump.
5: Tío, ¿dónde estás ahora?
6: Ayer tuve que saltar desde un helicóptero al mar y luché contra un tiburón. Ahora no puedo hablar, me dirijo a un volcán.
4: La vida secreta de Walter Mitty.
7: ¿Cómo entró en Afganistán?
6: Por Yemen.
7: Un lugar violento.
6: Por eso el avión me costó $84.
4: Solo en cines.
0: M'encanta el tipus de promo que es feia abans. Estas sí. Navidades.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: M'encanta. Això ja no es feia,
1: sí, sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Era la manera de fa uns anys enrere.
1: Sí, sí, de fer publicitat de la
0: exacte.
1: Pel·lícula.
0: Doncs La vida secreta de Walter Mitty, del 2013.
1: Sí, pel·lícula dirigida i protagonitzada per Ben Stiller i la teniu disponible a Disney+. Aquesta pel·lícula doncs, segueix en Walter, que és un home que té una vida rutinària, és introvertit i passa la gran part de la seva vida imaginant aventures, no? En comptes de viure-les realment. Treballa, no? Doncs compleix amb tot el que s'espera d'ell i aparentment doncs, d'aquesta vida tan equilibrada i tan estable, però sent que li falta alguna cosa, no? I és que està deixant passar la vida sense viure-la de veritat. I això llavors ens connecta molt amb aquesta idea que parlàvem abans, no? De que moltes vegades perseguim aquesta estabilitat, aquesta productivitat i seguretat, però ens oblidem de viure el present i viure aquelles coses que realment ens apassionen i ens omplen. Llavors, ens passem més temps pensant en allò que volem fer que no fer tot allò que a nosaltres ens inspira, no?, realment. I la pel·lícula parla molt d'això, no?, de sortir d'aquest pilot automàtic, d'aquesta por dels canvis, no?, i de la necessitat de trobar una mica de sentit i de no fer tot allò que s'està esperant, no?, per tenir-ho tot i sinó viure de manera més autèntica i més present. És una pel·lícula molt inspiradora, molt bonica.
0: Mm-hmm. Doncs aquesta no l'he vista, eh?
1: Molt
0: doncs,
1: xula.
0: Mira, la veritat és que avui està sent un espai d'aquells que ens fa reflexionar, no? Pensar. Sí. I sí que és veritat que al llarg de la vida això t'ho planteges diverses vegades, o almenys m'ha passat, no sé a tu.
1: Sí, de vegades tinc aquells moments, són èpoques, no? Jo crec que un cop a l'any, com a mínim, me passa que tinc aquest pensament de dir que estic fent, no? Aquesta reflexió de si estic fent bé les coses, si realment estic anant cap on vull anar, tinc aquestes catarsis que li dic jo, però que per mi són molt necessàries per replantejar-te si realment el que estàs fent és el que vols, no? Uh-huh. Perquè és el que dèiem, no? Pues has de tenir un treball estable, has de tenir una família, tot ha d'estar bé, no? Encaixat. Però, bueno, m'han passat coses a la vida, crec com a tothom, que m'han fet reflexionar que les coses passen i, de sobte, tot aquell castell que t'havies construït cau i has d'estar preparada.
0: Arrel d'aquesta introspecció, modifiques el rumb de la teva vida o què?
1: Sí, jo m'he adonat que la vida s'ha de viure, no? Com el Walter. Mm. Que si t'apassiona viatjar, que viatgis, no? Si t'apassiona escalar, que t'apuntis a fer escalada, no? Que al final, no sé, no tot és tenir coses materials o tenir molts diners. Mm. Si és que al final...
0: A veure, és important treballar.
1: És important per sobreviure.
0: Si no, exacte, no et cauran els calés
1: sols.
0: O sigui,
1: no direm que la vida és només fer...
0: No.
1: saltant en paracaigudes.
0: No, no és tan idíl·lica. Tant de bo, però no és el cas. També ens ajuda també a superar-nos en molts casos.
1: És trobar aquesta motivació de fer les coses que t'agraden i fer-les.
0: Posem música a aquest tram final de l'Spoiler d'avui. I què és això?
1: Doncs aquesta cançó és del... Ui, m'he entrebancat,
0: Passa res, a mi em passa 40.000 vegades al dia.
1: Sí, Of Monsters and Men, Dirty Paws és el títol de la cançó, i és una cançó que forma part de la banda sonora de la pel·lícula de Walter Mitty, i genera molt bon rotllo aquesta cançó, no? Com ganes de sortir i anar a córrer.
0: Sí. Doncs ens quedarem amb aquesta cançó.
1: No de fer running, sinó de córrer cap a la platja, corrents.
0: També, que la tenim a tocar. Doncs estem en el tram final de la temporada radiofònica. D'aquí dos dilluns, últim spoiler.
1: Sí, l'últim. Arriba l'estiu, llavors per això tanta motivació,
0: Sí, també avui un espai, doncs això, molt per reflexionar i molt motivador, també. Gràcies, Elo, que vagi bé. Bona setmana.
1: Gràcies.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Levante la mano quien no sepa bailar. Doncs jo, mà aixecada, no, les dues. Jo tinc poca gràcia per ballar. Tinc la gràcia en el cul, com diuen alguns. Jo ballar, res, no, ni idea. Ara, està aquí xerrant pels colzes tots els matins de, des de les 9 fins a la 1. Doncs mira, jo aquí en mi salsa. I així estarem, com sempre, també demà a partir de les 9 i fins a la 1, compartint 4 horetes de l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Salutacions del Ferran Boquer, com sempre, un plaer. Acompanyar-vos des de l'emissora municipal de Calafell, 107.9 FM, també des de la nostra emissió online. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Marxem fins a la 1 amb cançons, amb música. Avui us hem estrenat la nova de Bibi Rexha amb David Guetta, Sad Girls, doncs ara la tornem a escoltar, ens encanta. Serà una de les cançons d'aquest estiu 2026. També la nova de Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, és com es titula la nova, el retorn de la gran reina de la música pop actualment. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Fins demà, que vagi molt bé.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Calafell licita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur i un nou camp de futbol 7 a l'estadi Juan Ríos. Els calafellencs Buhos publiquen No hi ha pla B amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Els Verds fan el 4 de 9 amb Agulla i el Pilar de 8 en una diada de gamma extra de les colles campiones, al Vendrell. La Colla Vella carrega el 5 de 9 amb Folra i els nens del Vendrell, la Torre de 7. I avui parlarem de l'afectació de transport urbà que hi ha a causa de l'asfalt a la carretera del Rosers a Cunit, avui i demà, 8 i 9 de juny. Trànsit torna a difondre una campanya per reduir la mortalitat dels motoristes. Aquest 2026, el 40% dels morts a carretera anaven amb moto, molt per sobre de la mitjana d'altres anys. L'Ajuntament d'Altafulla col·loca xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Hoquei Patins, el Calafell a Menorquina posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el Sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La platja de Calafell ha estat aquest passat cap de setmana l'epicentre de la cultura marinera catalana amb la celebració de la Fira del Mar. Ens porta la notícia de resum la Roser Ribas.
1: La plaça del Manila de Calafell Platja ha estat l'escenari aquest cap de setmana, 6 i 7 de juny, d'una nova edició de la Fira del Mar. Una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. La celebració ha comptat també amb un dels actes més esperats del cap de setmana, el tradicional arrossejat de Calafell, que ha tornat a demostrar el seu poder de convocatòria. Els 500 tiquets disponibles per degustar aquest plat mariner típic es van exhaurir completament, confirmant l'èxit d'una proposta gastronòmica que s'ha consolidat com un dels moments més destacats de la Fira del Mar. Tot seguit, escoltem les declaracions de la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastra.
3: Per bé, els tíquets s'han venut tots, o sigui que és molt bona senyal. I bueno, ja veus aquí tot el que es va coent entre els fogons, amb tots els voluntaris, que fa moltíssims anys que estan aquí ajudant, i noves incorporacions que hi ha de segones i terceres generacions. Així és que per la nostra banda, molt agraïts amb tots els que estan aquí darrere. A part, el que és la cassola, diguem-ho així, que és amb el rap i les patates, amb el caldet, val? Que és l'arrossejat, i després tens l'altre plat, que és amb els fideus. Després tens també el que és la beguda, tens el postre, sí, molt bé, i qui vol agafar i menjar-s'ho aquí i poder gaudir d'aquestes vistes que són impressionants i la miqueta de xispeta que hi ha d'estar aquí baix, doncs superbé, perquè no deixa de ser un ranxo de pescadors que sempre s'ha fet amb germanor, no?, amb família.
1: Entre les múltiples entitats participants hi ha hagut el CREAC de Calafell, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, un projecte multidisciplinar que té com a objectiu ampliar els coneixements sobre la biodiversitat i participar activament en la seva conservació. Escoltem a la directora del centre i biòloga, la Juliana López.
4: Per nosaltres és molt important que la gent pugui conèixer, no, de la mà de nosaltres mateixos, pues, tots els projectes que portem i de què manera els poden ajudar amb tota aquesta labor de gestionar la fauna salvatge i de donar-li una segona vida a aquells animals que han sigut abandonats, per exemple, no, d'amfibis i rèptils exòtics. Així que jo crec que aquesta activitat, no, de poder arribar aquí i mostrar a la gent tots els projectes que portem, pues, és de molta importància.
1: També hi han estat presents Llaguts de Calafell i els Bogadors de Calafell, que han apropat al públic la seva activitat esportiva i de recuperació de les tradicions nàutiques vinculades al rem. En primer lloc, escoltem a l'Edu Dorado, de Llaguts de Calafell.
5: Poble, fer esport i fer natura, bàsicament.
1: Els Llaguts de Calafell

0: van oferir sortides al mar per bogar.
1: Durant el dia d'avui hi ha hagut un torn a les 10, un altre a les 11, un altre sortit ara a les 12 i a la tarda em consta que n'hi haurà més, i demà diumenge també. Les reaccions són molt variades. Hi ha des de la persona que, afortunadament per ella, ho enganxa de seguida i ve aquí a dir que ja es vol apuntar, que són uns quants, gent que li costa més, llavors s'ho repensa, però, evidentment, els timoners i la gent que acompanyem estem per ajudar i que agafin el truquillo i se sentin a gust. Les reaccions són molt variades, però totes, en general, molt positives.
0: Donem pas a l'Esther Manyer, de Bogadors de Calafell.
2: Bueno, pues donar-nos a conèixer una mica, intentar pues, aconseguir més socis pel club, i bueno, que la gent conegui una mica aquest esport, que és... Bueno, com a entrenadora, pues això, aconseguir que l'equip vagi millorant i superar-nos a nosaltres mateixos, sempre dic, dia a dia. Intentar pujar i intentar estar una altra vegada al campionat d'Espanya l'any que ve. Estaria molt bé.
0: A banda de les tradicions marineres, l'artesania també ha tingut un paper destacat gràcies a la participació, per exemple, de l'artesana i tallerista Cíntia Branco, que ha organitzat diverses activitats creatives inspirades en el món mariner, adreçades sobretot a infants, però també a adults.
3: Que són tallers des de 6 mesos a cap amunt. Llavors trobareu un munt de tallers manipulatius, sensorials, de joc, fem tot amb temàtica marinera. Per exemple, tenim la cuineta marinera, on els nens poden jugar a cuinar plats tradicionals de la cuina catalana, tenim el pesca als peixos, el minimón del mar, la soja de la platja de Calafell amb soja màgica. També oferim tallers com, per exemple, l'ampolla màgica sensorial del fons del mar, que els nens troben tresors a dins, molt xulo. Podem pintar amb aquarel·la el pescador de Calafell i també la confraria. I per últim també tenim un peixet en moviment i un mirall de sirenes, que tothom aquí que vingui s'ho passarà molt bé tota l'estona que estigui per aquí.
0: La Fira del Mar ha tornat a convertir-se en un punt de trobada per entitats i ciutadania amb l'objectiu de reforçar el vincle entre Calafell i la seva identitat marinera.
4: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
5: L'últim ple, celebrat a l'Ajuntament de Calafell, ha aprovat la licitació del canvi de gespa del camp de futbol municipal de Segur i l'ampliació del camp de futbol municipal Juan Ríos a Calafell amb un camp de futbol 7. Les obres tenen un cost de més d'1,67 milions d'euros i la Generalitat en subvenciona 623.990 euros amb el pla de xoc de millora d'equipaments esportius. Concretament, la subvenció de la Generalitat és de més de 478.500 euros per l'ampliació del camp Juan Ríos i 145.440 euros pel canvi de gespa de l'estadi de Segur de Calafell. La licitació inclou el manteniment dels dos camps de futbol per un període de 4 anys. L'adjudicació de les obres es preveu que serà durant l'estiu i la renovació de la gespa podria fer-se a principis de la temporada 2026-2027 amb una duració de 3 o 4 setmanes. L'ampliació del camp de futbol Juan Ríos durarà més, ja que s'ha de redactar el projecte executiu per part de l'empresa adjudicatària i després fer les obres. Aquesta acció pot durar prop d'un any en total. Per tant, la instal·lació estaria disponible per la temporada 2027-2028. L'any 2025 es va fer la renovació de la gespa del camp de futbol Juan Ríos degut al deteriorament que havia patit des de la disputa dels Jocs Mediterranis de Tarragona l'any 2018. Durant l'estiu es va fer la reforma del voladís de la tribuna principal i poc després també es van renovar les porteries.
4: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
5: El grup calafellenc Buhos publica No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català el tema. Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per tots dos artistes. Boas es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari. Des de Halley Records han destacat que No hi ha pla B neix en un context cada vegada més saturat d'estímuls constants i planteja l'acció com a resposta. Per això el grup, amb Leire Martínez, canta «Si saps on vols anar, posa't a caminar, i si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar».
4: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
5: Els castellers de Vilafranca del Penedès han descarregat el 4 de 9 amb folre i agulla més matiner de la història en la Diada de les Colles Campiones en el concurs de castells celebrat aquest diumenge al Vendrell. Els verds també han fet el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i han rubricat la jornada amb el Pilar de 8 amb folre i manilles, tacant una actuació totalment extraordinària amb dos games extra. La Colla Vella dels Xiquets de Valls han descarregat el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 en folre, mentre que només han carregat el 5 de 9 en folre el seu primer gama extra de la temporada. A més, han fet el Pilar de 7. Els nens del Vendrell, anfitrions de la Diada, han alçat el 4 de 8. No han pogut descarregar el 2 de 7 i han tancat la seva actuació amb el 5 de 7.
4: Les notícies del Baix Penedès.
5: Avui dilluns i demà dimarts, 8 i 9 de juny, es finalitzaran els treballs d'estesa d'aglomerat als camins de Cunit, en concret al tram de la carretera de la urbanització al Rosers. El dia 8 es durà a terme l'estesa d'aglomerat. Aquests treballs comportaran el tall total del trànsit durant el dia d'avui, per tant, el servei del bus urbà quedarà afectat. Aquests treballs es realitzen en dues franges horàries, la primera de 8 del matí a 10, la qual no afecta el servei habitual del bus, i la segona franja de 10 del matí a 1 del migdia i de 2 del migdia a 6 de la tarda, amb afectació també al servei de bus. Per tal de no deixar sense servei els usuaris del bus urbà en la segona franja, s'acorda conjuntament amb l'empresa Plana un recorregut alternatiu. En aquest recorregut s'elimina la parada del carrer Londres al Rosers i només es donarà servei a la parada del carrer París del Rosers. Així mateix, com el recorregut alternatiu és més llarg que l'habitual, s'eliminen expedicions per tal de poder complir els horaris i que es mantinguin. El dia 9 de juny, demà, s'executaran els reductors previstos als tres camins. Aquests treballs requeriran trànsit alternatiu de vehicles, però no es produiran talls totals de circulació. Posteriorment, s'executaran els treballs de pintura de la senyalització horitzontal sense afectació rellevant per al trànsit.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
5: El Servei Català de Trànsit torna a fer una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I és que aquest 2026, fins al 31 de maig, han mort a les carreteres catalanes un total de 21 motoristes. Són el tipus d'usuari que registra més mortalitat a la xarxa viària, tot i ser un col·lectiu menys nombrós en volum de circulació. En aquest sentit, enguany els motoristes representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit en els primers 5 mesos i supera la proporció d'una de cada 3 víctimes dels darrers anys. Segons Trànsit, el perfil més habitual del motorista accidentat greu es concentra a la demarcació de Barcelona, que registra el nombre més elevat de motoristes morts, amb un total de 14 víctimes. La P7 és la via amb més sinistralitat mortal, amb 4 motoristes morts. Predominen els sinistres en solitari, amb un total de 12 accidents mortals. El perfil majoritari correspon a homes de més de 45 anys, ja que dels 21 motoristes finats enguany, 20 eren conductors homes i una víctima era una dona passatgera o acompanyant. Franja de tarda concentra més accidents mortals, 11 dels 21. Així mateix, 12 de les víctimes mortals s'han produït durant caps de setmana o períodes festius. La sinistralitat de motoristes mostra en els darrers anys una tendència cap a la desestacionalització. Tot i això, el mes de maig concentra 7 de les 21 víctimes mortals registrades.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
5: Les vendes de les grans superfícies van caure un 0,7% a l'abril a preus constants a Catalunya respecte al mateix mes de l'any passat, segons l'IDESCAT, l'estadística publicada. Per tant, per grups de productes, l'índex d'aliments disminueix un 2,7%, mentre que el de la resta de productes augmenta un 2%. Respecte al mes de març, l'índex general a preus constants corregit d'efecte estacional i de calendari es manté estable sense canvis. Per productes disminueix un 1% l'índex d'alimentació i puja un 0,5% el de la resta de productes. L'IDESCAT va publicar l'abril passat per primera vegada l'índex de vendes en grans superfícies corregit d'efectes estacionals i de calendari, que permet calcular taxes de variació entre mesos de durada i composició homogènia i sense fluctuacions estacionals. Per tant, en la sèrie original, l'índex general registra una disminució interanual del 0,6% a l'abril a preus constants i un augment de l'1,4% a preus corrents. Es manté el diferencial de l'efecte dels preus respecte al mes anterior.
4: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
5: L'Ajuntament d'Altafulla ha col·locat unes xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. El consistori ha destinat 30.000 euros que han estat aprovats per fons Next Generation. La intervenció s'ha dut a terme durant les últimes setmanes i s'ha explicat que és un sistema de retenció de residus sòlids que els atrapen de l'aigua que ve de les canonades que venen del poble. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i una a la sortida que desemboca el canal de la Rasa, a tocar de la platja. Escoltem a l'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, confia que l'actuació a la platja estigui més neta.
6: Bé, són molts dels residus que la conca, que la nostra rasa, doncs, tirava cap a mar, doncs el mar també tard o d'hora doncs, ens ho retornava. Si tot això són eines que ajuden a tenir un sistema natural, ja sigui dins del mar o la pròpia platja, per tenir uns espais naturals doncs, més nets, és al final l'objectiu que tenim com a equip de govern. Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus. Però això doncs, també és la nova ordenança que estem acabant d'ultimar, on es prohibeix fumar a la platja, perquè sabem que sobretot són els fumadors, evidentment, qui deixen la borilla a la sorra, no? I és un residu doncs, que déu-n'hi-do el que ens hi trobem. Tot plegat són una sèrie d'actuacions per evitar que hi hagin residus en entorns naturals com és la nostra platja.
5: Expliquen que consisteixen les xarxes de retenció de residus.
6: Té relació doncs, amb tota la conca de pluvials que hi ha a Altafulla. No és una eina més perquè hi ha de control les inundacions, però sí per treballar perquè aquelles aigües que aboquem al mar pel canal doncs, siguin aigües més netes. Al final és un sistema de retenció de residus, de sòlids, que consisteix en una xarxa, en una sèrie de xarxes que atrapen doncs, sobretot les canonades, que l'aigua que ve de les canonades de la part més de dalt del poble. Ara mateix aquí al part del canal hi passen doncs, una sèrie de tubs que recullen les aigües pluvials del poble i llavors aquestes xarxes que tenim aquí doncs, recolliran aquests sòlids. No només en aquest punt, sinó també doncs, els pluvials que hi ha a la banda de Safranàs, que també donen cap al Gaià, doncs, allà també s'han instal·lat dues xarxes que faran aquesta tasca, no? De que les aigües pluvials que Altafulla aboca al sistema natural doncs estiguin al màxim de netes possibles.
5: Per últim, l'alcalde d'Altafulla ha detallat la inversió de l'actuació a les xarxes.
6: Tot plegat ho hem pogut fer gràcies a un fons europeu, un Next Generation, és una inversió de 30.000 euros que s'ha gestionat amb l'empresa municipal d'aigües i bé, contents doncs, d'aquesta mesura que a costes de l'Estat també en alguna ocasió doncs, ens havia reclamat no? Doncs, que totes aquestes aigües pluvials que aboquem a mar doncs, tinguin sistemes de retenció de residus, doncs poder-ho fer realitat i ara doncs, amb ganes de que hi hagi una pluja per poder-ho provar.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
5: Amb la Roser Ribas, endavant.
0: Hoquei Patins, el Calafell menorquina, posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportiu Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportiu Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals. Mateix resultats als dos primers partits de semifinals celebrats fora de casa. El Deportivo Liceo va guanyar el Calafell menorquina per 4-1, mateix resultat. El tercer partit, celebrat al Joan Ortoll el passat divendres, el Calafell menorquina va guanyar el Deportivo Liceo per 4-1, mateix resultat al revés. I ahir, diumenge, finalment, el Deportivo Liceo es va imposar i va guanyar per 3-4 al Joan Ortoll. Ara, tot seguit, escoltem les declaracions de Guillem Cabestany, l'entrenador.
7: Penso que hem fet bastant bé les coses, no només avui, sinó tota la semifinal, però avui, tot i que no hem tornat a entrar de la millor manera, hem anat donant la volta al partit, hem anat entenent el que tocava en cada moment. El Liceu avui ens ha pujat una mica més les línies defensives, ens ha apretat una mica més en molts moments i ens ha costat generar, però al llarg del partit hem anat adaptant-nos i contrarrestant-ho, i penso que una vegada més ha sigut un partit igualat, que hem generat ocasions que podríem haver guanyat, i la part dolenta és que hem comès alguns errors grollers, masses, per la dificultat del partit. A lo millor, depèn contra quin rival comets aquests errors i acabes guanyant, però contra el Liceu, un equip que no et perdona, que té una efectivitat i una electricitat en els seus jugadors molt gran, doncs aquest últim gol a l'últim minut, o gairebé l'últim minut, doncs ens deixa un molt mal regust de boca per avui. Però si mirem també el global i el nivell de l'equip i el que desprèn l'equip quan està a la pista, i ara ja parlo de, no només d'avui, sinó de tota la temporada, penso que hem d'estar contentíssims, que penso que això hauria de contestar a l'afició, no? Un per un, però penso que la gent quan ve a veure'ns normalment disfruta, que es reconeix amb la intensitat i el joc de l'equip, que gaudeix veient-nos. Les finals, els títols, són molt complicats guanyar-los, arribar a finals també, i a vegades aconsegueixes guanyar, de seguida passen. El que penso que hem d'exigir és l'actitud, la intensitat, el nivell que cada un dels jugadors ha donat cada un dels partits, i deixar-s'hi la pell. I això penso que ho hem fet sempre, i per tant penso avui pensar que l'afició estarà orgullosa de l'equip. I per últim, doncs, acomiadar el Josep Maria Virgili, que és un porteràs que necessita espai per volar, i esperem que el trobi i que tingui els minuts que nosaltres no li hem pogut donar, perquè s'ho mereix i perquè té el nivell i ho demostrarà. Espero que contra el Calafell no, però ho demostrarà la temporada que ve. I evidentment, despedir el Gepi, que ha sigut doncs, la nostra l'ànima d'aquest equip, inclús en un final de temporada ha tornat a pujar el nivell, el seu nivell individual, quan ja sembla que ja no li queda gasolina, encara ha tret energia i forces de no sé on per donar un molt bon nivell en aquest play-off. I per tant se'n va un dels grans, se'n va un gran jugador, se'n va un amic també en aquest cas, i això és del més bonic que et deixa el hockey. I com ja vaig dir altres vegades, la grandesa d'un esportista, evidentment que els títols és el que més crida l'atenció, però la grandesa d'un esportista és quan deixa la gran quantitat d'estima que ha deixat el Gepi per tots els pavellons. Sincerament, evidentment que és un jugador intens i que juga fort i que ha jugat dur durant molts anys, però sense cap malícia, i és un jugador que avui mateix s'ha pogut comprovar. Avui i sempre tots els rivals l'estimen, el respecten, i aquest penso que és el títol més gran que s'emporta el Gepi en el seu final de carrera.
0: Gepi Selva penja els patins, ja ho vam anunciar en el seu moment a Calafell Ràdio. Ara tot seguit escoltem les seves declaracions.
8: Bé, crec que ha sigut un partit de molt alt nivell. La gent que ha omplert avui l'Ortoll ha pogut veure hockey d'alta qualitat, i i crec que com a tots els partits, amb el Liceu hi ha molts mini partits dintre del partit i crec que hem estat molt bé, hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria i el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt i sap jugar aquests partits. Han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius i al final són els justos. S'ha guanyat el mèrit a passar a la final, felicitar-los des d'aquí i crec que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Ortoll, que ha sigut, crec que un any que només s'ha guanyat un títol la Lliga Catalana, però s'ha arribat a dues finals, s'ha arribat a una semifinals, estem entre els 4 millors de l'Hockey Lliga, estem entre els 16 millors d'Europa, així que felicitar el club i felicitar els meus companys. Estic molt, molt emocionat i molt content de com s'ha acabat la meva carrera esportiva, d'haver-ho fet aquí a Calafell, amb un pavelló com el Joan Ortoll, amb la gent que ens estima i que ens segueix sempre, amb la meva família, amb els meus amics i amb un club que es mereix estar on està, que lluita cada dia des de la Junta, el cos tècnic, l'equip, l'afició. Tots som un i no res. Ara seré un calafellenc més, seré un estrellat més i llarga vida amb aquest Calafell que estigui sempre, sempre amunt.
0: Com dèiem abans, el Deportivo Liceo es classifica per jugar les finals dels play-offs de l'Hockey Lliga. El primer partit de semifinals entre el Barça i l'Igualada va guanyar el Barça per 4-1. El segon partit va guanyar l'Igualada per 1-3. El tercer partit, l'Igualada-Rigat davant el Barça, va perdre per 1-2. I ahir l'Igualada va tornar a guanyar el Barça per 2-1. Per tant, haurem d'esperar fins al dimarts 9 de juny que se celebra el cinquè partit de semifinals entre el Barça i l'Igualada-Rigat per saber l'últim finalista.
4: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio, per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
5: Avui dilluns comença la setmana amb sol i més calor. L'ambient d'avui és més estiuenc, amb temperatures superiors als 30 graus a l'interior. La calor, per tant, s'intensifica puntualment. La matinada ha estat tropical a la costa, sobre els 20 graus al litoral. Amb la proximitat d'un front atlàntic, els vents es reforçaran a les hores centrals del dia. Hi pot haver, doncs, marinades intenses entre el prelitoral i la Catalunya central. De cara a demà dimarts, al matí bufarà la tramuntana i el mestral moderat a les Terres de l'Ebre. Arribarà una nova massa d'aire atlàntica més temperada i la calor afluixarà. Aquesta nova renovació de temperatura ambiental podrà provocar la presència d'alguns núvols baixos, tant a la costa com a l'interior de Catalunya. I fins aquí l'informatiu, als esports la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Que tingueu un bon dilluns.
4: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: El Papa Lleó XIV crida a rebaixar la crispació política en un discurs inèdit al Congrés dels Diputats. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Missatges clars i directes, però també molt espai per poder llegir entre línies en el discurs del Papa Lleó XIV aquest matí al Congrés com a cap d'estat del Vaticà, Joan Botà.
2: El pontífex ha arrencat defensant el dret a la vida tal com l'entén l'Església davant una cambra que ha aprovat els drets a l'eutanàsia i l'avortament. Ha defensat l'acollida dels immigrants en ple procés de regularització extraordinària i ha criticat el rearmament del món en un discurs en què ha enaltit la llengua castellana sense fer cap referència a la resta de llengües cooficials, tot i l'enrenou pel poc pes del català en la visita del Papa a Catalunya demà i demà passat.
0: Connectem amb el Congrés, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats.
3: Lleó XIV ha fixat la seva posició sobre alguns dels temes que marquen l'agenda política espanyola. Per una banda, ha defensat l'acollida i la integració de les persones migrants i ha deixat clara la seva aposta per la pau i en contra de les polítiques bel·licistes. De l'altra, ha reclamat protegir la vida, ha dit, des de la concepció a l'ocàs i ha fet un toc d'atenció a tota la classe política quan ha demanat rebaixar el to.
4: Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
5: Doncs com a mínim avui els diputats sí que han fet cas al Papa, han aparcat l'enfrontament i s'ha vist un aplaudiment unànime i inèdit de totes les bancades. Tothom es fa seu al discurs del pontífex, el govern espanyol i el PP creuen que avalen les seves polítiques. En canvi, Junts i Esquerra han marcat diferències a favor del català i en contra de PP i Vox.
6: La defensa de la dignitat humana.
7: Suscribir des de la primera a l'última de sus palabras.
8: Parlar la llengua de la terra que t'acull és un meravellós acte de respecte.
9: Han aplaudit un discurso que aquí setmana a setmana apreten.
0: Al Catalunya migdia d'avui ens fixarem en els preparatius de cara a demà, quan el Papa arribarà a Catalunya, i en les afectacions que ja hi ha sobretot a la ciutat de Barcelona.
2: Abans d'aquesta tarda, Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església. Al matí el pontífex ha demanat a l'Església espanyola escoltar i reparar les víctimes. En aquest context, Miquel Hurtado, pioner en la denúncia d'abusos a Montserrat, lamenta.
10: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic i que li podem fer preguntes incòmodes.
0: Però visita del Papa a banda, l'altre gran tema del dia és la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran dona per acabada l'escalada de les últimes hores amb Israel, en què tots dos països s'han atacat mútuament. Jerusalem, Jordi Brascó.
11: Un intercanvi d'atacs que va començar ahir a la tarda i que s'ha allargat fins aquest matí, en què tant l'Iran com Israel han demostrat que no toleraran que es creuin certes línies vermelles, malgrat això posi en perill l'alto el foc vigent i vagi en contra de la voluntat de Donald Trump.
0: Un estudi clínic innovador, però encara en fase molt incipient, sobre l'Alzheimer, liderat des de Catalunya, busca aturar els símptomes de la malaltia en fases inicials. Badalona, Mònica Mas.
12: Bon dia, es tracta d'un assaig amb 10 pacients pioner a Europa i Amèrica que s'està fent a l'Hospital Germans Trias de Badalona. La cirurgia vol evitar l'acumulació de la proteïna beta-amiloide del cervell, que és la que està al darrere d'aquesta demència. Es fa un drenatge des dels ganglis del cervell fins al sistema sanguini per evitar aquesta acumulació, una operació poc invasiva i que podria arribar a frenar si es demostra l'Alzheimer.
0: I el Departament d'Interior es planteja reforçar la seguretat a la zona franca després d'un nou tiroteig mortal ahir en ple carrer, molt a prop d'on ja n'hi va haver un altre crim fa un mes.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, també apunta que...
13: No descartem treballar en una necessitat que tenim, a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
0: El president del Madrid, Florentino Pérez, guanya les eleccions a la presidència i, per tant, podrà continuar sent el president.
14: Amb un 65% dels vots del seu rival, Enrique Riquelme, va treure el 35% dels vots. Florentino es prepara, per tant, aquesta setmana a presentar José Mourinho com a entrenador del Madrid i explicarem al Catalunya Migdia la resta de plans de futurs esportius que té pel Club Blanc. I el Barça i la Sisa Joventut afronten aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet, demà Barça-Tenerife i dimecres Penya València.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem que un accident a la C63 entre Lloret de Mar i Vidreres provoca retencions d'uns 3 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. Es dona pas alternatiu en aquest punt. A la resta de carreteres, sense retencions destacades, tret d'alguns punts habituals a les rondes de Barcelona i a l'AP7 a Barberà, en tots dos sentits de la marxa.
0: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Com encetem la setmana? Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia, bona hora. Tranquil·la, sense gaire moviment, i de fet tota la setmana serà bastant tranquil·la. Aquesta tarda potser algun ruixadet al Pirineu, demà a la tarda més ruixats al Pirineu, dimecres, però sobretot dijous i divendres marxarien gairebé del tot, sempre bastant sol a molts indrets, sobretot de la costa, i la setmana l'encetem amb un augment de la temperatura que perdrem de cara a demà, però que el tornarem a recuperar a l'acabar la setmana.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
17: Bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Avui al Congrés dels Diputats s'ha sentit això per primera vegada.
18: Señores y señores, vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica.
0: Per primera vegada un papa s'ha adreçat al conjunt de la classe política espanyola. Lleó XIV no ha deixat passar l'ocasió per fer una crida a rebaixar la crispació política. Però el pontífex ha anat molt més enllà. Ha deixat clara la posició del Vaticà i de l'Església Catòlica en molts dels temes que es debaten en aquesta cambra. Ha criticat l'avortament, també l'eutanàsia. Ha defensat, en canvi, la regularització dels migrants i s'ha pronunciat en contra del rearmament. Anem al Congrés dels Diputats. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
19: Bon dia, Òscar.
0: Quins són els missatges més destacats que ha fet el papa en el seu discurs?
19: Doncs si dissabte només arriba a Madrid, el papa ja va alertar contra els populismes i la polarització, avui Lleó XIV ha aprofitat que tenia davant diputats i senadors per demanar-los que rebaixen el to de la discussió política.
18: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente de l'adversari. La firmeza no exige desprecio. La discrepància no conlleva humiliació.
19: En el seu discurs, el papa ha tingut missatges que tant es poden llegir com un aval o com una crítica a banda i banda de l'hemicicle. Per una banda, s'ha referit al drama migratori, ha demanat dignitat i una acollida amb garanties d'integració.
18: Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integració a quienes emigran.
19: També ha defensat la pau com a exigència moral i ha carregat contra les polítiques belicistes.
18: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
19: I per l'altra banda, el papa s'ha pronunciat clarament en contra del dret a l'avortament i a l'eutanàsia, el que ha anomenat cultura del descart.
18: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
19: Lleó XIV ha estat rebut al Congrés amb els honors d'un cap d'estat com a líder que és de la ciutat del Vaticà. Era la primera vegada que un pontífex trepitjava l'hemicicle i va ser una petició directa de Robert Prevost enmig d'una agenda molt atapeïda del seu viatge de 7 dies a l'estat espanyol.
0: Bé, doncs, tot i que el papa, com hem sentit, ha repartit contra tothom, la resposta de l'hemicicle ha estat unànime. Més de 7 minuts d'aplaudiments, aquests que sentim, dels aplaudiments més llargs que es recorden al Congrés dels Diputats, en una imatge inèdita d'un congrés que per un matí ha aparcat la discussió política. Han estat 50 minuts de pau entre els diputats. Seguim el Congrés ara, però, amb la Paula Brujats. Paula, bon dia.
20: Què tal? Molt bon dia.
0: I a la sortida, tots els grups polítics s'han fet seu el discurs de Lleó XIV i ningú s'ha sentit interpel·lat per les crítiques que ha fet el papa, no?
20: Sí, podríem dir que avui tot ha estat inèdit, des del convidat fins a la reacció unànime dels grups. És clar que hi ha matisos, però tothom ara porta el discurs del papa cap al seu terreny i s'agafa on li convé. El primer, el govern espanyol, que ho llegeix com un aval del Vaticà a les seves polítiques.
6: en los dos grandes debates, la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del Gobierno de España.
20: El ministre Bolaños, que minimitzava el discurs de Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia, que és on s'agafa justament el líder del PP per alinear-se amb el Papa.
7: Sí, yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras. Acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
20: I fins i tot Vox, els més incòmodes amb el missatge social del Papa, avui venen que estan alineats.
1: Se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel.
20: De fet, han estat els diputats de Vox i del Partit Popular els que han allargat l'aplaudiment dins l'hemicicle en un gest hipòcrita, segons el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
9: Que han aplaudit un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
20: I al moment reivindicatiu del matí l'ha protagonitzat Junts per Catalunya. Míriam Nogueras ha aprofitat la salutació al Papa per demanar-li, en anglès, que faci servir el català durant la seva visita a Catalunya.
8: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte i d'amor, i li hem desitjat que gaudeixi molt la visita a la nostra nació, a Catalunya.
20: Conscients que era una cita històrica, avui tothom ha volgut ser a la foto, excepte els diputats de Podem i el BNG que han plantat el pontífex. Tampoc han vingut al Congrés els expresidents Zapatero, imputat, i Felipe González. José María Aznar sí que hi era, però ha marxat a l'inici del discurs del Papa, al·legant que tenia un viatge, i Mariano Rajoy sí que s'ha quedat fins al final. De fet, li ha tocat seure al costat del president Salvador Illa.
0: Bé, doncs, a banda d'aquest discurs al Congrés dels Diputats, el Papa ha fet més coses avui a Madrid. Per exemple, ha demanat als bisbes espanyols que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats. Ho ha dit des de la seu de la Conferència Episcopal poc abans de trobar-se amb víctimes de pederàstia. Algunes associacions, però, denuncien que s'ha exclòs les veus més crítiques, Marriera.
21: Sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, el pontífex ha demanat a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
22: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
21: A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals en una trobada privada. Algunes associacions de supervivents s'han concentrat davant l'anunciatura per demanar que també s'escoltin les veus més crítiques. És el cas del primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miquel Hurtado.
10: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
21: A més, denuncien que el govern espanyol manté en un calaix la llei perquè els delictes de pederàstia no prescriguin.
0: Bé, doncs el Papa, que continuarà avui amb la seva agenda a Madrid, també demà, però demà a mig matí, arribarà a Catalunya, a Barcelona. I el desplegament de seguretat per rebre'l ja es fa notar en alguns punts de Barcelona. Des d'aquest matí hi ha restriccions per estacionar a l'entorn de l'Estadi Olímpic i també a Ciutat Vella. També s'han col·locat algunes tanques que compliquen el pas de vianants i que causen molèsties a botiguers i a veïns, Miquel Jarque.
2: El dispositiu està en marxa i es nota perquè hi ha més patrulles uniformades que circulen a peu i també en moto. Al Palau Episcopal, on dormirà el Papa Lleó, s'estan instal·lant càmeres exteriors per reforçar la seguretat. A la plaça de la catedral hi ha una estesa considerable de tanques pendents de col·locar. La Maria és veïna del barri i treballa a la farmàcia, precisament de la plaça de Sant Agustí. Les restriccions l'afecten de ple.
23: Bueno, puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa. A la feina també ens causa un movidón. Treballo en una farmàcia i també per on podrem entrar, per on podrem sortir, ens agafa com a ciutadà de Barcelona, pues, molesta.
2: Entre els comerciants, avui hi havia confusió perquè contra el que estava previst
3: sí que s'ha pogut fer la càrrega i descàrrega de mercaderies. Pel que fa a les vendes, no creuen que hi hagi gaire canvis. És el que pensa la Mireia Subirà, responsable de la cereria més antiga de la ciutat, la cereria Subirà, al carrer Llibreteria.
4: No hem notat una venda diferent perquè vingui el papa. No ho hem notat. Hem notat més el Primavera Sound, que hi ha molta gent de fora que ens ve a comprar, que no pel papa.
3: I entremig de tot això, turistes, guies i veïns que esperen que amb el pas de les hores les molèsties vagin a més a mesura que es vagin incrementant també les restriccions del dispositiu al bus.
0: Però atenció també si sou barcelonins, perquè també han començat les restriccions a la mobilitat per aquesta visita papal. Des d'aquest matí hi ha restriccions de trànsit i d'estacionament al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc, Joan Garcia.
5: Dimecres serà el dia fort, es tallarà tot el carrer Rosselló des de Diagonal fins a la Pan i tots els carrers que travessen en aquest tram. També es tancarà el quadrat de carrers al voltant de la Sagrada Família i només es podrà arribar a Montserrat amb cremallera o aeri i amb reserva prèvia. Es reforça tot el transport públic, es canvien algunes parades de busos interurbans i es tanca el bicing de les zones més pròximes als actes.
0: És un quart de tres de la tarda. A la segona hora del Catalunya Migdia analitzarem més coses del que ha dit el papa avui en el seu discurs al Congrés, però a l'actualitat del dia no només hi ha papa. Quan falten menys de 24 hores pels exàmens de selectivitat, el Departament de Recerca i Universitats diu ara que no reforçarà el personal dels tribunals on es fan les proves. Aquest any la selectivitat coincideix amb unes circumstàncies excepcionals. No només aquesta visita del papa que us hem estat explicant, sinó que també demà hi ha una nova jornada de vaga al sector educatiu, on també estan convocats els 2.400 professors que formen part precisament dels tribunals de la selectivitat, Sara Canyete.
11: Sí, el Departament diu que després de valorar la situació han decidit no buscar personal extra. Els sindicats han endarrerit les protestes per no afectar l'inici dels exàmens i alguns fins i tot han fet una crida a no perjudicar els estudiants. I també el govern, que insisteix que l'entrada i sortida de les proves i els actes del papa no coincideixen, però demanen als estudiants, això sí, que es desplacin amb més temps. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats i són declaracions a Catalunya Ràdio.
24: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
11: Demà, més de 45.000 alumnes comencen aquestes proves, una xifra rècord i que creix per cinquè any consecutiu. El model d'examen no canvia respecte al curs passat i tampoc els criteris de correcció que s'indicaran a l'inici de cada prova. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectors de dispositius electrònics com mòbils o rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn.
0: I anem ara a la informació internacional. Israel i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc al mes d'abril, en una escalada de la tensió a l'Orient Mitjà que es produeix just quan es compleixen 100 dies des que va començar la guerra i que posa a prova els intents recents de Donald Trump de posar fi a aquest conflicte. Després d'unes hores de bombardejos, l'Iran assegura que ha acabat els seus atacs contra Israel. El règim de Teheran ha fet responsable als Estats Units de l'increment de les hostilitats. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
25: Bon dia. De moment, i si no hi ha cap novetat en les properes hores, tot apunta a que el que d'entrada podia semblar la represa de la guerra total a l'Orient Mitjà quedarà en una demostració de força per part tant de l'Iran com d'Israel, que en aquestes últimes hores han volgut deixar clar on són les seves línies vermelles. El llançament d'una vintena de míssils per part del règim iranià a diferents punts d'Israel ha estat respost amb una operació a gran escala contra infraestructura militar i energètica per part de l'exèrcit israelià. Prèviament, ahir, l'atac d'Israel a Beirut havia activat la represàlia que l'Iran portava anunciant feia temps, i aquest és segurament un dels grans dubtes que deixen les últimes hores. Estem davant d'un nou escenari en què cada atac israelià a la capital del Líban serà contestat amb míssils iranians cap a Israel, i si és així, com pot aguantar un alto al foc de per si ja tan difícil de mantenir? Per aquest motiu, des del règim iranià reclamen a Donald Trump que hi posi de la seva part. Esmail Vajahi és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
12: El que és important per a nosaltres és que s'estableixi la responsabilitat dels Estats Units com a part de l'acord d'alto al foc del 8 d'abril.
25: De fet, ahir Donald Trump va assegurar que demanaria a Netanyahu que no ataqués l'Iran, però el primer ministre israelià és en any electoral i no respondre a un atac amb míssils al seu propi territori hagués estat una sorpresa. Les relacions entre els dos líders, teòrics aliats, es presenta tan inestable com la treva.
0: I precisament Donald Trump ha urgit tant l'Iran com Israel que es deixin d'atacar immediatament. I malgrat l'escalada en la tensió de les últimes hores, ha defensat que les negociacions finals per la pau estan en marxa i que s'haurien de moure ràpid. El president dels Estats Units va intentar ahir, sense èxit, convèncer Netanyahu perquè no reprengués els atacs. Washington, Oriol Serra, bon dia.
13: Bon dia. Al president dels Estats Units se li compliquen cada cop més les coses a la guerra de l'Iran, sobretot perquè el seu principal aliat, Israel, no obeeix les seves directrius. En primer lloc, no bombardejar el Líban i tot seguit no atacar l'Iran. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però, ha mantingut els atacs contra ambdós països malgrat les demandes de Trump. Amb l'escalada de la guerra, Donald Trump ja no té l'argument d'una treva fràgil que ha anat prorrogant mentre l'Iran no acceptava les condicions dels acords proposats per Washington. Hores d'ara, tant l'Iran com Israel han senyalitzat una aturada de la tongada de bombardejos de les últimes hores. Això podria donar oxigen a l'administració Trump, però podria ser això, un recés d'unes hores.
0: Passant 20 minuts de les dues, encara la informació internacional, recepció al president xinès Xi Jinping amb gran pompa a Corea del Nord, on no hi anava des de fa gairebé 7 anys. El règim nord-coreà aspira a consolidar la relació imprescindible per fer front a les pressions de Washington sobre el seu programa nuclear. En la seva arribada a Corea, Xi s'ha declarat a punt per portar les relacions a un nou nivell. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
14: Bon dia. Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta a l'aeroport.
15: Xi Jinping 走下前梯, 同金正恩, 亲切握手, 上午空军.
14: Guàrdia d'honor, criatures amb poms de flors aclamant el president xinès a la plaça central de Pyongyang, engalanada per a les grans ocasions, inclosos dos retrats simètrics de tots dos líders. Màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang, la Xina, que amb aquesta visita mira de recuperar ascendent sobre Kim Jong-un, perquè el líder nord-coreà els últims anys s'ha acostat a Moscou, motiu de preocupació per a Pequín. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front d'Ucraïna a canvi de cooperació militar russa, també armament a canvi de combustible, però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Moscou deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé ara a Kim Jong-un. Si ha parlat a Pyongyang de portar la relació a nous cims, de més comerç i més intercanvis, a una coordinació estratègica. El president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per a rearmar-se.
0: I al Perú, freca electoral en el recompte de la segona volta de les eleccions presidencials. Amb el 90% escrutat, la dretana Keiki Fujimori avança per menys d'un punt al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. Però bona part dels vots que queden són de la zona rural i, per tant, es podria capgirar aquest resultat. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
16: Acabades les presidencials peruanes, eufòria entre el fujimorisme. Una primera enquesta a peu d'urna donava la victòria a la candidata conservadora Keiko Fujimori, però també ja vaticinava una lluita cos a cos, vot a vot, mil·límetre a mil·límetre, contra el candidat progressista Roberto Sánchez. Eufòria que durava poc. 4 hores més tard, cop de timó i sorpresa per un nou recompte ràpid d'actes oficials electorals que al Perú se'l considera molt fiable. Amb un aparent empat tècnic, qui celebrava però sense esperar ja quasi com a nou president del Perú era Sánchez, mentre Fujimori demanava paciència, calma i serenitat fins a escrutar-se, deia, el 100% dels vots.
17: Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y justicia.
26: Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo.
16: El vot urbà al Perú és fujimorista, clarament per majoria, però el del món rural i d'una bona part de les zones allunyades de Lima, la capital del Perú, és progressista. Un país fragmentat entre realitats econòmiques, socials i ideològiques ben diferents. Caldrà esperar, doncs, dies o setmanes per saber qui serà el proper president o presidenta del Perú.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:15 de la tarda, una pausa i de seguida continuem amb més coses.
1: Catalunya migdia.
6: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
8: Però tu en saps d'anar amb moto?
7: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
8: I què?
7: Que em vaig trencar una cama.
8: Papa!
7: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
18: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, La Salle Campus Barcelona.
19: La casa nostra ja és casa teva.
27: Que bé, que bé.
19: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
28: Tranquils, que no ens avorrirem.
19: La casa nostra. Avui, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
29: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
30: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Recta final del judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez. Les 7 acusacions presenten avui els informes finals i insisteixen que el lloc de feina de la Diputació de Badajoz va ser fet a mida. Era innecessari i que va ser una decisió política per fabricar una plaça al germà de Sánchez. Són les últimes hores d'un judici que quedarà vist per sentència probablement demà. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
31: Bon dia. Les acusacions no es mouen ni un mil·límetre i sostenen que la Diputació de Badajoz va fer un vestit a mida per contractar David Sánchez. Qualifiquen el procés de farsa i acusen els implicats de fer el paperot per donar aparença de legalitat al procés. És la tesi de José María Bueno, de Manos Limpias.
32: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, que los mismos creadores no saben ni para qué sirve. Y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo, que era el hermanísimo.
31: Bueno, repito que el procés va arrencar per una canella del seu pseudo-sindicat amb retalls de premsa i ha carregat contra la Fiscalia per no acusar. L'advocat del PP ha denunciat pressions, Alberto Durán.
33: Este procedimiento ha tratado de ser torpedeado por tierra, mar y aire.
31: Y ha afirmado que la plaza se va a crear por orden directa de Pedro Sánchez.
33: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
31: Després vindrà el contrapunt dels informes de les 11 defenses i també la Fiscalia. El Tribunal no ha permès avui a la defensa de David Sánchez tornar-lo a interrogar. El seu advocat ho ha demanat, ja que inicialment no li va preguntar sobre l'accés a la Diputació perquè els fets estaven prescrits. Les acusacions, però, van demanar nous delictes per aquells fets, elevant de 3 a 6 anys la petició de presó.
0: Per cert, coincidint amb aquesta recta final del judici, el germà de Pedro Sánchez, el jutge del cas Leire, cita a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La interrogarà el dia 10 de juliol per una conversa de WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs al president i donar el tomb a la situació. Ho havia demanat divendres la Fiscalia Anticorrupció. El jutge Santiago Pedraz també imputa l'advocada Letícia de la Hoz, a qui s'investiga per un presumpte intent de suborn a Carmen Pano, l'empresària que va dir durant el davant del tribunal del cas Mascaretes que havia portat 90.000 euros a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. I tornem a Catalunya perquè aquí, amb l'Hospital de Can Ruti al capdavant, prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. Es tracta d'un assaig clínic amb 10 pacients. Mònica Mas, bon dia.
34: Bon dia.
0: En què consisteix aquest assaig?
34: Doncs mira, un dels detonants de l'Alzheimer és l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell perquè, amb l'edat, alguns ganglis linfàtics deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. La doctora Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia cirurgia plàstica de l'Hospital Germans Trias, explica que l'operació consisteix a ajudar a drenar aquest líquid cerebral cap al sistema sanguini.
2: Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
34: L'assaig va dirigit a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. La Maria és la germana de l'Antonio Reyes, de 67 anys, un dels dos pacients operats amb aquesta tècnica.
3: Antes no se le entendía lo que hablaba, y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se le había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre, ay, poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
34: Els germans Trias ara s'estan seleccionant ja el tercer i el quart pacient per sotmetre'ls a aquesta nova tècnica. Els primers estudis clínics, que s'han fet principalment a la Xina, han mostrat resultats preliminars prometedors amb millores de paràmetres cognitius i biomarcadors.
0: Pràcticament 2:15 de la tarda, el Departament d'Interior es planteja reforçar la seguretat a la zona franca a Barcelona després de l'assassinat ahir a trets d'un home al ple carrer. És el segon crim d'aquestes característiques al mateix carrer en menys d'un mes. La consellera també proposa endurir la legislació que regula les armes de foc. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
4: Els Mossos investiguen si els dos tirotejos que podrien tenir relació amb la revenja relacionada amb el narcotràfic estan vinculats. De fet, segons la consellera Núria Parlon, la policia contempla totes les hipòtesis. Davant d'aquests fets, Parlon abordarà la situació amb l'Ajuntament de Barcelona per reforçar la vigilància en aquesta zona i també valorarà l'enduriment i l'equiparació amb Europa de la legislació pel que fa a la tinença d'armes de foc.
5: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
4: Ahir, cap a les 9 del vespre, al carrer Mineria de la Zona Franca, un pistoler va disparar 4 trets per l'esquena contra un home i va fugir del lloc dels fets. La víctima va morir a l'acte.
0: Més coses. El preu de l'habitatge continua encarint-se aquest any 2026, però ho fa amb una petita moderació, Jordi Canal.
8: El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat, amb tot el percentatge és lleugerament inferior

0: conservació del medi marí.
1: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi de quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'han de fer.
0: El pla se centra en 4 ecosistemes per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. Són els que detalla Júlia Costa, coordinadora del projecte PAREMCAT.
2: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. Els segons són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissà o rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
0: La inversió és de 3 milions d'euros.
3: Passen gairebé 3 minuts a 2:15. Fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
5: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: RadioCat. La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Ets una genocida del temps.
2: La millor hora del dia.
0: Catalunya migdia.
3: I comencem la cultura amb un clàssic de l'estiu. Set espectacles internacionals formen la segona edició del Flaix de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta. L'objectiu és presentar peces potents i variades del teatre europeu i llatinoamericà que es podran veure entre el 16 i el 29 d'octubre. Barcelona, Valeria Obereda.
4: El tret de sortida el donaran la italiana Mamma, un retrat cru però irònic de la maternitat dirigida per Enrico Janiello, i la noruega How Romantic. Sentim Narcís Puig, director del Temporada Alta.
5: Un espectacle amb bastants ballarins, molt energètic, d'aquests, bueno, l'esgotament físic de l'intèrpret és important per la peça.
4: Més propostes: la santa del lituà Óscar Ascornúsovas, amb una reflexió sobre el patriarcat, la comèdia Petróleo de la companyia argentina Piel de Lava, i la brasilera Deserto, a partir de fragments de l'obra de Roberto Bolaño. També la revisió de Neva, que ara se'ns presenta com Navegar por el Neva, del xilè Guillermo Calderón.
5: Agafen el repartiment original d'aquesta obra, han passat molts anys, han passat moltes coses, i a part de seguir explicant la història, hi ha aquesta altra capa del pas del temps i com afecten els canvis dels membres d'aquesta companyia.
4: La majoria de les obres es podran veure per primera vegada a casa nostra i també a l'estat espanyol.
3: I ara, un llibre. I can feel... L'escriptor anglès establert a Catalunya, Matthew Tree, reconstrueix la figura del seu pare al llibre Gairebé tot. La troballa d'uns diaris personals van ajudar-lo a descobrir parts desconegudes d'un home que no va arribar a conèixer mai bé del tot i de qui guardava no gaires bons records. Barcelona, Montse Camps.
6: El títol Gairebé tot es refereix a que hi ha un punt que ja no pots descobrir-ho tot, però la lectura dels diaris personals del pare, escrits des del 1943 al 1954, un adolescent que va créixer en un Londres bombardejat, que va treballar de zelador, però que alhora va arribar a escriure tres novel·les, el van fer veure que aquell home que de petit l'humiliava i insultava al mateix temps i que era un home afectuós, era així per una raó.
7: Pots entendre fins i tot que una persona t'insulti i t'humili un cop que sàpigues fins a quin punt estava frustrat i trist en la seva pròpia vida.
6: Un llibre colpidor sobre les arrels que diu l'ha servit per trobar una certa pau i que espera que interpel·li el lector.
7: M'agradaria pensar que el lector tindrà la sensació també d'estar

0: descobrint moltes coses que no coneixia. Potser coses sobre la seva pròpia vida familiar, sobre ell mateix o ella mateixa. És a dir, espero que sigui una història catàrtica en aquest sentit.
1: Gairebé tot es presentarà en anglès a la Fira de Frankfurt per fer recorregut internacional.
2: I ara anem a Girona. Perquè allà s'embolica l'adjudicació de la gestió del cinema Truffaut. El col·lectiu de crítics, que l'ha gestionat durant 25 anys, ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Ho fan contra la resolució que n'atorga la gestió a una empresa del Baix Camp. Girona, Núria Peraire.
3: Presenten el recurs per irregularitats en la forma de les bases, per la valoració dels projectes i perquè es perd l'esperit del servei públic, diuen. I amb el recurs, el procés d'adjudicació a la nova empresa s'atura fins que el tribunal resolgui. De moment, el col·lectiu gironí manté el Truffaut obert fins que es trobi una solució pels quatre treballadors. A la Junta de Govern local es va aprovar el canvi de mans de la gestió perquè Junts i Esquerra, que té el regidor de Cultura, consideren que no hi ha més opcions legals. Guanyem, en canvi, creu que per interès general es podia aturar el procés. El vicepresident del col·lectiu de crítics de cinema de Girona, Àngel Quintana, ha llegit un comunicat on critiquen l'actuació de l'àrea.
4: També volem deixar constància que aquesta situació no s'hauria produït sense l'actuació de la regidoria i l'àrea de cultura, que ha actuat en desídia i absoluta passivitat davant dels fets exposats.
3: El Truffaut és un cinema a preus assequibles i de pel·lícules en versió original.
2: I no deixem l'audiovisual ara, però, a la petita pantalla. Alice i Steve, la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, arriba avui a Disney Plus. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la segona temporada de La Casa Nostra a 3CAT, Margarida.
5: Alice i Steve no només es van dur l'abril passat el premi a millor sèrie a Cannes Série, sinó també el de millor repartiment i el premi del jurat jove. Narra el d'alta baix que viu una dona quan veu que el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. Evidentment intentarà boicotejar la relació, però només aconseguirà que el seu amic es converteixi en el seu pitjor enemic. També s'estrena la sèrie Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, un drama romàntic juvenil estiuenc sobre primers amors basat en un llibre que es va convertir en supervendes gràcies a TikTok. I avui mateix arriben nous capítols de La Casa Nostra, la sitcom clàssica amb tocs de comèdia romàntica de 3CAT, dirigida per Dani de la Orden. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, destaquen Esquadrón Letal a Movistar Plus a partir d'avui, un thriller d'acció policial protagonitzat per Jackie Chan, i Por Encima de tu Cadàver, dimecres a Prime Video, el remake d'un film que va causar furor a Sitges fa 5 anys. La noruega El Viaje, una comèdia negra salvatge sobre una parella que ja no se suporta.
2: I més cine.
6: És dia de cine, hoy vamos al lugar.
2: Perquè torna la festa del cinema amb entrades a 3,50 € des d'avui i fins dijous, Montse Mas.
7: Més de 50 cinemes catalans participen en aquesta edició que, a més d'oferir cinema a preu reduït, aposta pel talent jove català amb un espot oficial inèdit, un musical d'homenatge al cinema clàssic fet pels alumnes de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Des de l'organització recorden que les entrades a 3,50 € es poden comprar directament a la taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden tenir suplement.
8: Catalunya migdia.
2: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
2: Amb la victòria a les eleccions del Madrid de Florentino Pérez.
9: No hi ha hagut gran sorpresa. Florentino seguirà sent el president del Real Madrid, tot i que Riquelme ha pessigat.
10: Aquí sigo. Los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
11: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. Hemos parado la venta del club. Y que sepa el madridismo y los socios del Real Madrid que van a seguir pudiendo ir al menos cada 4 años a votar a las urnas como hoy han decidido.
9: Florentino Pérez ha començat el 6è mandat consecutiu a la presidència del Madrid i Enrique Riquelme, en només 2 setmanes de campanya, ha aconseguit el 35% dels vots a les eleccions d'ahir. El president del Madrid treu ferro, el terç de socis que no l'han votat, i ja s'ha posat a treballar amb un munt de carpetes pendents. Marcos García.
12: Sobretot l'entrenador. Caldrà veure quan anuncia el Madrid Mourinho. Ahir Florentino hi va insistir, el portuguès va confirmar que accepta l'encàrrec.
10: Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
13: Sí, por supuesto.
12: Josep Mourinho té previst viatjar demà cap a la capital de l'estat després d'un període breu de vacances. Abans de desplaçar-se cap a Madrid, Mou ja ha donat l'okay a renovar Rüdiger i ha donat també el vistiplau als fitxatges de Konaté i Dumfries. A més, està pendent del Galàctic, pel qual Florentino vol oferir 150 milions d'euros. Va dir que seria a partir de demà. Doncs el president blanc està impressionat a Molís, del Bayern. Els bavaresos no volen ni sentir-ne parlar de deixar marxar el francès. També li agraden a Florentino Vitinha i João Neves del PSG, i persones ben connectades amb el president del Madrid ens diuen aquest migdia que no descartem un nom sorpresa, un nom que no hagi sonat encara.
9: Veurem, doncs estarem pendents de les pròximes hores a veure quin pot ser aquest nom sorpresa. Hi ha una cosa que fa pinta que no canviarà gaire, que és aquesta fixació de Florentino amb el tema Negreira.
12: Sí, és el tema més important a nivell institucional, ens diuen per a Florentino. Vol insistir amb UEFA i FIFA pel cas Negreira. L'informe de greuges que diuen a Madrid que han recopilat el Club Blanc ja està acabat i enviat a FIFA i UEFA. El Madrid vol arribar fins al final per denunciar el que consideren títols que creuen que li han pres i que li haurien de retirar al Barça. I segona qüestió que Florentino també vol afrontar, la idea de vendre un 5% del club, així que plantejarà un referèndum per fer-ho possible.
9: Silva és un dels noms al mercat de fitxatges del Barça, juntament amb Julián Álvarez. Semblava que estava molt avançada la incorporació del portuguès cap al Barça, però a les últimes hores hem sentit el jugador i no ha estat gaire contundent amb la seva possible arribada al club blaugrana, Ramon Salmurri.
13: No, tot el contrari. Són paraules des de la concentració de la selecció portuguesa i una mica de context per entendre-les. Bernardo Silva va boig per venir al Barça, està disposat a fer un esforç econòmic molt important per aconseguir quadrar els interessos tant del Barça com del jugador, que la seva prioritat és sí o sí vestir de blaugrana. I el Barça ha tingut alguns dubtes en aquest trajecte, però finalment, pel que sabem, el Barça havia acabat donant el sí. Almenys era l'última informació. Doncs bé, declaracions de Bernardo Silva des de Portugal.
14: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión la vas a saber.
13: Doncs paral·lelament a l'interès del Barça, on sí que el volen i el volen de veritat o el volen molt i no han dubtat en cap moment de tot aquest recorregut, és a l'Atlètic de Madrid, que és una de les altres opcions que té el futbolista damunt la taula.
9: Dos apunts més al voltant del Barça, un molt ràpid, Araújo el tenim per Barcelona avui.
13: Sí, va notar unes molèsties dijous a la sessió d'entrenament amb la selecció de l'Uruguai. Ha viatjat a Barcelona per tractar-se i mirar-se amb els seus propis especialistes. El seu entorn parla d'una petita lesió, d'una petita molèstia al bessó, però això sí, tornarà dimarts i volarà amb la selecció de l'Uruguai a la concentració ja de cara al Mundial.
9: I un d'econòmic, el Barça necessita més diners per acabar el Camp Nou, segons una informació del diari Ara.
13: I per això estudia demanar una ampliació de la finançació de l'Espai Barça. No arriba als 1.450 milions de demanats a Goldman Sachs i haurà de necessitar més diners per compensar una desviació de pressupost i poder acabar així la reforma de l'estadi i totes les instal·lacions que conformen aquesta nova distribució. Aquesta desviació se situaria entre els 300 i els 400 milions d'euros i ara la Junta Directiva del Barça estudia si demanar una assemblea extraordinària el mes de juliol per tractar aquesta qüestió o bé esperar-se a l'entrada de la nova Junta amb Joan Laporta i fer-ho a l'assemblea ordinària del mes d'octubre.
9: Del futbol al bàsquet. La sisa Joventut i el Barça disputaran les semifinals dels play-off pel títol de l'ACB. El Joventut, de fet, es fa gran a la pista del Bascònia i accedeix a aquestes semifinals 3 anys després. Els badalonins, Ernest Macià, van guanyar el tercer partit ahir a la pista vitoriana.
15: Bon dia, doncs va ser una nit memorable, una tarda memorable ahir a Vitòria. El Joventut de Badalona, que amb el factor camp en contra va dominar durant pràcticament tot el partit amb un Ricky Rubio magistral que va superar la millor anotació en l'època ACB, un partit en què més va moure ell sol l'equip i en què evidentment tots els seus companys se'n van beneficiar ahir sense la necessitat que jugadors com Cameron Hanna estiguessin tan encertats. Al final del partit, sens dubte, el gran protagonista era
16: Ricky Rubio, uns anys després que l'any 2008 també a Vitòria hagués guanyat el seu primer gran títol en el que va ser la seva eclosió en el món del bàsquet.
17: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
16: També al vespre escoltàvem a Dani Miret. Tàcticament va ser un bany del tècnic català davant de Galbiati, el tècnic campió de la Copa, un equip amb jugadors d'Eurolliga que es van estavellar sistemàticament contra els sistemes del Joventut. És, per tant, la primera semifinal per a Dani Miret com a primer entrenador que ja mira a València, un rival teòricament superior.
18: És molt difícil de guanyar, però tenim possibilitats. I les possibilitats que tinguem i creurem, no sé quantes. No sé si dir-te que en tenim a 5 partits un 10%, un 20%, no ho sé. Crec que amb el cor que tenim farem el que estigui a les nostres mans i més i farem que la nostra gent estigui orgullosa d'aquest equip.
9: Doncs dimecres jugarà la Penya, el primer partit de semifinals, i demà ho farà el Barça, Ernest.
16: Aquesta setmana, doncs, Barça i Penya jugaran les semifinals a la Lliga ACB. Dimarts, dijous i dissabte al Barça. Els dos primers partits al Palau a les 8 del vespre i el tercer dissabte a Tenerife. I la Penya, dimecres, divendres i diumenge. Els dos primers partits a fora, a València, el partit de diumenge a l'Olímpic de Badalona. Sobre el Barça, aquest matí ha parlat Nicola Provítola i ha respost una pregunta del nostre company de 3CAT, Víctor Rabanyini, sobre el seu futur, com en el cas de Satoranski, com en el cas de Vesely, com en el de Billy Hernán Gómez, que sembla ja que té un preacord amb el Baskonia. En el cas de la Provítola, sembla també que el club no li ha notificat que compta amb ell i la Provítola busca ja alternatives.
19: No, intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife, y es lo mejor para el equipo.
9: I precisament com que el Barça de bàsquet juga demà al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei no podrà gaudir del factor pista contra l'Igualada en el cinquè i definitiu partit per decidir qui passa a la final de l'hoquei Lliga, Vilcadilla.
5: Sí, exacte. Inicialment el Barça havia previst que jugués igualment al Palau dimecres, però les finals de la Lliga d'hoquei patins començaran divendres a Riazor, al millor de 5 partits, i la federació considera que aquest Barça-Igualada s'ha de disputar demà per garantir que qui guanyi tingui temps de recuperar-se i viatjar a Galícia. De manera que finalment el partit es disputarà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Selva, a 76 quilòmetres i una hora en cotxe de Barcelona. El Barça ja ha enviat un correu als socis oferint-los dues invitacions gratuïtes per anar-hi. Tot plegat després que l'Igualada guanyés els blaugranes ahir per 2-1 en el quart partit i deixés empatada la sèrie a dues victòries per cada equip. Sentim un dels golejadors de l'equip de la noia, Biel Llanes.
20: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
5: Amb aquesta victòria d'ahir de l'Igualada, doncs, tot es decidirà demà a Blanes. Qui guanyi s'enfrontarà al Liceo a la final.
9: A parlar de futbol i dels ascensos que s'estan jugant i disputant aquests dies. El Sabadell, que es va classificar divendres per la final dels play-offs per pujar a segona divisió després d'eliminar el filial del Madrid, Biel, ja sap qui serà el seu rival.
5: Sí, serà el Zamora, que ahir va igualar el 2-0 en contra del partit d'anada contra el Villarreal B, i com que la pròrroga va acabar amb el mateix resultat, va passar a l'equip de Castella i Lleó, que va quedar més ben classificat a la Lliga regular. L'anada d'aquesta final d'ascens a segona serà dissabte a l'estadi Ruta de la Plata a les 9 del vespre i la tornada a la nova Creu Alta el divendres 19 de juny també a les 9.
9: I en canvi, per l'Europa, s'ha acabat el somni.
21: S'ha acabat tot just ara, final del partit a Balaïdos, el Celta Fortuna que ha guanyat l'Europa per 3-2.
9: Així ho narrava el Francesc Ripoll ahir al Tot Gira. L'equip de Gràcia ha quedat fora dels play-offs d'ascens a segona divisió després de perdre el partit de tornada a Balaïdos contra el filial del Celta de Vigo.
5: Sí, un partit que es va decidir a la pròrroga després que al final dels 90 minuts s'arribés amb empat a 2 al marcador amb 2 de Jordi Cano, un d'ells de penal, i 2 més d'Hugo González per part dels gallecs també des dels 11 metres. El 3-2 definitiu el va fer Ángel Arcos a l'inici de la segona part de la pròrroga. Després del partit, el bigolejador dels graciencs, Jordi Cano, es mostrava abatut i orgullós a parts iguals.
22: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final
0: de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
9: I el Badalona jugarà la final dels play-off d'ascens a la Segona Federació.
5: Sí, això que el partit d'anada havia perdut per 4-1 al camp del Cornellà, però ahir en el partit de tornada es va imposar 3-0 i es va acabar classificant després d'una pròrroga sense gols per haver quedat en millor posició durant la Lliga regular. Ara s'enfrontarà el Compostela, l'anada diumenge que ve a les 5 a Terres Gallegues.
9: 7 minuts, una mica més. Si seran les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
21: S'acaba el partit, el Barça guanya de 20, 37 a 17 al Bidasol.
9: El Barça guanya la Copa d'Handbol.
1: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
22: Hola.
23: Hola.
22: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
25: I
24: després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
28: Doraemon!
27: El teu gat còsmic torna a casa.
28: Ho hem aconseguit!
27: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
28: Visca! Visca!
27: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
28: A volar!
1: Catalunya migdia. El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
29: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
1: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
29: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
1: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
29: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
1: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
9: El Barça en vol guanyar la Copa i ara es prepara per la Final Four de la Champions, Sergi Camps.
30: El Barça suma la 30a Copa del Rei, la 13a consecutiva, després de passar per sobre del Bidasoa 37-17. Un parcial de 7-0 a l'inici, que els bascos marquessin el seu primer gol al minut 11, van desequilibrar la final. El pivot blaugrana Ludovic Fàbregas parla de la defensa de l'equip.
31: Hem estat molt bé a la defensa, també amb un gran Emil, i molt content per totes les sensacions d'avui. Crec que hem fet un partidàs des de l'inici fins al final i crec que això és molt important per nosaltres, per la confiança i per el que tenim la propera setmana en Colònia.
30: El proper cap de setmana, la Final Four de Colònia, Barça-Alborg, a la semifinal. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, parla de les sensacions.
32: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé, però això en Colònia... Estic segur que els quatre equips pot guanyar.
30: El Barça tindrà el dubte de Jorge Sicusa, lesionat d'un esquinç al turmell, als quarts de final de la Copa del Rei.
9: d'or, Marc Márquez torna a guanyar i s'acosta a 72 punts al líder de MotoGP, Marco Bezzecchi i Damià Aguilar.
2: Ha estat un cap de setmana brillant, reservant-se quan calia, superant una caiguda per fer la pole position, sorprenent el seu rival directe a la cursa sprint de dissabte i imposant el seu criteri del pneumàtic posterior a la cursa de diumenge per guanyar. Quan va baixar de la moto va dir victòria cara, 226 dies després.
3: Sempre que hi ha una lesió, la primera setmana que lo ves todo muy oscuro, ahí me siento en un columpio mirando a casa y intento entender el que solo, no hablo con nadie, pero intento entender el que necesito, siendo autocrítico y siempre siendo realista de la situación que tenemos. Entonces, lo que necesito ahora es seguir con la mentalidad de Mugello, que esta victoria no me lleve a la trampa de querer más.
2: És que tenim al davant un pilot diferent, que serà menys transparent en l'execució, que segurament no liderarà totes les sessions, només les importants, i que ens avisa que els dos caps de setmana que vindran ara seran durs. Necessita probablement 30 dies més per recuperar-se i això voldrà dir cap a l'agost. També té la sort dels campions. En una pista molt propícia, 5 rivals directes van quedar eliminats al primer revolt per un accident propi d'una taula de billar. El tro de Cervera està remuntant, encara que ell no vulgui dir-ho.
9: En tenis, Alexander Zverev guanya Roland Garros, primer títol de l'Alemanya en l'obert francès, però no exempt de polèmica, Marta Garcia.
4: Victòria de Zverev per 3-7-2, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1, i primer títol de Roland Garros per a l'alemany, que en la Philippe Chatrier havia perdut abans la final del 2024. No és només la primera Copa dels Mosqueters per a Zverev, diabètic que conviu amb esta malaltia en l'esport d'elit, sinó que amb este triomf suma també el seu primer gran slam i ho fa en el lloc més especial per a ell.
6: This court is so special.
7: Aquesta pista és molt especial per mi i ho és de moltes maneres. Aquí he viscut els millors moments de la meva vida, però també hi he viscut els pitjors. Encara recordo estar en aquella cantonada fa 4 anys amb 4 trencaments de lligament i 2 fractures d'os. Vaig perdre la semifinal fa 2 anys, però avui finalment tinc un final feliç. Així que moltes gràcies a tota l'afició.
6: Thank you very much to the crowd.
4: És curiós que, malgrat lo destacat del títol, no haja sigut portada principal en l'Equip, diari esportiu per excel·lència. La Copa del Metz, campió de la Champions femenina d'handbol, ha acaparat tota l'atenció. Mira Andreyeva, la campiona femenina de Roland Garros, ha felicitat en xarxes al finalista, Flavio Cobolli, però no al campió. Algunes rareses de la victòria d'Alexander Zverev, sobre el qual planeja també l'ombra de la violència domèstica, amb 2 denúncies de 2 exparelles.
9: I Montserrat, acabem presentacions a diferents entrenadors. Comencem al Sabadell de Waterpolo.
8: Sí, ha presentat aquest matí els dos entrenadors dels dos equips de cara a la nova temporada, Albert Espanyol, com a tècnic de l'equip masculí, i Enric Arnella, de l'equip femení. I en futbol sala, avui s'ha presentat el nou entrenador de l'Indústria Santa Coloma, Jorge Vargas, deixa el filial de l'equip colomenc per entrenar l'elit per primera vegada a la seva carrera. Vargas ha estat 7 temporades el tècnic del filial i ara agafa les regnes del primer equip de l'Indústria.
9: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels trons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
3: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Totes les novetats del pop les tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 3 a 7.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: De la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
6: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
10: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
13: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
15: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: amb nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns 8 de juny.
1: Les notícies de Calafell.
0: La plaça del Manila de Calafell Platges de l'escenari principal aquest passat cap de setmana d'una nova edició de la Fira del Mar. Una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i del patrimoni marítim del municipi. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Calafell licita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur i un nou camp de futbol 7 a l'estadi Juan Ríos. Els calafellencs Buhos publiquen No hi ha pla B amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Els Verds fan el 4 de 9 amb Agulla i el Pilar de 8 en una diada de gamma extra de les colles campiones, al Vendrell. La Colla Vella carrega el 5 de 9 amb Folra i els nens del Vendrell, la Torre de 7. I avui parlarem de l'afectació de transport urbà que hi ha a causa de l'asfalt a la carretera del Rosers a Cunit, avui i demà, 8 i 9 de juny. Trànsit torna a difondre una campanya per reduir la mortalitat dels motoristes. Aquest 2026, el 40% dels morts a carretera anaven amb moto, molt per sobre de la mitjana d'altres anys. L'Ajuntament d'Altafulla col·loca xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Hoquei Patins, el Calafell a Menorquina posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el Sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La platja de Calafell ha estat aquest passat cap de setmana l'epicentre de la cultura marinera catalana amb la celebració de la Fira del Mar. Ens porta la notícia de resum la Roser Ribas.
2: La plaça del Manila de Calafell Platja ha estat l'escenari aquest cap de setmana, 6 i 7 de juny, d'una nova edició de la Fira del Mar. Una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. La celebració ha comptat també amb un dels actes més esperats del cap de setmana, el tradicional arrossejat de Calafell, que ha tornat a demostrar el seu poder de convocatòria. Els 500 tiquets disponibles per degustar aquest plat mariner típic es van exhaurir completament, confirmant l'èxit d'una proposta gastronòmica que s'ha consolidat com un dels moments més destacats de la Fira del Mar. Tot seguit escoltem les declaracions de la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastra.
3: Per bé, els tíquets s'han venut tots, o sigui que és molt bona senyal. I bueno, ja veus aquí tot el que es va coent entre els fogons, amb tots els voluntaris, que fa moltíssims anys que estan aquí ajudant, i noves incorporacions que hi ha de segones i terceres generacions. Així és que per la nostra banda, molt agraïts amb tots els que estan aquí darrere. A part, el que és la cassola, diguem-ho així, que és amb el rap i les patates, amb el caldet, val? Que és l'arrossejat, i després tens l'altre plat, que és amb els fideus. Després tens també el que és la beguda, tens el postre, sí, molt bé, i qui vol agafar i menjar-s'ho aquí i poder gaudir d'aquestes vistes que són impressionants i la miqueta de xispeta que hi ha d'estar aquí baix, doncs superbé, perquè no deixa de ser un ranxo de pescadors que sempre s'ha fet amb germanor, no?

0: activitat, no?, de poder arribar aquí i mostrar a la gent tots els projectes que portem, pues, és de molta importància.
1: També hi han estat presents Llaguts de Calafell i els Bugadors de Calafell, que han apropat al públic la seva activitat esportiva i de recuperació de les tradicions nàutiques vinculades al rem. En primer lloc, escoltem a l'Edu Dorado, de Llaguts de Calafell.
2: Poble, fer esport i fer natura, bàsicament.
1: Els Llaguts de Calafell van oferir sortides al mar per bugar.
2: Durant el dia d'avui hi ha hagut un torn a les 10, un altre a les 11, un altre sortit ara a les 12 i a la tarda em consta que n'hi haurà més, i demà diumenge també. Les reaccions són molt variades, hi ha des de la persona que afortunadament per ella ho enganxa de seguida i ve aquí a dir que ja es vol apuntar, que són uns quants, gent que li costa més, llavors s'ho repensa, però evidentment els timoners i la gent que acompanyem estem per ajudar i que agafin el truquillo i se sentin a gust. Les reaccions són molt variades, però totes en general molt positives.
1: Donem pas a l'Esther Manyer, de Bugadors de Calafell.
3: Bueno, pues donar-nos a conèixer una mica, intentar pues, aconseguir més socis pel club, i bueno, que la gent conegui una mica aquest esport, que és... Bueno, com a entrenadora, pues això, aconseguir que l'equip vagi millorant i superar-nos a nosaltres mateixos, sempre dic, dia a dia, intentar pujar i intentar estar una altra vegada al campionat d'Espanya l'any que ve, estaria molt bé.
1: A banda de les tradicions marineres, l'artesania també ha tingut un paper destacat gràcies a la participació, per exemple, de l'artesana i tallerista Cíntia Branco, que ha organitzat diverses activitats creatives inspirades en el món mariner, adreçades sobretot a infants, però també a adults.
4: Que són tallers des de 6 mesos a cap amunt. Llavors trobareu un munt de tallers manipulatius, sensorials, de joc, fem tot amb temàtica marinera. Per exemple, tenim la cuineta marinera, on els nens poden jugar a cuinar plats tradicionals de la cuina catalana, tenim els pesques peixos, el minimón del mar, la soja de la platja de Calafell amb soja màgica. També oferim tallers com, per exemple, l'ampolla màgica sensorial del fons del mar, que els nens troben tresors a dins, molt xulo. Podem pintar amb aquarel·la el pescador de Calafell i també la confraria. I per últim també tenim un peixet en moviment i un mirall de sirenes, que tothom aquí que vingui s'ho passarà molt bé tota l'estona que estigui per aquí.
1: La Fira del Mar ha tornat a convertir-se en un punt de trobada per entitats i ciutadania amb l'objectiu de reforçar el vincle entre Calafell i la seva identitat marinera.
5: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
6: L'últim ple, celebrat a l'Ajuntament de Calafell, ha aprovat la licitació del canvi de gespa del camp de futbol municipal de Segur i l'ampliació del camp de futbol municipal Juan Ríos a Calafell amb un camp de futbol 7. Les obres tenen un cost de més d'1,67 milions d'euros i la Generalitat en subvenciona 623.990 euros amb el pla de xoc de millora d'equipaments esportius. Concretament, la subvenció de la Generalitat és de més de 478.500 euros per l'ampliació del camp Juan Ríos i 145.440 euros pel canvi de gespa de l'estadi de Segur de Calafell. La licitació inclou el manteniment dels dos camps de futbol per un període de 4 anys. L'adjudicació de les obres es preveu que serà durant l'estiu i la renovació de la gespa podria fer-se a principis de la temporada 2026-2027 amb una duració de 3 o 4 setmanes. L'ampliació del camp de futbol Juan Ríos durarà més, ja que s'ha de redactar el projecte executiu per part de l'empresa adjudicatària i després fer les obres. Aquesta acció pot durar prop d'un any en total. Per tant, la instal·lació estaria disponible per la temporada 2027-2028. L'any 2025 es va fer la renovació de la gespa del camp de futbol Juan Ríos degut al deteriorament que havia patit des de la disputa dels Jocs Mediterranis de Tarragona, l'any 2018. Durant l'estiu es va fer la reforma del voladís de la tribuna principal i poc després també es van renovar les porteries.
5: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
6: El grup calafellenc Buhos publica No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta amb la col·laboració de Leire

0: Martínez, exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català el tema. Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per tots dos artistes. Boas es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari. Des de Halley Records han destacat que No hi ha pla B neix en un context cada vegada més saturat d'estímuls constants i planteja l'acció com a resposta. Per això el grup, amb Leire Martínez, canta Si saps on vols anar, posa't a caminar i si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els castellers de Vilafranca del Penedès han descarregat el 4 de 9 amb folre i agulla més matiner de la història en la Diada de les Colles Campiones en el concurs de castells celebrat aquest diumenge al Vendrell. Els verds també han fet el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i han rubricat la jornada amb el Pilar de 8 amb folre i manilles, tacant una actuació totalment extraordinària amb dos games extra. La Colla Vella dels Xiquets de Valls han descarregat el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre, mentre que només han carregat el 5 de 9 amb folre el seu primer gama extra de la temporada. A més, han fet el Pilar de 7. Els nens del Vendrell, anfitrions de la Diada, han alçat el 4 de 8. No han pogut descarregar el 2 de 7 i han tancat la seva actuació amb el 5 de 7.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Avui dilluns i demà dimarts, 8 i 9 de juny, es finalitzaran els treballs d'estesa d'aglomerat als camins de Cunit, en concret el tram de la carretera de la urbanització al Rosers. El dia 8 es durà a terme l'estesa d'aglomerat. Aquests treballs comportaran el tall total del trànsit durant el dia d'avui, per tant, el servei del bus urbà quedarà afectat. Aquests treballs es realitzen en dues franges horàries, la primera de 8 del matí a 10, la qual no afecta el servei habitual del bus, i la segona franja de 10 del matí a 1 del migdia i de 2 del migdia a 6 de la tarda, amb afectació també al servei de bus. Per tal de no deixar sense servei els usuaris del bus urbà en la segona franja, s'acorda conjuntament amb l'empresa Plana un recorregut alternatiu. En aquest recorregut s'elimina la parada del carrer Londres al Rosers i només es donarà servei a la parada del carrer París del Rosers. Així mateix, com el recorregut alternatiu és més llarg que l'habitual, s'eliminen expedicions per tal de poder complir els horaris i que es mantinguin. El dia 9 de juny, demà, s'executaran els reductors previstos als tres camins. Aquests treballs requeriran trànsit alternatiu de vehicles, però no es produiran talls totals de circulació. Posteriorment, s'executaran els treballs de pintura de la senyalització horitzontal sense afectació rellevant per al trànsit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: El Servei Català de Trànsit torna a fer una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I és que aquest 2026, fins al 31 de maig, han mort a les carreteres catalanes un total de 21 motoristes. Són el tipus d'usuari que registra més mortalitat a la xarxa viària, tot i ser un col·lectiu menys nombrós en volum de circulació. En aquest sentit, enguany els motoristes representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit en els primers 5 mesos i supera la proporció d'una de cada 3 víctimes dels darrers anys. Segons Trànsit, el perfil més habitual del motorista accidentat greu es concentra a la demarcació de Barcelona, que registra el nombre més elevat de motoristes morts, amb un total de 14 víctimes. La P7 és la via amb més sinistralitat mortal, amb 4 motoristes morts. Predominen els sinistres en solitari, amb un total de 12 accidents mortals. El perfil majoritari correspon a homes de més de 45 anys, ja que dels 21 motoristes finats enguany, 20 eren conductors homes i una víctima era una dona passatgera o acompanyant. Franja de tarda concentra més accidents mortals, 11 dels 21. Així mateix, 12 de les víctimes mortals s'han produït durant caps de setmana o períodes festius. La sinistralitat de motoristes mostra en els darrers anys una tendència cap a la desestacionalització, Tot i això, el mes de maig concentra 7 de les 21 víctimes mortals registrades.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Les vendes de les grans superfícies van caure un 0,7% a l'abril a preus constants a Catalunya respecte al mateix mes de l'any passat, segons l'IDESCAT, l'estadística publicada. Per tant, per grups de productes, l'índex d'aliments disminueix un 2,7%, mentre que el de la resta de productes augmenta un 2%. Respecte al mes de març, l'índex general a preus constants corregit d'efecte estacional i de calendari es manté estable sense canvis. Per productes disminueix un 1% l'índex d'alimentació i puja un 0,5% el de la resta de productes. L'IDESCAT va publicar l'abril passat per primera vegada l'índex de vendes en grans superfícies corregit d'efectes estacionals i de calendari, que permet calcular taxes de variació entre mesos de durada i composició homogènia i sense fluctuacions estacionals. Per tant, en la sèrie original, l'índex general registra una disminució interanual del 0,6% a l'abril a preus constants i un augment de l'1,4% a preus corrents. Es manté el diferencial de l'efecte dels preus respecte al mes anterior.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ajuntament d'Altafulla ha col·locat unes xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. El consistori ha destinat 30.000 euros que han estat aprovats per fons Next Generation. La intervenció s'ha dut a terme durant les últimes setmanes i s'ha explicat que és un sistema de retenció de residus sòlids que els atrapen de l'aigua que ve de les canonades que venen del poble. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i una a la sortida que desemboca el canal de la Rasa, a tocar de la platja. Escoltem a l'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, confia que l'actuació a la platja estigui més neta.
2: Bé, són molts dels residus que la conca, que la nostra rasa, doncs, tirava cap a mar, doncs el mar també tard o d'hora doncs, ens ho retornava. Si tot això són eines que ajuden a tenir un sistema natural, ja sigui dins del mar o la pròpia platja, per tenir uns espais naturals doncs, més nets, és al final l'objectiu que tenim com a equip de govern. Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus. Però això doncs, també és la nova ordenança que estem acabant d'ultimar, on es prohibeix fumar a la platja, perquè sabem que sobretot són els fumadors, evidentment, qui deixen la borilla a la sorra, no? És un residu doncs, que déu-n'hi-do el que ens hi trobem. Tot plegat són una sèrie d'actuacions per evitar que hi hagin residus a entorns naturals com és la nostra platja.
0: Expliquen què consisteixen les xarxes de retenció de residus.
2: Té relació doncs, amb tota la conca de pluvials que hi ha a Altafulla. No és una eina més perquè de contra les inundacions, però sí per treballar perquè aquelles aigües que aboquem al mar pel canal doncs, siguin aigües més netes. Al final és un sistema de retenció de residus, de sòlids, que consisteix en una xarxa, en una sèrie de xarxes que atrapen doncs, sobretot les canonades, que l'aigua que ve de les canonades de la part més del poble. Ara mateix aquí al part del canal hi passen doncs, una sèrie de tubs que recullen les aigües pluvials del poble i llavors aquestes xarxes que tenim aquí doncs, recolliran aquests sòlids. No només en aquest punt, sinó també doncs, els pluvials que hi ha a la banda de Safranàs, que també donen cap al Gaià, doncs, allà també s'han instal·lat dues xarxes que faran aquesta tasca, no? De que les aigües pluvials que Altafulla aboca al sistema natural doncs estiguin al màxim de netes possibles.
0: Per últim, l'alcalde d'Altafulla ha detallat la inversió de l'actuació a les xarxes.
2: Tot plegat ho hem pogut fer gràcies a un fons europeu, un Next Generation, és una inversió de 30.000 euros que s'ha gestionat amb l'empresa municipal d'aigües i bé, contents doncs, d'aquesta mesura que Costes de l'Estat també en alguna ocasió doncs, ens havia reclamat no? Doncs, que totes aquestes aigües pluvials que aboquem a mar doncs, tinguin sistemes de retenció de residus, doncs poder-ho fer realitat i ara doncs, amb ganes de que hi hagi una pluja per poder-ho provar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant.
3: Hoquei Patins, el Calafell la menorquina, posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el Sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals. Mateix resultats als dos primers partits de semifinals celebrats fora de casa. El Deportivo Liceo va guanyar el Calafell la menorquina per 4-1, mateix resultat. El tercer partit, celebrat al Joan Ortoll el passat divendres, el Calafell la menorquina va guanyar el Deportivo Liceo per 4-1, mateix resultat al revés. I ahir, diumenge, finalment, el Deportivo Liceo es va imposar i va guanyar per 3-4 al Joan Ortoll. Ara, tot seguit, escoltem les declaracions de Guillem Cabestany, l'entrenador.
4: Penso que hem fet bastant bé les coses, no només avui, sinó tota la semifinal, però avui, tot i que no hem tornat a entrar de la millor manera, hem anat donant la volta al partit, hem anat entenent el que tocava en cada moment. El Liceu avui ens ha pujat una mica més les línies defensives, ens ha apretat una mica més en molts moments i ens ha costat generar, però al llarg del partit hem anat adaptant-nos i contrarrestant-ho, i penso que una vegada més ha sigut un partit igualat, que hem generat ocasions que podríem haver guanyat, i la part dolenta és que hem comès alguns errors grollers, masses, per la dificultat del partit. A lo millor, depèn contra quin rival comets aquests errors i acabes guanyant, però contra el Liceu, un equip que no et perdona, que té una efectivitat i una electricitat en els seus jugadors molt gran, doncs aquest últim gol a l'últim minut, o gairebé l'últim minut, doncs ens deixa un molt mal regust de boca per avui, però si mirem també el global i el nivell de l'equip i el que desprèn l'equip quan està a la pista, i ara ja parlo de, no només d'avui, sinó de tota la temporada, penso que hem d'estar contentíssims, que penso que això hauria de contestar a l'afició, no?, un per un, però penso que la gent quan ve a veure'ns normalment disfruta, que es reconeix amb la intensitat i el joc de l'equip, que gaudeix veient-nos. Les finals, els títols, són molt complicat guanyar-los, arribar a finals també, i a vegades aconsegueixes guanyar, de seguida passen. El que penso que hem d'exigir és l'actitud, la intensitat, el nivell que cada un dels jugadors ha donat cada un dels partits, i deixar-s'hi la pell. I això penso que ho hem fet sempre, i per tant penso avui pensar que l'afició estarà orgullosa de l'equip. I per últim, doncs, acomiadar el Josep Maria Virgili, que és un porteràs que necessita espai per volar, i esperem que el trobi i que tingui els minuts que nosaltres no li hem pogut donar, perquè s'ho mereix i perquè té el nivell i ho demostrarà. Espero que contra el Calafell no, però ho demostrarà la temporada que ve. I evidentment, despedir el Gepi, que ha sigut doncs, la nostra l'ànima d'aquest equip. Inclús en un final de temporada ha tornat a pujar el nivell, el seu nivell individual, quan ja sembla que ja no li queda gasolina, encara ha tret energia i forces de no sé on, per donar un molt bon nivell en aquest play-off. I per tant, se'n va un dels grans, se'n va un gran jugador, se'n va un amic també, en aquest cas, i això és del més bonic que et deixa el hoquei. I com ja vaig dir altres vegades, la grandesa d'un esportista, evidentment que els títols és el que més crida l'atenció, però la grandesa d'un esportista és quan deixa la gran quantitat d'estima que ha deixat el Gepi per tots els pavellons. Sincerament, evidentment que és un jugador intens i que juga fort i que ha jugat dur durant molts anys, però sense cap malícia, i és un jugador que avui mateix s'ha pogut comprovar. Avui i sempre tots els rivals l'estimen, el respecten, i aquest penso que és el títol més gran que s'emporta el Gepi en el seu final de carrera.
3: Gepi Selva penja els patins, ja ho vam anunciar en el seu moment a Calafell Ràdio. Ara, tot seguit, escoltem les seves declaracions.
5: Bé, crec que ha sigut un partit de molt alt nivell. La gent que ha omplert avui l'Ortoll ha pogut veure hoquei d'alta qualitat, i i crec que com a tots els partits, amb el Liceu hi ha molts minipartits dintre del partit i crec que hem estat molt bé, hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria i el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt i sap jugar aquests partits. Han sigut més cínics en atac, els moments concrets han sigut més efectius i al final són els justos. S'ha guanyat el mèrit a passar a la final, felicitar-los des d'aquí i crec que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Ortoll, que ha sigut crec que un any que només s'ha guanyat un títol la Lliga Catalana, però s'ha arribat a dues finals, s'ha arribat a unes semifinals, estem entre els 4 millors de l'Hockey Lliga, estem entre els 16 millors d'Europa, així que felicitar el club i felicitar els meus companys. Estic molt, molt emocionat i molt content de com s'ha acabat la meva carrera esportiva, d'haver-ho fet aquí a Calafell, amb un pavelló com el Joan Ortoll, amb la gent que ens estima i que ens segueix sempre, amb la meva família, amb els meus amics i amb un club que es mereix estar on està, que lluita cada dia des de la Junta, el cos tècnic, l'equip, l'afició. Tots som un i no res. Ara seré un calafellenc més, seré un estrellat més i llarga vida amb aquest Calafell que estigui sempre, sempre amunt.
3: Com dèiem abans, el Deportivo Liceo es classifica per jugar les finals dels play-offs de l'Hockey Lliga. El primer partit de semifinals entre el Barça i l'Igualada va guanyar el Barça per 4-1. El segon partit va guanyar l'Igualada per 1-3. El tercer partit, l'Igualada Rigat davant el Barça, va perdre per 1-2. I ahir l'Igualada va tornar a guanyar el Barça per 2-1. Per tant, haurem d'esperar fins al dimarts 9 de juny que se celebra el cinquè partit de semifinals entre el Barça i l'Igualada Rigat per saber l'últim finalista.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui dilluns comença la setmana amb sol i més calor. L'ambient d'avui és més estiuenc, amb temperatures superiors als 30 graus a l'interior. La calor, per tant, s'intensifica puntualment. La matinada ha estat tropical a la costa, sobre els 20 graus al litoral. Amb la proximitat d'un front atlàntic, els vents es reforçaran a les hores centrals del dia i pot haver, doncs, marinades intenses entre el prelitoral i la Catalunya central. De cara a demà dimarts, al matí bufarà la tramuntana i el mestral moderat a les Terres de l'Ebre. Arribarà una nova massa d'aire atlàntica més temperada i la calor afluixarà. Aquesta nova renovació de temperatura ambiental podrà provocar la presència d'alguns núvols baixos tant a la costa com a l'interior de Catalunya. I fins aquí l'informatiu, els esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Que tingueu un bon dilluns.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Salutacions a tothom, una altra setmaneta més, no? Sembla que repetim, no? Repetim música, repetim nostàlgia, repetim com cada setmaneta aquí, escoltant, recordant temes amb alegria, no? Recordant bons temes que es portin, com dic sempre, bons records, no? Perquè a vegades escoltes algun tema i llavors dius, ostres, això em fa recordar coses que no tenien que haver passat, tot allò, no sé. Jo crec que no, crec que dic sempre intento, doncs, que la música que escoltem sigui sempre bons temes que ens portin bons records, bona alegria, bons moments, no? I recordo, ostres, però sí, aquella excursió que vam fer tal banda, escolta, i llavors es va fer famosa aquesta cançó o d'allò, no sé, que, temes que, com dic sempre, que portin bons records, aquí a la nostàlgica, a la Fis Ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada. Pep Cosidó, que us comença amb un tema que la música de Roy Edsel, senyora, segurament que recordareu el senyor de la trompeta, Roy Edsel, que això era música, no era, normalment no era cantada, no, només era música. Un tema que es deia Orfeo Negro,

Orfeo Negro, la trompeta de Roy Edsel, una de les trompetes potser també 60-70, no? Aquest era un senyor molt, molt escoltat, no? A veure si va haver com una d'allò de costum, no? Doncs, hi havia en aquella època diverses famosos honor de la trompeta i aquest era un d'ells. Continuem ara, continuem amb una senyora. Aquesta senyora també era d'algú de folk, em sembla, era música folk, no? La senyora Joan Baez, recordeu? Aquella de l'època com de Bob Marley, em sembla que hi havia, i Bob Dylan, i aquesta gent així que anaven una miqueta el que era la música, doncs, que defenia el que era les costums dels pobles, no? Recordeu? La senyora Joan Baez, amb un tema que també molt, molt conegut. S'han fet també moltes versions d'aquest tema que es diu Gràcies a la vida.

Gràcies a la vida, senyora Joan Baez, una cantant molt famosa, música folk, no? Música com aquesta versió, una versió doncs, de la Violeta Parra, no? Segurament que aquesta cançó també l'haureu recordat, perquè era començaments dels 70, doncs es van escoltar moltes cançons d'aquest estil, no? Hi havia un moviment d'aquell folclòric molt, molt gran, no? Per aquí també, i l'havíem escoltat, temes com aquest. Un senyor que també triomfava a començaments dels 70, no? El senyor Gilbert O'Sullivan, aquest també tenia molts temes, eh? Aquest també vam escoltar bastants temes. Aquest potser és el primer que vam escoltar d'ell, un tema que es deia Alone Again, recordeu? Que també em sembla que la traducció és una altra vegada sol, i després entre comilles, entre parèntesis, naturalment, no? O sigui, una altra vegada sol, naturalment.

Una altra vegada sol, naturalment, no, senyor Gilbert Sullivan, un de tants temes tan coneguts i tan ballats. Aquest era el que el va donar a conèixer aquí, eh? Després ja va tenir altres temes, jo els hem escoltat en més d'una versió, més d'un tema, doncs, el senyor... Em sembla que encara actua, eh? O sigui que ja, si aneu per allà, em sembla que per allà, on és, allò de Las Vegas, aquells, el circuit aquell de... em sembla que per allà encara fa alguna de les actuacions que està acostumat a fer. Temes, normalment quan si el veies amb algun d'allò, amb alguna actuació, doncs normalment sempre està tocant el piano, eh? O sigui que no és dels que canta dret, no? O sigui que segurament que el recordareu. Temes molt macos, molt macos. Ara una altra, aquesta... Es ve d'un senyor que em sembla que aquest també va ser, era famós a Sud-amèrica, també va venir aquí, el senyor Jairo, no recordeu? Aquest també tenia temes com aquesta, Tu alma golondrina.

Tu alma golondrina, no? Un tema molt maco, molt romàntic, eh? Del senyor Jairo, una de les primeres cançons. Aquest era un de tants cantants que van venir de Sud-amèrica, no? I aquest, doncs, les primeres cançons que va enregistrar aquí a Espanya, no? Era del 70 al 74, el senyor va gravar diverses cançons, va gravar un disc o dos, no sé què gravaria, no? I era, aquesta era una de les primeres cançons que va gravar aquí a Espanya. Continuem ara uns senyors que van gravar a Amèrica, van triomfar també durant molts anys, els senyors de Redbun, no? Segurament que recordareu aquests senyors. Un tema dedicat a una noia, no? Quasi bé tots els cantants i tots els conjunts, no? Un, dos, hasta tres noms de noies tenen en el seu repertori, no? Els senyors de Redbun, aquest que deia Maggie,

Maggie, els senyors de Red Bull, també una noia que devia ser molt explosiva, no? Perquè bum bum, no? Bum bum Maggie, no? Deien, segurament que també l'heu recordat, aquesta cançó, no? Aquestes, aquests senyors, totes aquestes cançons, doncs, les vam arribar a escoltar totes bastant bé, no? Eren temes, temes mogudets per passar l'estona, no? Un tema que l'hem escoltat amb la versió original, l'hem escoltat per la Marisol, l'hem escoltat diverses versions, un tema que es diu Corazón Contento, recordeu aquest tema? Aquest tema l'hem escoltat perquè era un tema, doncs, per moure una mica, per animar una mica el cotarro, no? Els senyors de los tres sudamericanos, l'escoltem avui, el Corazón Contento.

Els senyors de los tres sudamericanos, un tema molt godet, un tema que l'hem escoltat més d'una vegada, més d'una versió, el corazón contento, eh? O sigui que era un tema, doncs, que qui no el té content el cor escoltant aquesta cançó, eh? I, doncs, com dic, espero que escoltant qualsevol d'aquestes cançons, com el que ve ara també, el senyor Albano, recordeu aquest senyor segurament que també el recordeu. Ara, potser aquella cançó que es deia a la mañana, potser és una de les poques, després ja es va juntar, no, amb qui era, amb una noia que també, doncs, van fer moltes cançons junts, no?, el senyor Albano, i aquesta no, aquesta és de les primeres, un tema que es deia Charasan.

Xerxan, em sembla que a últim moment els hi hagi caigut el micro al mar, no? Recordeu aquesta cançó? També era de les primeres, vaja, del senyor Albano, que era el senyor, doncs, que sí, es va casar amb la Romina Power, que era la filla d'un actor, no? Recordeu? Va bé, després sí, va bé tenir, doncs, molts èxits amb ella, amb la seva dona, doncs, però aquesta era quan encara anava en solitari. La que cantava en el club, que alguna no era la seva dona, era una noia que es diu Milva, em sembla que també era, no sé si era gaire famosa aquí, no? A Itàlia, pel que la posen, a Itàlia també era més famosa com aquí, podia ser, no sé, la Maciela o una d'aquestes. Continuem ara, una cançó que aquesta sí que és... Sí que és l'original, no? Aquell senyor Luis Aguilera, recordeu? El senyor Luis Aguilera va tenir molts temes molt macos, també. Un dels potser el primer tema, el que el va donar a conèixer aquí, el senyor, que després s'han fet moltes versions, també, de Cuando salí de Cuba.

Cuando salí de Cuba, el senyor Luis Aguilé, aquest era potser no, la cançó que el va donar a conèixer aquí a Espanya, no? Aquest senyor, doncs, resulta que era com tants que havien, que van venir d'allà, de l'altre lado del charco, que en deien, no?, de Sud-amèrica, doncs, aquí es van fer famosos, ni van haver que anaven ni venien, ni van haver que es van quedar aquí, no van marxar més, no? Aquest era un d'ells, que va venir aquí, i aquí es va fer molt famós, i aquí, doncs, va estar bastants anys, fins que em sembla que va morir aquí a Espanya i tot encara. Uns que també escoltem de tant en tant, els senyors de Los Cinco Latinos, no? Recordem Los Cinco Latinos, cançons que també han sigut famoses i que aquí tenim el record, tenim la nostàlgia. Quiéreme siempre.

Quiéreme siempre, sí, sí, estimeu-vos sempre, eh? No res d'odiar ni de mal rancúnies i tot això no porten a cap banda, no? Val més estimar-se, no? Com deien els cinco latinos. Ara, un tema que segurament que em donareu la raó, no? Quan es digui el títol de la cançó, no? Els senyors de Pequeniques, que també aquí als anys 60 i 70 doncs van fer molt famosos en versions i música pròpia, no? Doncs temes... aquests... La majoria de cançons en tenen alguna cantada, però la majoria era música sola. Pequeniques és un tema que segurament que em donarà la raó quan dic que el tiempo vuela.

El temps vola, eh? I vola, vola encara que no vulguem, no? Que ens en donem compte, no? Ja tornem a estar una altra setmaneta, no? Anar passant setmanetes, eh? I anar recordant temes, temes com aquests que ara ens porta. Aquest és un dels últims, ja quasi bé a començaments dels 80, ja? La senyora Barbara Streisand, segurament que la recordareu. Sí, aquesta senyora també va ser molt famosa, no? També té, havia sigut, ho era, ho és, és actriu, no? I a part de cantar, doncs, deien que era el petit Orfeo, no?, de les pel·lícules, perquè la veritat, deien, jo ni entro ni surto amb això, no?, però deien que no era... Però la veu sí. La veu de Barbara Streisand, moltes guapes la voldrien tenir, eh? Aquesta la canta amb el senyor Barry Gibb, segurament que recordareu, que era, em sembla que van ser parella, eh? Era un dels germans de Bee Gees, em sembla que aquest anava per solitari moltes vegades, i van fer aquest tema tots dos, un tema que es diu Guilty, no? O sigui, culpable, la senyora Barbara Streisand.

culpable, la senyora Barbara Streisand, no? Aquest tema, molt, maco, molt romàntic, aquest tema, acompanyat del Barry Gibb, no? Que era, em sembla que havia sigut parella d'ell, era un dels germans Gibb, un dels germans de Vigis, no? Que era... Ens va quedar pensant que aquests anaven solitari, eren, a vegades sortien tots cinc, però encara que normalment fossin quatre, no? Aquest va ser també famós, en solitari. Un tema, també molt, maco, molt romàntic. I ara, doncs, un tema que també és dels anys 70, La senyora Maciel, que no... Masses cançons tampoc, no, potser no vam escoltar d'ella, no? Però aquesta segurament que la recordareu també, la Maciel, en el seu apogeo, no? Aquesta cançó, Brindaremos por él...

Brindaremos por él, la veu de Maciel, no? Un tema doncs, que també la vam escoltar als anys 70, no? Aquesta senyora doncs, també va ser una mica revolucionària, no? També cantant, eh? I temes com aquest doncs, també van estar a la palestra, no? Vam estar escoltant temes doncs, que en el seu moment van ser doncs, actualitat i avui, doncs, com tots, són nostàlgia. Com aquest, l'últim que ens cap ja, el senyor Joe Dolan, eh? Recordeu el Joe Dolan amb la seva Crazy Woman?

Crazy Woman, no? Dona Boja o alguna així, no? Segurament, segurament que aquesta l'heu recordat també, eh? Aquesta era mogudeta, aquesta era per ballar, aquesta era l'únic, l'últim tema que ens cabia amb aquesta nostàlgia de Calafell Ràdio, avui el 107.9 de la freqüència modulada, no? Ja sabeu, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre, els diumenges de 9 a 10, de 10 a 11 del matí, temes que han sigut actualitat, no? I que doncs avui els recordem 50 o 55 anys després. Ja sabeu, espero que hagiu passat molt bona hora, que siguin sempre bons records i que tingueu molt bona setmana.

bones, què tal, com esteu? Som un dia més, una setmana més, aquí a la ràdio, per apropar-te a temes musicals, romàntics, que parlen d'amor i de desamor, o que ens fan passar una molt bona estona, en qualsevol punt que ens trobem ara mateix. Espero que gaudiu moltíssim, que disfruteu al llarg d'aquests propers 60 minuts amb els temes musicals que podràs anar escoltant a continuació. I un d'aquests és de Marvin Gaye, recobrant temes de fa força anys enrere, però que de ben segur t'agradarà.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Tu estàs passant bé en el programa d'avui, on estem recuperant temes de fa forces anys enrere? Espero que sí. Avui ho hem dedicat a aquests temes populars. Ara amb Stevie Wonder.

0: Escolta com sona Mireia Romaguera i Només tu i jo.
1: Doncs sona així. Avui, amb Paul Carrack, Ace of Blue.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Estàs sintonitzant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. També ens pots seguir online i si ho estàs fent, doncs benvinguda i benvingut a la ràdio online calafell.tv. És el moment d'escoltar la veu de la cantant Madonna amb Isla Bonita.

Seguim endavant, no parem minut rere minut de posar-te temes musicals al programa de música romàntica el Només tu i jo. És el moment d'escoltar la veu del cantant Manolo García amb Rosa de Alejandría.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Cristina Aguilera, amb Somos Nada.

I a vegades és important escoltar la lletra de les cançons. És el cas de Ria Roma amb aquest tema musical, Eres la persona correcta.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: Seguim minut rere minut amb tu, al teu costat, el Només tu i jo. Ara escoltarem a Robbie Williams i el tema musical Feel. Una lletra que diu: ven y toma mi mano, quiero contactar a los vivos, no estoy seguro de comprender, me siento y hablo con Dios y solo se ríe de mis planes. Mi cabeza, un idioma, no entiendo, solo quiero sentir el amor real. Per tant, us deixem amb un dels temes musicals de Robbie Williams, en aquest cas, Feel.

Són 3:15, ens queden encara 15 minuts de programa, encarem ja en la recta final. Jo en sé que d'ahir s'hora ja, por si no vuelves.

Ens acomiadem ara sí, et diem adeu amb Vanessa Martín i Jesse and Joy, si pudiera. Qui ha estat amb vosaltres, Mireia Romaguera, fins la propera.

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

0: Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí i som a dilluns, avui dia 8 de juny de 2026. Obrim micròfons de l'estudi número 1 de Calafell Ràdio per començar el Calafell Matí. Aquest és el programa que us acompanyarà des d'ara mateix i fins a 1 en punt del migdia és el magazín matinal de l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som Calafell.tv a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Soc el Ferran Boquer, tot un plaer obrir micròfons, començar setmana, després d'una setmaneta de vacances, aquí al capdavant del programa, novament gràcies als companys que s'han fet càrrec aquesta setmana passada del programa. Així que tot a punt per ser la vostra companyia un dia més. Actualitat, entreteniment i sempre amb bona música. Salutacions en nom dels companys i dels col·laboradors que fem possible el programa. Costa començar després de les vacances, costa començar també per vosaltres un dilluns, però aquí estarem al peu del canó fins la una. Com sempre, engeguem després del sumari, amb les celebracions, les dades del dia, les efemèrides musicals, també el temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Avui en temps d'actualitat, a partir de 9:45 del matí, parlarem de la Fira del Mar que s'ha celebrat a Calafell aquest cap de setmana. A les 10 arriba amb altres ulls l'espai d'opinió La mirada a Calafell de la Sabel Gámez. També tindrem l'espai Vida saludable. Amb tot això arribarem a 10:45 del matí, moment que arribarà l'espai de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. Ofertes de feina, ofertes de formació. A les 11 el temps amb Josep Miró i tot seguit Espècies i Paisatges de Calafell amb la Núria Martínez. També tindrem l'espai de salut amb la Lourdes Alonso a 11:45. I l'espoiler arribarà puntualment a les 12 del migdia, així ho esperem amb la Elo. I abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda per aquesta setmana a Calafell. Tot això amb bona música, amb consells publicitaris i 4 horetes de programa. Com sempre, això no seria possible gràcies a vosaltres que esteu a l'altre costat. Doncs vinga, som-hi, benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Som a dilluns, dia 8 de juny de 2026. I avui se celebra el Dia Mundial dels Oceans, una jornada impulsada per la United Nations per destacar la importància dels oceans per la vida del planeta. Els oceans generen una gran part de l'oxigen que respirem, regulen el clima i alberguen la major part de la biodiversitat de la Terra. Aquesta jornada, aquesta efemèride, també busca conscienciar sobre la necessitat de protegir-los davant amenaces com la contaminació, la sobrepesca i també el canvi climàtic. Doncs avui és el Dia Mundial dels Oceans, però també avui, dia 8 de juny, es commemora el Dia Internacional dels Tumors Cerebrals, una jornada dedicada a conscienciar la societat sobre les causes, els factors de risc i els tractaments d'aquestes malalties. Una efemèride que també vol mostrar el suport i solidaritat a les persones afectades pels tumors cerebrals i les seves famílies, així com promoure la investigació i la detecció precoç. I a part de les celebracions mundials i internacionals, sempre tenim en aquest espai per començar el programa les efemèrides musicals. El primer dels protagonistes és Kanye West, que va néixer un 8 de juny com avui del 1977. Ell és raper, productor i dissenyador nord-americà, una de les figures més influents i controvertides de la música del segle XXI. Avui Kanye West compleix 49 anys.

Tenim més protagonistes, més famosos, més cantants, més artistes que estan avui d'aniversari. Aquesta que escoltem és la Nancy Sinatra. Va néixer el 8 de juny del 1940, llegenda del pop dels anys 60, famosa per cançons com These Boots Are Made For Walking. Avui, Nancy Sinatra compleix 86 anys.

Més famosos d'aniversari. La Bonnie Tyler va néixer en el 1951, un dia com avui. Cantant galesa, coneguda arreu del món per himnes com el Total Eclipse of the Heart, ja ho direm bé, o el Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler avui fa 75 anys.

Tot un clàssic, tot l'Eclipse of the Heart de la Bonnie Tyler, que avui està d'aniversari. I avui també hem de felicitar i un 8 de juny com avui, però del 1962 va néixer a Birmingham Nick Rhodes, fundador i teclista dels Duran Duran, considerat un dels arquitectes del Sonny Way dels anys 80. Rhodes ha estat l'únic membre present a la banda des de la seva creació l'any 1978. La seva aposta pels sintetitzadors, per la seva estètica avantguardista, va contribuir decisivament a l'èxit de la formació. Més de 4 dècades després, continua sent una figura clau del pop britànic. Avui, Nick Rhodes fa 64 anys.

Gran cançó mítica dels Duran Duran, aquest Ordinary World que hem volgut recordar a través d'aquesta efemèride musical. I per últim, hem de felicitar avui a Mick Hucknall. Va néixer el 8 de juny del 1960, va néixer a Manchester, és cantant, compositor i ànima de la formació Simply Red. Amb la seva característica ballera cavallera rogenca i una veu inconfusible, va convertir el grup en una de les grans referències del pop i del soul britànics dels anys 80 i 90. Temes, cançons com el Holding Back the Years, inspirat en la seva complicada infància, o la cançó Stars, han venut milions de còpies arreu del món. Mick Hucknall continua sent avui una de les veus més reconeixibles de la música anglesa. Avui Mick Hucknall fa 66 anys d'edat. I és per això que volem recordar la seva música i una de les seves grans cançons. Stars, cançó que ens porta el 30 de setembre del 1991, el dia que es va publicar aquesta gran cançó del Simply Red. Amb això comencem la jornada, comencem el dia, comencem el Calafell Matí d'aquest 8 de juny, dilluns. Gràcies a tots per estar a l'altre costat. Bon dia i bona hora.

0: aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: Amb aquesta gran cançó, amb aquest gran clàssic, hem arribat a un quart de 10 del matí.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Doncs vinga, anem a informar-nos, anem a conèixer la previsió meteorològica per aquest inici de setmana, per aquest dilluns, dia 8 de juny de 2026, amb la crònica matinal d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable. Podríem dir gairebé que esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, com a molt amb algun núvol puntual, si és que l'arribem a veure a mig matí, i poca cosa més. I amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit prou bé, amb una mínima al voltant dels 17 a 18 graus, mentre que la màxima avui sí que pujarà d'una manera més clara i tornarà a fer calor. Estarà la màxima per sobre dels 26 o costant-se els 27, amb una humitat que serà avui una miqueta més baixa. Vents en conjunt febles, amb una mica de terrals a l'inici i final del dia, i marinades, sobretot de xaloc, al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem més núvols. També farà bon temps, dominat pel sol, amb cel més clar al migdia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i ja no baixarà dels 19, entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà la màxima, en canvi, baixarà una mica, no pujarà tant, i estarà entre els 25 i els 26, amb una humitat, això sí, més alta. Vents febles, amb una miqueta de terral a la primera hora, i marinades la major part del dia, però oscil·laran entre el garbí, migjorn o fins i tot una mica de xaloc de cara a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a partir de migdia.
1: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs ara, dia esplèndid, com ens deia en Josep en la seva crònica, ara mateix la temperatura aquí, a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 22 graus centígrads i llueix el sol. Vinga, després del temps, anem per l'actualitat de proximitat, el que recullen durant el cap de setmana, en les últimes hores, els diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa, parlant d'història. I és que han estat trobades les imatges més antigues de l'interior de l'església del castell de Calafell. Pertanyen a l'arxiu Salvany i daten de l'any 1919. Les fotografies aporten una nova explicació històrica. A tot el calafellenc Fermí Alari, que ha localitzat les imatges a l'arxiu fotogràfic Salvany, un dels fons documentals més importants de Catalunya, que conserva prop de 10.000 imatges estereoscòpiques en plaques de vidre. El seu creador, Josep Salvany i Blanc, nascut a Martorell en 1866, va ser un gran aficionat a la fotografia i també a l'excursionisme. El seu llegat permet disposar avui d'imatges preses entre els anys 1911 i 1926 de diferents indrets de Catalunya, les Illes Balears, Madrid, Egipte i altres territoris. Fermí Alari es va endinsar en aquest fons documental i va fer una troballa de gran valor, una fotografia de l'interior de l'església romànica del castell de Calafell datada del 1919. D'aquella època es conserven imatges de l'exterior, però les de l'interior eren fins ara inèdites. De moment, aquestes són les imatges conegudes més antigues de l'interior de l'església romànica del castell de Calafell. Mostren l'altar major, situat damunt la cripta de la Mare de Déu de la Cova, i un dels laterals del temple, on podria haver-hi hagut una imatge de la Verge. Canviem de rotatiu, anem a isdiari.cat, a la seva secció comarcal, parlant de seguretat ciutadana, i és que l'Ajuntament del Vendrell inicia la instal·lació de la nova xarxa de càmeres de videovigilància. La xarxa comptarà amb 50 càmeres repartides pels principals barris i punts estratègics i es preveu que estiguin operatius aquest estiu. És un projecte impulsat per la Regidoria de Seguretat Ciutadana amb l'objectiu de reforçar la seguretat, la prevenció i també la convivència al municipi. El projecte entra ja en la seva fase final i preveu la instal·lació de 50 càmeres després que la xarxa inicial prevista de 45 unitats s'hagi ampliat. Els dispositius es distribuiran pels diferents nuclis i barris del municipi i es preveu que el sistema estigui plenament operatiu aquest estiu. I la R2 Sud i els regionals afectats per les obres del túnel del Garraf recuperen progressivament el servei aquest dilluns, tot i el restabliment de freqüències habituals. Es manté el pla alternatiu de transport per carretera durant tota la jornada. I és que Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui dilluns el servei ferroviari habitual del Garraf, un cop finalitzades les obres per la millora de la infraestructura executada per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i el Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i també la circulació habitual dels serveis regionals. El restabliment de les freqüències i circulacions habituals avança una setmana sobre el calendari previst pel 15 de juny. I anem a la fura del Penedès.cat i parlen de les opcions acordades per reobrir la bocana del riuet de Coma-ruga després de dies d'estira i arronsa, d'una recollida també de signatures que ha superat al llarg de 2000. L'Ajuntament del Vendrell i els veïns de Coma-ruga han acordat reobrir la bocana del riuet que ha quedat soterrada després de les obres de renaturalització. Aquest divendres passat a la tarda es va presentar l'acord entre el consistori, la plataforma Salvem la bocana del riuet i l'associació de veïns Sant Ramon, que consisteix en reobrir la bocana amb un projecte consensuat entre totes les parts i que haurà de ser validat tant pel Ministeri per la Transició Ecològica com pel Servei del Litoral del Departament de Territori de la Generalitat. I acabarem al diarimés.com, que ens parlen dels Buhos, que acaba de publicar nova cançó. Ara sí, us ho podem explicar, i és que el grup Calafellenc Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració de la cantant Leire Martínez, exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català aquesta cançó. Si saps on vols anar, posa't a caminar, és la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez, que es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Doncs aquesta és l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9:22.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: I ens quedarem amb aquesta cançó dels Buhos i també amb la Leire Martínez, aquesta cançó que es titula No hi ha pla B. Ara sí.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Dos minuts, ja arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'abans informatiu amb la Mireia i la Roser. Endavant, bon dia.
4: Molt bon dia. La plaça del Manila de Calafell Platja està l'escenari principal aquest passat cap de setmana d'una nova edició de la Fira del Mar. Una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. Calafell licita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur i un nou camp de futbol 7 a l'estadi Juan Ríos. Els calafellencs Buhos publiquen No hi ha pla B amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Els Verds fan el 4-9 amb Agulla i el Pilar de 8 en una diada de gamma extra de les colles campiones del Vendrell. La Colla Vella carrega el 5-9 amb Folra i els nens del Vendrell la Torre de 7. I afectació al transport urbà a causa de l'asfalt a la carretera del Rosers a Cunit avui i demà, 8 i 9 de juny. Trànsit torna a difondre una campanya per reduir la mortalitat dels motoristes. I és que aquest 2026 el 40% dels morts a carretera anaven amb moto, molt per sobre de la mitjana d'altres anys. L'Ajuntament d'Altafulla col·loca xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. La inversió de 30.000 euros està finançada per fons Next Generation.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Hoquei Patins, el Calafell menorquina posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el Sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Doncs vinga, ara mateix en punt, 9:45 del matí, en un moment espai d'actualitat, parlant de la Fira del Mar celebrada aquest cap de setmana passat a Calafell. Abans tenim nova música, noves cançons. Arriba la nova cançó de l'ESO amb One Republic. Novetat de la setmana, ja la pots escoltar aquí, a la nostra ràdio. Això es diu In Your Eyes.

0: Benvinguts, benvingudes a l'espai d'actualitat del Calafell Matí d'avui. Avui parlem de la Fira del Mar. La plaça del Manila de Calafell Platja ha estat l'escenari aquest cap de setmana, 6 i 7 de juny, d'una nova edició de la Fira del Mar, una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. Al llarg de les dues jornades, els assistents han pogut participar en tallers, demostracions i activitats divulgatives destinades a donar a conèixer les tradicions vinculades al mar i la història marinera de Calafell. Entre les entitats participants hi ha hagut el CREAC de Calafell, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, un projecte multidisciplinar que té com a objectiu ampliar els coneixements sobre la biodiversitat i participar activament en la seva conservació. Les seves activitats es basen en tres aspectes: la recerca, la conservació i l'educació ambiental. Ara, tot seguit, donem pas a l'entrevista. Estem a la Fira del Mar de Calafell, hi ha diversos estants i un d'ells és el del CREAC, del Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell. Ens atén la Juliana López, la directora i biòloga del centre. Com estàs, Juli?
1: Molt bé, gràcies. Pues el nostre objectiu és poder mostrar a la gent qual és el treball que fem des del Centre de Fauna i els diferents projectes que portem. Aleshores, parlem del voluntariat, del projecte de Posidònia Oceànica, del Tritó Palmat, del Tritó del Montseny i com gestionem el voluntariat de diferents centres com el de Torreferrusa i el del CAT. A més, si la gent li interessa com tant la fauna, també tenim una petita... Com es diu això? Demostració, no?, de les caixes niu. Aquí a Calafell, quan vam arribar, vam començar un projecte de recuperació, no?, de fauna d'ocells i això, i vam començar a col·locar unes caixes niu des de l'inici. Així que aquí comentem quals són aquests tipus de caixes que hi ha i per a les diferents espècies. A més, tenim diferents cartells informatius respecte a com gestionar fauna salvatge, què fem si ens trobem un animal ferit que esté protegit.

0: Generalment tarda més o menys uns 3-4 anys i quan aquests animals són adequats per a poder fer el marcatge i l'alliberament, pues, ho fem. Que, per exemple, en 8 dies o 15 dies farem un alliberament d'alguns dels exemplars que tenim aquí al centre. Per nosaltres és molt important que la gent pugui conèixer, no, de la mà de nosaltres mateixos, pues, tots els projectes que portem i de què manera els poden ajudar amb tota aquesta labor de gestionar la fauna salvatge i de donar-li una segona vida a aquells animals que han sigut abandonats, per exemple, no, d'amfibis i rèptils exòtics. Així que jo crec que aquesta activitat, no, de poder arribar aquí i mostrar a la gent tots els projectes que portem, pues, és de molta importància.
1: També hi han estat presents els llaguts de Calafell. Escoltem a l'Eduard Dorado.
2: Continuem a la Fira del Mar. En aquest cas estem a l'estand de llaguts de Calafell. Llaguts de Calafell també ofereix, doncs, que les persones puguin apropar-s'hi aquí i puguin bugar. Estem amb l'Edu Dorado. Edu, com estàs?
3: Molt bé, molt content d'estar a la Fira del Mar una vegada més i fer promoció de les nostres activitats de Llaguts Calafell.
4: Bé, doncs Edu, primer de tot, explica'ns una mica què és el que s'està oferint aquí a la vostra paradeta.
3: Bé, Llaguts Calafell és una entitat esportiva que promou i practiquem el rem de bancada fixa amb unes embarcacions que es diuen Llaguts i som Llaguts de Calafell. Aleshores estem explicant totes les activitats que fem, els entrenaments durant tots els dies de la setmana i tot l'any, els convenis que tenim amb la Lliga contra el Càncer, amb noies que han patit malalties oncològiques i poden venir a practicar l'esport amb nosaltres i reforçar físicament totes les parts del seu cos, les participacions en jornades de portes obertes com les que fem avui perquè la gent vingui a provar, se'ls hi posi el mar per les venes i s'apuntin al club, fer promoció de que participem a regates lúdiques i a regates de competició a través del grup de competició i a través del grupet de regates lúdiques i, en fi, de tot en general, fer mar, fer poble, fer esport i fer natura, bàsicament.
4: Ja heu pogut fer llavors alguna entrada a la mar durant el dia d'avui o no?
3: Durant el dia d'avui hi ha hagut un torn a les 10, un altre a les 11, un altre ha sortit ara a les 12, perdó, i a la tarda em consta que n'hi haurà més, i demà diumenge també.
4: I quines reaccions són de les persones que venen i doncs fan aquest tast per primera vegada?
3: Les reaccions són molt variades, hi ha des de la persona que afortunadament per ella ho enganxa de seguida i ve aquí a dir que ja es vol apuntar, que són uns quants, gent que li costa més, llavors s'ho repensa, però, evidentment, els timoners i la gent que acompanyem estem per ajudar i que agafin el truquillo i se sentin a gust. Les reaccions són molt variades, però totes, en general, molt positives.
4: A part d'aquest tast, veig també que hi ha una taula amb manualitats on els nens i nenes doncs, poden fer diferents tallers. Explica'ns també què és el que s'està fent en aquesta taula.
3: Sí, això són activitats que fem només exclusivament durant la fira per atraure gent, que és des d'imprimir uns dibuixos amb unes maquetes, imprimir-les a unes bosses de roba. Després hi ha una possibilitat de que els nens facin dibuixos vinculats amb la mar o imprimeixin aquestes bosses també, tot per atraure gent. Hi ha un taller de fer estrops. L'estrop és una peça que lliga el rem amb la barca. Llavors, això és un art i aquí ho iniciem a la gent a que faci estrops també, perquè una vegada dintre el club cadascú té el seu estrop i pugui fer-lo.
4: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Que vagi bé el dia.
3: A vosaltres. Gràcies per venir.
1: Els bugadors de Calafell també han apropat al públic la seva activitat esportiva i de recuperació de les tradicions nàutiques vinculades al rem. Escoltem ara l'Ester i el Jaume, de bugadors de Calafell.
2: Continuem a la Fira del Mar de Calafell i en aquest cas estem a l'estand de bugadors de Calafell amb l'Ester i el Jaume. Com esteu?
5: Hola, molt bé.
2: Què feu aquí? Expliqueu-nos què oferiu en aquest estand de la Fira del Mar.
5: Bueno, pues donar-nos a conèixer una mica i intentar pues, aconseguir més socis pel club i bueno, que la gent conegui una mica aquest esport que és
2: Molt bé. Quina és la vostra actualitat?

0: Veritat, veu estar fa poc a València.
1: Sí, es va anar a València al Campionat d'Espanya i força contents, perquè era una cosa totalment nova, no se sabia quin ambient ens trobaria i els que hi van anar han tornat força contents.
0: Tu hi vas anar, Esther?
2: Sí, sí.
0: Quina experiència vas tenir?
2: Pues molt bona, a més soc l'entrenadora, portava l'equip i estem, la veritat, molt contents.
0: Fa quants anys que estàs a Bogadors de Calafell?
2: Ui, he perdut la compta, crec que uns 12 anys.
0: I quins són els teus objectius?
2: Bueno, com a entrenadora, pues això, aconseguir que l'equip vagi millorant i superar-nos a nosaltres mateixos, sempre dic, dia a dia. Intentar pujar i intentar estar una altra vegada al campionat d'Espanya l'any que ve, estaria molt bé.
0: També, Jaume, aquí a la Fira del Mar feu un concurs fotogràfic, veritat?
1: Sí, la intenció és que la gent faci fotografies, en acabat ho pengi a Instagram, i com a premi, la que decidim que potser és més divertida, millor, se'ls donarà una samarreta.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i que gaudiu d'aquesta Fira del Mar.
2: A vosaltres.
1: A vosaltres.
2: Gràcies.
3: L'artesania i els tallers infantils també han tingut un paper destacat gràcies a la participació, per exemple, de l'artesana i tallerista Cíntia Branco, que ha organitzat diverses activitats creatives inspirades en el món mariner, adreçades tant a infants com a adults. L'escoltem.
0: Continuem a la Fira del Mar de Calafell. En aquest cas estem amb la Cíntia Branco, artesana i tallerista, que està oferint aquí mateix, a la plaça del Manila, doncs uns tallers infantils i manualitats que poden fer els infants.
4: I benvinguts a la Fira del Mar d'aquest any, que està molt xula. Us convido a venir a provar tots els tallers que fem, que són tallers des de 6 mesos a cap amunt. Llavors trobareu un munt de tallers manipulatius, sensorials, de joc, fem tot amb temàtica marinera. Per exemple, tenim la cuineta marinera, on els nens poden jugar a cuinar plats tradicionals de la cuina catalana, tenim el pesca peixos, el minimón del mar, la soja de la platja de Calafell amb soja màgica. També oferim tallers com, per exemple, l'ampolla màgica sensorial del fons del mar, que els nens troben tresors a dins, molt xulo. Podem pintar amb aquarel·la el pescador de Calafell i també la confraria. I per últim també tenim un peixet en moviment i un mirall de sirenes, que tothom aquí que vingui s'ho passarà molt bé tota l'estona que estigui per aquí.
5: D'on han sortit aquestes idees? D'on us heu inspirat per fer doncs, tots aquests tallers tan diferents?
4: Ja porto molts anys fent-los i cada any intentem innovar, no? Portar una coseta més diferent, però sobretot pensem en la història marinera, de Calafell, dels pescadors, i amb això intentem buscar inspiració per fer aquests tallers.
5: I quina és la resposta que estàs veient dels nens i nenes aquí ara a la Fira del Mar? Com reaccionen davant doncs, totes aquestes propostes que esteu donant?
4: Sí, ja podeu veure que es posen com a bojos, estan supercontents. I els pares també poden estar una estoneta descansant, mirant com els nens estan aquí i gaudint una miqueta de jugar en família.
5: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
3: Per la seva banda, l'Associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha mostrat la feina que desenvolupa per conservar les embarcacions tradicionals i mantenir viva la navegació a vela llatina, un element emblemàtic del patrimoni marítim català. Escoltem l'entrevista al Josep Sierra, president de l'entitat.
6: Molt bé, aquí molt entretinguts.
0: Què feu? Què oferiu aquí a l'estand?
6: Bueno, a part d'alguns productes de merchandising, també uns jocs per canalla, que lògicament és el que més èxit té, perquè per el que veig és que hi ha molta canalla, i bàsicament és això, i bueno, la possibilitat de que puguin sortir a navegar amb nosaltres i provar el que és una vela llatina.
0: Què suposa per vosaltres realment la Fira del Mar i participar-hi?
6: Bueno, evidentment és un mostrador a la gent de Calafell que ens conegui i que pugui veure a què ens dediquem i quines opcions tenim per a que els se puguin aprendre a lo que és el món del mar dintre del que és el sector de la vela llatina.
0: Aquí a l'estand teniu també fotografies de... que també veu exposar allà a la destil·leria. Explica'n una mica la història d'aquestes fotografies.
6: Nosaltres cada any fem un concurs de fotografia al mes de novembre, dedicat, centrat únicament a lo que és la nostra, la vela llatina i el patí català, a lo qual les bases són claríssimes. Només poden presentar-se fotografies que tinguin, que es vegui un patí català o que es vegui una part o un vaixell de vela llatina, i lògicament això influeix en que no ens distinguim dels demés concursos de fotografia. Com que lògicament tenen bastanta acceptació, al final les posem a la venda, perquè crec que és una possibilitat de tindre a casa unes grans fotografies.
0: Quins projectes ara mateix teniu més importants?
6: Bueno, tenim un projecte molt important, que és el taller, que ja fa 2 anys que estem fent un curs amb mestres d'aixa per poder reparar barques i per poder mantindre-les, perquè les barques de fusta, el problema que tenen és que amb el pas dels anys se fan malbé i s'ha de tindre bastanta cura d'en vells, no? D'en velles. I actualment, aquest any, han fet el segon curs amb un mestre d'aixa de l'Alguer, el Carlo Maresu, i, bueno, i estem reparant una barca del poble d'aquí, que és la Julieta, que era propietat de Campilis, que és un restaurant d'aquí del poble. L'estem intentant restaurar, tardarem segurament 2 o 3 anys, perquè està bastant malmesa. Estem fent una rèplica de la barca Manuela, que és l'última barca de pesca que havia a la platja de Sant Salvador, i aquesta estava molt malament i n'estem fent una rèplica totalment nova.
3: La celebració ha comptat també amb un dels actes més esperats del cap de setmana, el tradicional arrossejat de Calafell, que ha tornat a demostrar el seu poder de convocatòria. Els 500 tiquets disponibles per degustar aquest plat mariner típic es van exaurir completament, confirmant l'èxit d'una proposta gastronòmica que s'ha consolidat com un dels moments més destacats de la Fira del Mar. Tot seguit escoltem a la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastre.
0: Continuem a la Fira del Mar de Calafell i ara mateix estem a l'arrossejat popular i ens trobem amb la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastre. Lluïsa, com va aquesta preparació, com ha anat de l'arrossejat?
7: Hola, doncs bueno, molt bé, estem ja a punt de començar a servir els plats, o sigui que estem allò ja superbé, els tíquets s'han venut tots, o sigui que és molt bona senyal. I bueno, ja veus aquí tot el que es va coent entre els fogons, amb tots els voluntaris, que fa moltíssims anys que estan aquí ajudant, i noves incorporacions que hi han de segones i terceres generacions. Així és que per la nostra banda, molt agraïts amb tots els que estan aquí darrere.
0: Has dit que s'han vingut tots els tíquets. Quants tíquets en total?
7: S'han ficat a la venda 500 tíquets. Els quals s'han exhaurit.
0: A quin preu es venien aquests tíquets?
7: Igual que l'any passat, a 15 euros.
0: Què inclou aquest arrossejat?
7: A part el que és la cassola, diguem-ho així, que és amb el rap i les patates, amb el caldet, val? Que és l'arrossejat, i després tens l'altre plat, que és amb els fideus. Després tens també el que és la beguda, tens el postre, sí, molt bé, i qui vol agafar i menjar-s'ho aquí i poder gaudir d'aquestes vistes, que són impressionants, i la miqueta de xispeta que hi ha d'estar aquí baix, doncs superbé, perquè no deixa de ser un ranxo de pescadors que sempre s'ha fet amb germanor, no?, amb família.
0: Quantes hores han tardat en preparar?
7: Doncs hem començat a les 8 del matí i ahir a la tarda ja hi havia gent que ja estava també donant un cop de mà, eh? Vull dir, aquí no només és el que es fa ara durant el dematí, sinó els previs. O sigui que, bueno, ja veus ara l'hora que és, i quan s'acabi l'últim túnel és a les 3, o sigui que fins a les 4 aquí està tothom liat.
0: Molt bé, moltes gràcies, Lluïsa.
7: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
3: Escoltem ara el testimoni de la Manuelita Pedruelo, que va assistir a l'arrossejat per endur-se els plats cap a casa.
5: Continuem aquí a la Fira del Mar. Ara estem veient com comencen a servir aquests plats. Llavors, tenim aquí una persona. Molt bon dia. Quin és el teu nom?
8: Manuelita.
5: Manuelita, hem vist que has recollit el teu menjar, però que l'has ficat en un tàper. Explica'ns això.
8: Bueno, perquè el meu marit no pot venir, que està amb cadira de rodes, i llavors em va més bé pues, agafar-ho i portar-ho a casa.
5: És la primera vegada que agafes menjar d'aquí?
8: Agafar, bueno, l'he agafat moltes vegades, però normalment m'agrada més menjar-ho aquí.
5: Què preferim, el peix o els fideus que estan fent?
8: Pues tot, tot, perquè tot està boníssim.
5: Molt bé, doncs que vagi molt bé, que acabis de passar un bon dia.
8: Gràcies, eh?
3: La Fira del Mar ha tornat a convertir-se en un punt de trobada per a entitats i ciutadania amb l'objectiu de reforçar el vincle entre Calafell i la seva identitat marinera. Esperem que els hi hagi agradat aquest esdeveniment i salutacions de qui els ha acompanyat durant aquestes entrevistes, una servidora, Roser Ribas, i el company David Burillo.
9: Tota l'actualitat al Calafell Matí. Calafell Matí.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

segons i arribem al punt de les 10 del matí, compartint ràdio en directe el Calafell Matí d'aquest dilluns. Avui som a dia 8 de juny de 2026, fins la 1, compartint espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música. I d'aquí un moment arriba la Sabel Gámez amb altres ulls a aquest espai d'opinió. Avui ens parlarà de la marca ens uneix. També tindrem l'espai Vida Saludable. I tot això aquí en el 107.9 de la FM, a l'emissora municipal de Calafell, també Calafell Ràdio, a través de la nostra emissió online. Abans tenim música, tenim cançons per recordar aquesta cançó recent amb els Coldplay i els BTS, això que es diu My Universe.

0: En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gàmez.
1: El mar, la mar que ens uneix. Com sempre dic, hi ha llocs que no només es visiten, hi ha llocs que es viuen, que es respiren, que es gaudeixen fins i tot després de ser-hi. I el més important, que formen part de la nostra particular col·lecció de postals, atresorant records en la nostra memòria. Calafell és un d'aquests jocs i la Fira del Mar és un d'aquests records, un record que ens uneix amb el mar. Quan arriba la Fira del Mar, la platja es converteix en quelcom màgic, un espai al costat de l'aigua que fa més i més l'horitzó. Es transforma en un punt de trobada entre el passat i el present, entre les històries dels pescadors que van fer créixer aquest poble i les noves generacions que encara avui escolten el batec del Mediterrani. Els dies 6 i 7 de juny, caminar per la plaça de Manila ha estat com obrir un llibre ple de records. Les antigues embarcacions, la recepció de les subhastes de peix, les portes obertes de la confraria i les aromes de l'arrossejat popular ens van transportar a una època en què la mar era vida, esforç i esperança. Però la Fira del Mar és més que una tradició. És també somriures d'infants descobrint nous tallers, famílies compartint moments únics i persones que per unes hores deixen enrere les presses per reconnectar amb allò que realment importa. Per això, us convido a aquells que l'heu gaudit a rememorar-la, a seguir gaudint-la més enllà i a aquells que no han tingut aquesta oportunitat a reservar dates per fer-ho l'any vinent, a deixar-vos portar per l'olor de la sal, per sobre les onades i per l'escalf de la seva gent. Perquè la Fira del Mar no només explica la història d'un poble, també ens ajuda a recordar qui som. I potser entendreu que hi ha paisatges que només es poden contemplar de veritat si ho fem amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gàmez.

0: Així sona la nova cançó de l'Olivia Rodrigo que es publicava aquest mateix divendres. I ja la tens sonant aquí, a la teva emissora, a Calafell Ràdio, la municipal de Calafell. A més, l'Olivia Rodrigo, que actuava per sorpresa a l'últim dia del Primavera Sound. Música, cançons, també espais d'actualitat, entreteniment i bona música. La proposta fins a una del Calafell Matí, aquí, a Calafell Ràdio. Bon dia.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I avui l'espai de salut corre a càrrec del David Burillo.
2: I comencem la secció de l'espai de salut. Avui tenim amb nosaltres aquí als estudis Àlex Pateiro, infermer de primària del CAP de Calafell. Molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: Avui volem parlar d'un col·lectiu que sovint pateix una doble barrera invisible a l'accés més bàsic de la nostra salut, l'atenció primària. Parlem de les persones sordcegues. Per començar, quan parlem de sordceguesa, a què ens estem referint exactament? Què no... Perquè no és només el no veure i no sentir, de veritat.
3: Sí, exacte. El primer que cal entendre és que la sordceguesa és una diversitat funcional única. No és només la suma d'un cec i un sord. És una condició que aïlla la persona del seu entorn de manera absoluta si no té suports. I quan pensem en el centre d'atenció primària, pensem en el lloc on anem per a les coses quotidianes, una recepta, una revisió o quan ens trobem malament. Per una persona sordcega, el CAP, que hauria de ser el lloc més accessible i proper del món, es converteix sovint en una gincama impossible de superar sense ajuda externa.
2: Perquè, Àlex, de fet, l'atenció primària és la porta d'entrada del sistema de salut. Quines són les primeres dificultats que es troben només creuar la porta del CAP?
3: Doncs mira, el primer és... el problema comença abans de veure el metge. Pensa en el fet de demanar una cita a dia d'avui. Avui dia tot es fa per aplicacions mòbils, webs o telèfons. Si les aplicacions no estan ben adaptades per al lector de pantalla amb línia braille, ja no hi podem demanar hora. I un cop arriben al CAP, què passa? T'has de registrar al taulell, asseure't a la sala d'espera i estar atent a una pantalla o al fet que et cridin per megafonia. Una persona sordcega no pot veure la pantalla ni pot sentir el seu nom. Depèn absolutament que algú li toqui físicament per dir-li «És el teu torn, ja pots passar». Això genera una pèrdua total de privacitat i d'autonomia. Estan literalment atrapats a la cadira de la sala d'espera.
2: Clar, i un cop aconsegueixen, suposo, entrar a la consulta del metge de capçalera o de l'infermer, com és aquesta comunicació? Perquè l'atenció primària es basa molt en el vincle i la confiança.
3: Aquest és el moll de l'os. El metge de família és qui millor et coneix, però si no es pot comunicar amb tu, aquest vincle es perd i es trossa. A la consulta s'utilitzen sistemes com la llengua de signe recolzada, tocant les mans de l'intèrpret, o el sistema dactilològic, lletrejant el palmell de la mà del pacient. Què passa a la realitat? Com que no hi ha intèrprets disponibles per totes les visites rutinàries, la persona sordcega solament pot anar amb un familiar. I el personal sanitari, de vegades per pressa o per desconeixement, cometem l'error de parlar-hi al familiar i no al pacient. Es prenen decisions sobre la salut, sobre si canviar-li la pastilla de l'atenció o fer-li una analítica, mirant a l'acompanyant i no a la persona. La persona sordcega, en aquest moment, es converteix en un subjecte passiu de la seva pròpia salut.
2: Clar, és que a més l'atenció primària fa molta feina de prevenció, campanyes de vacunació, cribatges, controls de sucre, per exemple. Com els afecta tot això?
3: Els afecta moltíssim, perquè queden exclosos de la prevenció. Moltes de les comunicacions de les campanyes, com la de la grip, com el càncer de colon, com la vacunació de l'herpes, totes aquestes campanyes s'envien per SMS, cartes ordinàries o missatges a la meva salut. Si aquests canals no tenen una accessibilitat real, la informació no arriba a tothom. A més, fer el seguiment d'una malaltia crònica com la diabetis a casa requereix d'aparells. Els glucòmetres que li poses la sang al dit per mesurar la sucre o els tensiòmetres haurien de tenir opcions de veu o connexions accessibles per ells. Si l'atenció primària no els proveeix d'eines que puguin tocar o entendre, estem creant pacients crònics desatesos.
2: Clar, tu ara ens estaves explicant doncs, aquestes millores potser que podrien haver. Quines mesures concretes o canvis organitzatius es podrien aplicar demà mateix als CAPs doncs, per capgirar aquesta situació?
3: doncs hi ha moltes solucions que són així d'estar per casa que canviarien vides, i és que passa que no les pensem. La primera, una alerta vermella a la pròpia història clínica informatitzada, és a dir, que el nostre programa, quan l'administratiu o el metge o l'infermer obri la fitxa del pacient, el sistema avisi immediatament. Hi ha un pacient sorcer que requereix un avís físic a la sala d'espera i comunicació dactilològica. La segona, fer una formació bàsica al personal de recepció. Saber com apropar-se, tocar l'espatlla suaument per indicar la presència i guiar-los fins a la consulta d'una manera segura. I la tercera seria, quan tu reps a la consulta un pacient amb aquesta patologia, doncs en vez de tenir els 10 minuts que tenim per consulta, doncs fer com una visita doble o triple, que fossin 30 minuts, perquè tu puguis centrar-te amb el pacient i poder-li explicar tot, donar-li la recepta, explicar-li el tractament amb aquest intèrpret que li anirà explicant, i així doncs que li pugui arribar tot al pacient i que no passi a ser com un moble a la consulta.
2: Clar, mesures bastant de sentit comú per garantir un dret fonamental, veritat. I a més avui que, bueno, ahir va ser un dia molt assenyalat per parlar de tot això, veritat.
3: Sí, tant que sí. Precisament el 3 de juny celebrem el Dia de les Llengües de Signes Catalanes. És una data ideal per recordar que les llengües de signes no són només per ser vistes de lluny. En el cas de moltes persones sordcegues, la llengua de signes catalana esdevé una llengua tàctil. Ells la parlen i la senten col·locant les seves mans sobre les mans de l'intèrpret o del metge. Així que avui, més que mai, reivindiquem la llengua de signes catalana com una eina d'inclusió i de salut. Sense comunicació no hi ha una salut pública real. Mirem de prop el nostre entorn i assegurem-nos que els nostres CAP siguin espais oberts a tothom, també per a qui aprèn i viu el món a través del tacte.
2: Doncs, Àlex, amb aquest tancament i amb aquestes reivindicacions, doncs no podríem tenir un tancament doncs millor i una reivindicació absolutament necessària. Moltes gràcies per posar llum a aquesta realitat en un dia com avui.
3: Vale. Gràcies a vosaltres i a totes les persones sordes i sordcegues. Bona Diada de la Llengua de Signes Catalanes a tothom. Gràcies.
2: Gràcies, Àlex.

0: Déu-n'hi-do com ens agrada aquesta cançó, una cançó de pel·lícula. Això arribava des de The Bodyguard, el guardaespatlles, amb la Whitney Houston i el Kevin Costner, els protagonistes d'aquesta pel·lícula, d'aquesta cinta i de la seva banda sonora, principalment protagonitzada per la Whitney Houston, arribava I'm Every Woman. És una cançó original de Chaka Khan. Amb això hem arribat a les 10 i 24 minuts en directe des del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som l'emissora municipal de Calafell, també calafell.tv, i fins d'una compartint espais d'actualitat, entreteniment, bona música des del magazín matinal Calafell Matí. Salutacions al Ferran Boque, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Tot un plaer fer-vos companyia. Ara fem una pausa, consells publicitaris i tornem de seguida també amb l'avanç informatiu i els titulars de les notícies més destacades d'aquest dilluns avui, 8 de juny de 2026. Tornem de seguida, no et moguis de la nostra sintonia. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
3: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
3: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
3: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio, avanç informatiu.
0: 2 minuts per l'actualitat, 2 minuts per l'avanç informatiu amb els titulars d'aquest dilluns, dia 8 de juny de 2026, amb Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hola, molt bon dia.
5: Molt bon dia. La plaça del Manila de Calafell Platja està a l'escenari principal aquest passat cap de setmana d'una nova edició de la Fira del Mar. Una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. Calafell licita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur i un nou camp de futbol 7 a l'estadi Juan Ríos. Els calafellencs Buhos publiquen No hi ha pla B amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Els Verds fan el 4 de 9 amb Agulla i el Pilar de 8 en una diada de gamma extra de les colles campiones del Vendrell. La Colla Vella carrega el 5 de 9 amb Folra i els nens del Vendrell, la Torre de 7. i afectació al transport urbà a causa de l'asfalt a la carretera del Rosers a Cunit avui i demà, 8 i 9 de juny. Trànsit torna a difondre una campanya per reduir la mortalitat dels motoristes. I és que aquest 2026 el 40% dels morts a carretera anaven amb moto, molt per sobre de la mitjana d'altres anys. L'Ajuntament d'Altafulla col·loca xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. La inversió de 30.000 euros està finançada per fons Next Generation.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: Hoquei Patins, el Calafell a Menorquina posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el Sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Així sona la nova cançó de la Bibi Rexha. S'acaba de publicar, ja la pots escoltar aquí, a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí, la nostra selecció musical. I Bibi Rexha no arriba sol, sinó al costat de David Guetta amb aquesta cançó que ens encanta. Sad Girls, no volem noies tristes, sinó tot el contrari.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Sé que és dilluns, sé que costa, però de tristeses, ninguna. Vinga, anem per més coses, 10 i 33 minuts ara mateix. Els dilluns, a partir del punt de 2:15, tenim l'espai de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell, moment de les ofertes de feina, moment de les ofertes de formació, moment d'entrar en el web treball.calafell.cat. Anem a per aquestes ofertes noves, ofertes de feina. Molta atenció a tots aquells, aquelles que estigueu cercant feina o voleu millorar la que teniu. La primera de les ofertes, la més recent, la més nova, és per una plaça de conserge recepcionista en horari de vespre i nit per treballar al municipi de Calafell. Per fer l'atenció als i als clients i a la recepció, el control de la normativa i les verificacions internes. Per treballar en el següent horari, entre les 8 del vespre i les 3 de la matinada de dilluns a diumenge, amb els descansos corresponents. És jornada laboral complerta, el tipus de contracte de duració determinada a temps complert. El sou orientatiu seria entre 1.400 i 1.600 euros bruts, multiplicat per 14 pagues. Com a mínim demanen el títol de graduat en ESO, que domini l'anglès, el castellà i el català, i es valoraran experiència i també coneixements de francès. És per la temporada d'estiu com un recepcionista d'hotel. Busquen per treballar com a conserge recepcionista en horari de vespre i nit aquí al municipi de Calafell, una persona per ocupar aquesta plaça. De seguida us expliquem com podeu accedir a aquesta oferta. Abans tenim més. Ens quedem a Calafell perquè aquí també estan cercant un administratiu o administrativa d'obra. Per fer les tasques centrades en el cicle de compres, albarans, factures, planificació i pagaments, seguiment de contractes amb proveïdors, per fer recepció, validació i registre de l'assignació dels albarans de compres, també subcontractacions al centre de cost pertinent. Entre d'altres tasques que especifica en aquesta oferta, per treballar en horari de 8 del matí a 6:15 de la tarda amb 30 minuts per esmorzar i una hora per dinar en jornada laboral completa. El sou seria entre 1.400 i 1.600 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues. Experiència demanen mínim de 2 anys. Que tingui formació en un cicle formatiu en comptabilitat, administració o equivalent, però es valorarà positivament formació vinculada en el sector de la construcció. Que domini el català i el castellà parlat i escrit, que tingui coneixements tècnics, domini del Packet Office, especialment l'Excel. Es valorarà solvència comunicativa, negociació, planificació i ganes de treballar i aprendre. La incorporació és immediata i és una oferta subjecta als requisits de contractació del programa ocupacional Integral Plus per persones majors de 30 anys en situació de demanda d'ocupació no ocupades i empadronades al municipi de Calafell, Cunit o Bellvei. Com dèiem, busquen una persona per treballar a Calafell com a administratiu, administrativa, per una empresa de construcció d'obra. Per treballar a Calafell és urgent trobar personal de neteja i manteniment de platges. Per fer neteja de dutxes i banys públics, recollida manual de residus de la platja, recollida i substitució de bosses de papereres i altres tasques de manteniment bàsic en les instal·lacions de platja. Per treballar en horari entre les 5 del matí i 1:15 del migdia, són 6 dies de feina i 3 de descans. En jornada laboral completa, el tipus de contracte de duració determinada a temps complet, el seu orientatiu seria anualment 20.187 euros. La incorporació seria immediata, demanant permís de conduir bé a les persones candidates que siguin capaces de realitzar tasques físiques a l'aire lliure i es valorarà experiència prèvia en feines de neteja o de manteniment. Estan cercant aquesta persona per fer la neteja i el manteniment de platges. Ens quedem encara a Calafell. Aquí necessiten un socorrista per una piscina. Per mantenir la màxima responsabilitat en la seguretat del recinte

incorporació immediata, demanen la formació en socorrisme en espais aquàtics o tècnic esportiu de salvament i socorrisme o un altre títol equivalent o superior. Com a mínim ha de dominar el castellà. I està inscrit al ROPEC. Es valorarà experiència com a socorrista per treballar aquest estiu en una piscina, en un recinte amb piscina. Això al municipi de Calafell. I sortim del municipi? No, encara no, perquè anem a Segur de Calafell amb una altra de les ofertes noves que us volem comentar en aquest espai de ràdio. Busquen per treballar a Segur un projectista d'instal·lacions industrials. Per fer el disseny d'instal·lacions industrials, principalment en el sector químic. Per fer també el control d'execució de les instal·lacions, per treballar en horari flexible, entre les 8 del matí i les 8 del vespre, en jornada laboral completa. El seu orientatiu serien al més 2.000 euros bruts mensuals, multiplicat per 14 pagues. Es demana com a formació un grau d'enginyeria industrial o similar o un grau superior en disseny industrial o equivalent. La persona candidata ha de disposar del permís de conduir bé, coneixements d'AutoCAD i ganes de treballar i aprendre. És una oferta subjecta als requisits de contractació del programa ocupacional Integral Plus per persones majors de 30 anys en situació de demanda ocupacional no ocupades i empadronades a Calafell, Cunit o Bellvei. Busquen, per treballar en base a Segur de Calafell, un projectista d'instal·lacions industrials. Ara sí, sortim de Calafell, anem fins al Vendrell. Més ofertes totalment noves. Atenció, perquè estan buscant un oficial o oficiala opa opa una de ferreria o fusteria d'alumini. Per treballar al Vendrell, per soldar, polir, tallar, fabricar i muntar estructures del sector del metall. Per treballar entre les 8 del matí i 2 quarts de 5 de la tarda en jornada laboral completa. El sou seria entre 1.400 i 1.600 euros bruts mensuals, multiplicat per 14 pagues, experiència davant en mínim d'un any, que domini el castellà i disposi de permís de conduir bé. També és una altra d'aquestes ofertes subjectes als requisits de contractació del programa ocupacional Integral Plus. Per persones majors de 30 anys, en situació de demanda d'ocupació no ocupades i que estiguin empadronades a Calafell, Cunit o Bellvei. Doncs ja sabeu, oficial, oficiala, OPOP, una de ferreria i fusteria d'alumini per treballar al Vendrell buscant una persona per realitzar aquesta tasca. Ens queden dues ofertes més. Anem ara fins a Sitges. Busquen un infermer o infermera per una residència de persones grans de Sitges per realitzar diferents funcions. Desenvolupar tasques pròpies d'infermeria dins de l'àmbit residencial, vetllar per la salut i el benestar de les persones residents, la coordinació amb l'equip interdisciplinari, participació en el seguiment i aplicació dels plans d'atenció individualitzats, entre d'altres funcions. En horari rotatiu, perdó, de dilluns a diumenge, segons quadrants, en torns des de 7:45 del matí fins a les 3 de la tarda, però algun dia entre les 8 del matí i les 3. També inclou caps de setmana, alterns i dies de descans segons planificació. Per tant, és jornada laboral completa. El sou orientatiu seria entre 1.600 i 1.800 euros bruts mensuals, multiplicat per 14 pagues. Demanen experiència mínima d'un any i que es disposi de la titulació en infermeria. Es valorarà experiència prèvia en l'àmbit de la geriatria o residències, tot i que no és imprescindible. Una persona que sigui capaç de treballar en equip, que sigui empàtica i en orientació cap a la persona. I també es valorarà, doncs, que conegui el català i el castellà. Doncs demanen per treballar a Sitges un infermer o infermera per una residència de persones grans. I per últim, tornem a Calafell, perquè necessiten un dependent o dependenta per fer atenció al client. Per treballar de dilluns, els dilluns, dimecres i diumenges, de 10 a 2 quarts de 2 al migdia i des de 2 quarts de 6 de la tarda fins a les 9 del vespre. Són 21 hores setmanals en jornada parcial partida. El seu orientatiu, diu l'oferta, són 642 euros bruts mensuals multiplicat per 14 pagues. La incorporació immediata, experiència mínima d'un any i com a mínim demanen el certificat d'escolaritat que

domini català i el castellà, que sigui una persona amb experiència com a dependent, dependenta, i es valorarà, doncs, altres idiomes. Doncs aquestes són les ofertes de feina, són les ofertes que podeu trobar en el web treball.calafell.cat. I a part de les ofertes de feina, tenim formació. Recte final del curs 2025-2026, últimes formacions per aquesta temporada. I aquesta mateixa setmana, aquest dijous dia 11 de juny, entre un quart de 10 i un quart de 12 del matí, a la Masia Vilarenc Zenit, Connecta Networking, un espai per aprendre, connectar, compartir i crear sinergies amb altres persones emprenedores. Tens un negoci o ets tu el negoci? Part 2. Una formació, com dèiem, aquest dijous, a modalitat presencial en català per persones emprenedores i empresàries. 2 hores, aquest dijous, dia 11 de juny, a la Masia Vilarenc Zenit. La preinscripció és oberta. Últims dies abans que es faci, doncs, aquesta nova jornada de Connecta Networking. Anem al mes de juliol. El dia 3 de juliol es farà una formació de 3 hores a modalitat presencial en català sobre facturació electrònica i Verifacto. Serà en el Centre Municipal de Cultura, a la plaça Major de la Bisbal del Penedès. L'objectiu de la sessió és formativa i és comprendre en el marc normatiu les obligacions legals associades a la facturació electrònica segons la llei Crea i Creix i la normativa Verifacto. La preinscripció d'aquesta formació presencial pel 3 de juliol ja és oberta. El dia 13 de juliol, curs de manipulació d'aliments i al·lèrgies alimentàries. 10 hores a modalitat presencial en català, 2 matins entre les 9 del matí i 2 del migdia, per parlar dels aliments, la manipulació i la higiene alimentària, la legislació alimentària aplicable i les al·lèrgies alimentàries i intoleràncies. És una formació subvencionada. Un curs de manipulació d'aliments i al·lèrgies alimentàries, com dèiem, engega el dia 13 i també es farà el dia 13 i el 15 de juliol. La preinscripció també ja és oberta. I aquestes són les 3 formacions abans que arribi el mes d'agost, en aquest tram final d'aquest curs 2025-2026. I com podeu accedir a aquesta formació i també a les ofertes de feina? Doncs ja sabeu, teniu tota la info al web treball.calafell.cat. Treball.calafell.cat és el web de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. Presencialment es troben al Passeig de la Unió sense número de Calafell. Passeig de la Unió sense número de Calafell. Podeu contactar a través d'una trucada telefònica. 977-69-9009. 977-69-9009 és el telèfon de l'Ajuntament. Heu de demanar per l'extensió 2679-2679. També a través d'un correu electrònic podeu contactar a treball@calafell.cat. treball@calafell.cat. I tota la info a treball.calafell.cat. treball.calafell.cat.

0: l'energia assegurada amb la nova cançó molt, molt, molt ballable de la Iva Max. Ens agrada tot el que fa aquesta dona i aquesta és una mostra de tot el que fa.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.
0: Energy, la nova d'Iva Max, ha d'arribar a les 10:50 minuts en aquest dilluns, dia 8 de juny de 2026. Sí, sí, necessitem energia. Estem començant setmana, som a dilluns. Sempre costa una miqueta més engegar, arrencar la setmana. I aquí us ajudem a fer-ho.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.
0: I ara amb cançons, amb música, i una de les que coneixes de la Dua Lipa. És el Love Again. En un moment, pausa publicitària, en un moment, la previsió del temps actualitzada amb el meteoròleg Josep Miró.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: minut i mig, arribem al punt de les 11. Anem pel temps, ens actualitzem com sempre a aquesta hora. Amb Josep Miró ja es faran al telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs un dia esplèndid, un dia que llueix el sol i un dia que sí que és veritat que mica en mica van pujant les temperatures, eh?
1: Sí, correcte. Ens ha costat una mica entendre el que em comentaves, perquè el retorn és molt, molt baix, però ho hem entès. I dia esplèndid, dia radiant, i com molt bé dius, les temperatures van pujant. Avui han estat més fresques, a nit, ha fresquejat bé, s'ha dormit bé, hem tingut una mínima de 17, però ara ja en tenim 24, pràcticament ens acostem a la temperatura que vam arribar ahir de màxima. Avui la màxima pujarà, podrà arribar a superar els 26 o acostar-se fins als 27, amb una humitat, això sí, avui més baixa que en dies passats. I, com deies, amb un dia radiant, amb cel blau, cel clar, que en principi ha de continuar així tot el dia, o com a molt no descartarien que pogués aparèixer algun nuvolet puntual si és que arriba a fer-ho. Per tant, sol i cel clar pràcticament tot el dia, i amb aquestes temperatures que pugen. És una pujada que no tindrà massa continuïtat. Sí que aquesta nit també pujaran força les temperatures, però demà en principi poden recular una mica. No estem davant d'una pujada de temperatures per mantenir-se. I hem d'esperar doncs, que la humitat doncs, sigui més baixa i que els vents en conjunt siguin febles, amb domini del xaloc, que sobretot és el centre del dia, i fent que la mar que ha començat a arribar augmenti a marejol a partir de mig matí o migdia. Per demà esperem que el temps en conjunt també sigui estable, però a diferència d'avui amb més núvols. Intervals de núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, mentre que al centre del dia s'imposa el sol amb un cel clar o més clar. I amb unes temperatures que, com dèiem, aquesta nit pugen, tornaran a fregar els 20 graus de mínima, mentre que demà la màxima no pujarà tant i estarà entre els 25 i 26, tot i que no es notarà gaire perquè la humitat sí que serà més alta i una cosa compensarà l'altra. Vents en conjunt febles, amb una miqueta de vestral fins a mig matí, i domini de les marinades que seran canviants entre migjorn, garbí i xaloc al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol, però especialment considerable al final del dia. De partir de dimecres ens creu una petiteta línia frontal que no descartem que pogués deixar alguna gota de primera hora del matí, però això ja ho confirmaríem demà amb aquest espai del temps.
0: Molt bé, Josep, doncs gràcies per la informació. Intentarem solucionar això del retorn perquè ens escolteu bé des del telèfon. Moltes gràcies i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé.
1: Fins demà, bon dia, que vagi bé.
0: Adéu-siau.

0: 11 i 2 minuts pràcticament. Com cada dilluns a partir de les 11 arriba la Núria Martínez amb l'espai Especis i Paisatges de Calafell. La Núria la tenim descansant, la tenim de vacances. Per això el que farem avui és recuperar un dels espais emesos anteriorment d'Especis i Paisatges de Calafell. A punt ja per escoltar-lo. Ja tenim sonant aquest espai, la sintonia d'aquest espai, Espècies i Paisatges de Calafell, amb la Núria Martínez, novament aquí en els estudis, com cada dilluns a partir de les 11, després del temps. Núria, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Déu-n'hi-do les repercussions, aquí que parlem de la natura, també del medi ambient, no? Doncs déu-n'hi-do les repercussions d'aquest Harris que tindrà, doncs, en les pròximes hores, pluges i el temporal marítim. Doncs compte i precaució.
1: Sí, i tant.
0: Tot bé? Ha anat bé el cap de setmana?
1: Doncs sí, molt bé. La veritat és que ha estat un cap de setmana molt tranquil·let, amb tanta aigua.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs a casa.
0: A casa.
1: Tranquil·la.
0: Tranquil·lets. Molt bé. I què farem avui? De què parlarem avui en aquest espai, Núria?
1: Doncs pues mira, Ferran, avui dedicarem aquest espai a un animal petit, del que ja vam parlar una mica la setmana passada, un animal que molts associem a records d'infantesa, a nits d'estiu i a petites llums dansant a la foscor. Avui parlarem de les cuques de llum, l'Ampyris noctiluca, i ho farem seguint totes les etapes de la seva vida, perquè entendre-les és el primer pas per poder-les protegir.
0: El més destacat, el que és més extraordinari, doncs és aquesta lluminària, no?, que fan llum aquestes cuques. Ens explicaràs això i alguna cosa més, entenc, eh?
1: Doncs sí, Ferran, perquè la veritat és que és un fet extraordinari per a un animal. Però és que parlem d'un insecte molt especial. La cuca de llum, com ja van dir dilluns passat, és un escarabat, encara que sovint no ho sembli. Forma part de la família dels lampírids, un grup d'insectes capaços de produir llum pròpia. Perquè també és veritat que la cuca de llum no és l'únic animal que fa llum. En tot el món del seu grup hi ha al voltant d'unes 2.000 espècies, a més d'alguns peixos i animals del mar que també són luminescents. I aquesta llum és molt curiosa perquè no dona calor i l'anomenem bioluminescència. És fascinant, però no és màgia. Tot i que ho sembla, és biologia pura.
0: I a més és una espècie que la tenim molt a prop nostra, oi?
1: Exacte, Ferran. Això és molt important recordar-ho. Viu aquí, als nostres prats, als marges dels camins, als jardins, als espais verds que trepitgem cada dia, amagada sota l'herba, entre les fulles, als seus refugis d'hivern, com deien.
0: Avui tornarem a parlar de les cuques de llum, però potser des d'un altre punt de vista, Núria.
1: Exacte. Vaig pensar que aquest petit animal es mereixia conèixer una mica més. La setmana passada parlàvem del on. Avui parlarem del com i del quan, del seu cicle vital. Perquè aquell punt brillant d'una nit d'estiu és el resultat d'un procés llarg, lent i molt delicat.
0: Un procés que no veiem nosaltres.
1: Gairebé mai. Podríem dir que la cuca de llum és com un llibre que només obrim l'última pàgina. Ens quedem amb la llum, però no llegim tota la història que hi ha al darrere. I aquesta història comença molt abans, a terra i en silenci.
0: I com seria aquest cicle vital?
1: És un cicle que consta d'una metamorfosi completa, que es desenvolupa en quatre fases. Comença amb l'ou, continua amb la larva, després passa per la pupa i acaba amb l'adult. Però no totes aquestes etapes tenen el mateix pes o duren el mateix temps. De fet, l'etapa adulta, la que nosaltres recordem, és només la més curta de la seva vida.
0: I la resta del temps, de les etapes, on és?
1: La resta del temps és amagada. Com a larva, la cuca de llum viu durant mesos, fins i tot quasi 2 anys, sota terra, entre les fulles, sota l'herba, en sòls húmids. És una etapa lenta, però essencial. És com un llarg hivern abans de la llum.
0: Una bona metàfora, doncs.
1: Sí, perquè ens ajuda a entendre que és un procés que des del principi al final es produeixen canvis radicals. Els cicles naturals són molt variats, alguns menys radicals i en canvi molt més llargs, com el de la nostra espècie, per exemple. La cuca de llum ens ensenya que abans de brillar cal temps, foscor i silenci.
0: Es tracta d'un cicle molt lligat, podríem dir, a les estacions.
1: Totalment. La seva vida està sincronitzada amb les estacions de l'any. Necessita hiverns freds, però protegits, primaveres tranquil·les i nits fosques d'estiu. Quan alterem aquest ritme, amb neteges excessives, amb llum artificial, amb pesticides, estem desajustant el cicle.
0: Per aquest motiu caldria entendre'l.
1: Exacte. Conèixer el cicle vital de la cuca de llum no és només una curiositat, és una eina de protecció. Perquè només si entenem quan i com viu, podem canviar els nostres hàbits i fer possible que aquest petit miracle de llum continuï existint.
0: I Núria, podríem dir que el cicle vital de la cuca de llum comença a l'ou?
1: Exacte. El cicle vital comença de manera molt discreta, amb la posta dels ous. La femella es diposita a terra, en zones húmides, protegides, arran de terra, sovint entre les fulles o sota l'herba. Són ous petits, translúcids, gairebé invisibles als nostres ulls. I aquí hi apareix una primera idea important. Des del primer moment, la cuca de llum necessita un sol piu estructurat i tranquil. Si el terra és remogut constantment, si es neteja en excés o sacseja o s'asseca, el cicle ja es trenca abans de començar.
0: I si aquests ous evolucionen i si arriben a aconseguir néixer, què fan després, Núria?
1: Quan els ous eclosionen, neix la larva, i aquesta és, sens dubte, l'etapa més llarga i més important de tota la seva vida. La larva de la cuca de llum té un cos allargat, segmentat, amb tons foscos, i viu sempre a terra. Durant mesos, i de vegades durant més d'un any, la larva es dedica principalment a alimentar-se i créixer lentament. És un període de supervivència constant, doncs és un bon àpat per a altres animals. Ella s'alimenta principalment de cargols i llimacs, els quals paralitza amb un verí especial que els inocula d'una mossegada. Això la converteix en un insecte molt beneficiós pels ecosistemes i també pels jardins.
0: Deu ser una etapa molt vulnerable aquesta, per la cuca de llum.
1: Sí, Ferran, moltíssim. La larva depèn completament de l'estructura i condicions del sol, com la presència de fulles, la tranquil·litat de l'entorn. Quan la terra està molt compactada, utilitzem pesticides, eliminem el seu refugi i també la seva font d'aliment. Per altra banda, encara que disposi de bones condicions, pot ser depredada per altres animals, com hem dit abans. Cal recordar que la larva de la cuca de llum ja pot produir una mica de llum. Com que fins a la fase adulta no la fan servir per trobar parella, es pensa que en la fase larvària és una eina per confondre i allunyar els seus depredadors.
0: I després d'aquesta etapa de supervivència, amb el pas del temps, va canviant a què?
1: Exacte. Quan la larva ja ha acumulat prou energia, entra en la fase de pupa.
0: Pupa,
1: Una pupa, sí. És un moment en què està totalment immòbil. I és en aquest moment quan fa la transformació més profunda. La pupa queda amagada sota terra o entre la fullaraca, completament immòbil. Aquí tot canvia a l'interior del seu cos. És un procés silenciós, vulnerable, que pot durar diverses setmanes. Qualsevol alteració en aquest moment, una neteja, una trepitjada, una dessecació, pot ser fatal. En aquesta fase es formen els òrgans sexuals i les ales, en el cas dels mascles.
0: I arriba l'etapa, l'època d'adults, no?, podríem dir.
1: Exacte. I aquí passa una cosa molt curiosa, que ja vam parlar dilluns passat, però és important recordar. I és que en el cas de la Lampyris noctiluca, mascle i femella són molt diferents. El mascle té ales, pot volar, la femella, en canvi, no té. És molt més grossa i amb una forma que recorda més el de la larva. Els dos fan llum per comunicar-se, això sí, però és ella qui emet la llum més intensa.
0: I, malauradament, aquesta és una etapa molt curta.
1: Molt curta. L'adult viu poques setmanes, no s'alimenta, tota la seva energia prové del que va acumular durant la fase larvària i ara està totalment orientada a la reproducció. Per això és tan important protegir aquella etapa llarga i invisible. Si la larva no sobreviu bé, l'adult no arribarà mai a existir. La llum que tant estimem és només la punta de l'iceberg, el final visible d'un procés llarg i fràgil.
0: I de que sobrevisqui, doncs també nosaltres som els responsables, podríem dir, també part d'aquesta responsabilitat.
1: Exacte, Ferran. Quan veiem una cuca de llum no estem veient només un insecte, estem veient una cadena de vida que ha funcionat. Quan deixem les fulles a terra, quan reduïm la il·luminació nocturna, quan evitem químics, estem permetent que aquest cicle vital tan antic i tan delicat es completi. I potser això és el més bonic, entendre que protegir la cuca de llum no és només salvar un insecte, sinó cuidar el lloc on vivim.
0: I a més no viuen soles dins de l'ecosistema.
1: Exacte, Ferran. I això és també molt important remarcar-ho, perquè la cuca de llum forma part d'una xarxa molt més ampla. Com dèiem, controla poblacions de cargols i llimacs, els quals s'alimenta la fase larvària, i ella mateixa esdevé un aliment. Ocupa un lloc dins la cadena tròfica, diverses aus insectívores s'alimenten d'aquests escarabats. Si desapareixen les cuques de llum, també redueix el menjar disponible per a aquestes aus. I al mateix temps que els cargols i llimacs es faran tan nombrosos que poden afectar negativament a les plantes salvatges i als conreus. I aquí veiem com tot està connectat. Un sol pobre afecta els insectes, la manca d'insectes afecta les aus, i la disminució d'aus té conseqüències més enllà, en tota la xarxa ecològica. Per això, veure les llums de la cuca de llum no és només un espectacle bonic, és un indicador. Quan ho veiem, vol dir que algunes coses s'han fet bé en aquell espai.
0: Anem acabant aquest espai d'espècies i paisatges de Calafell, avui parlant de la cuca de llum. Quin seria amb el missatge final que t'agradaria que ens quedéssim en el dia d'avui, en aquest espai, Núria?
1: Doncs sí, Ferran, m'agradaria que ens quedéssim amb la idea de que la cuca de llum ens ensenya que la natura no funciona amb presses, que abans de veure la llum cal foscor, que abans de l'espectacle visible hi ha un llarg procés invisible, que petits gestos, com deixar les fulles a terra, reduir la llum artificial, poden fer grans canvis. El famós efecte papallona. Veure una cuca de llum no és només un record d'infantesa, és un senyal de que encara hi ha un equilibri ecològic. Potser no podem fer grans canvis globals, però sí petites decisions quotidianes que, sumades, mantenen aquests cicles vitals.
0: Ens quedarem amb aquest missatge, i de cara a l'espai de la setmana vinent, de què parlarem, Núria?
1: Doncs la setmana vinent parlarem d'un altre animal present a Calafell i molt arrelat antigament a aquest territori. I encara ho és. Però ara el veiem molt poc, en part pels seus hàbits i perquè ara no està aquí el seu millor moment. És el teixó.
0: Teixó, eh?
1: El teixó. Un mamífer discret, nocturn i entranyable, que a més és el meu logo d'art i ciència a les xarxes socials. I el motiu de dedicar-li al proper espai no és casual. Aquesta mateixa setmana, un bon amic, el naturalista José Carlos de la Fuente, va trobar un teixó atropellat entre les dues rotondes d'entrada i sortida de l'autopista. Un fet trist, però que ens obliga a mirar de cara a una realitat. La convivència, sovint mal resolta, entre la fauna salvatge i les nostres infraestructures. La setmana vinent parlarem del teixó, com viu, quin paper té al territori i què ens diu la seva presència o absència sobre el nostre entorn.
0: Animal curiós, potser desconegut per alguns, per algunes, i un tema necessari de portar i d'explicar aquí, en aquest espai.
1: Sí, Ferran, molt necessari, perquè conèixer és el primer pas per respectar. I respectar és l'única manera de conviure. Així que moltes gràcies, Ferran, i com sempre m'acomiado recordant que la natura no és només allò que veiem, és també allò que som.
0: A tu, Núria, fins la setmana vinent. Que vagi molt bé. Bona setmana.
1: Gràcies, Ferran.
0: Adéu.
2: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida

0: Acabem d'anar fins a Alemanya amb el duet alemany d'Anders, el Thomas Anders i el Dieter Bohlen. Ells són els Mother Talking. Una cançó que ens ha portat fins als 80. Amb aquesta cançó que es diu Brother Louis. Música ballable, música per recordar aquesta cançó dels Mother Talking aquí en els clàssics del Calafell Matí.
1: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. En Ferran Boquer.
0: 11 i 20, tornem a l'actualitat, s'acosta l'estiu i també això es nota moltíssim en les novetats musicals, cançons que segur ballarem i gaudirem en aquest estiu del 2026. És la nova del Juan Magán amb Paula Cups. L'estrenem ara a Calafell Matí, a Calafell Ràdio, El Ritual.

0: La nova del Juan Magán, que no arriba sol, al costat de la Paula Cubs, és aquesta que acabes d'escoltar, es diu El Ritual. I la veritat és que la cançó és molt estiuenca, molt ballable, molt contagiosa, però m'acabo d'informar i veure que també forma part d'una campanya publicitària d'una galeta molt coneguda, l'Oreo. Que no paguen perquè jo digui el nom aquí, però bé. Doncs cançó que acabes d'escoltar, que acabem d'estrenar, perquè és una d'aquestes nouvingudes aquí a la sintonia de Calafell Ràdio. Música que va desfilant per la nostra antena a través del 107.9 de la FM, també en emissió online al llarg del matí. Entre les 9 i la 1 tenim actualitat, entreteniment i sempre cançons, bona música. Però també pauses publicitàries com la que arriba ara. Uns consells i tornem de seguida. També tindrem l'avanç informatiu amb la Mireia i la Roser. Tot aquí i són fins a una. No et moguis de la nostra sintonia. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació, demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 3 minuts i 2 quarts de 12. Dilluns, dia 8 de juny de 2026. Aquestes són en titulars les notícies més destacades que a partir de 2 quarts de 2 ampliaran, ens explicaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem. Molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia. La plaça del Manila de Calafell Platja està l'escenari principal aquest passat cap de setmana d'una nova edició de la Fira del Mar. Una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. Calafell licita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur i un nou camp de futbol 7 a l'estadi Juan Ríos. Els calafellencs Buhos publiquen No hi ha pla B amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Els Verds fan el 4 de 9 amb Agulla i el Pilar de 8 en una diada de gamma extra de les colles campiones del Vendrell. La Colla Vella carrega el 5 de 9 amb Folra i els nens del Vendrell la Torre de 7. I afectació al transport urbà a causa de l'asfalt a la carretera del Rosers a Cunit avui i demà, 8 i 9 de juny. Trànsit torna a difondre una campanya per reduir la mortalitat dels motoristes. I és que aquest 2026 el 40% dels morts a carretera anaven amb moto, molt per sobre de la mitjana d'altres anys. L'Ajuntament d'Altafulla col·loca xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. La inversió de 30.000 euros està finançada per fons Next Generation.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Hoquei Patins, el Calafell a Menorquina posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el Sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Com ens agrada aquesta cançó? És Mama Duixa. Això que acabes d'escoltar és la millor gent del planeta. Li canta als seus amics, als seus incondicionals, una cançó de l'amistat. També la nostra llengua en català, com moltes de les cançons que pots escoltar aquí a la programació de Calafell Ràdio, calafell.tv. Música en la nostra llengua.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I els dilluns a Calafell Ràdio, a partir d'aquest punt horari, tenim l'espai de salut. Tenim aquí en directe a la metgessa, la Lourdes Alonso, en aquest espai de salut dels dilluns. Lourdes, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran.
0: Què tal, com estàs?
2: Bé, bé.
0: Estiguenca.
2: Sí.
0: Preparant-nos ja per l'estiu.
2: Sí.
0: I avui parlarem de la donació de sang.
2: Sí.
0: Molt important, eh? Sí. Què passa? Què hi ha al darrere de totes aquestes donacions de sang? Per què és important donar sang, Lourdes?
2: A veure, avui dia s'intenta buscar solucions de tractament diferents a el que és la transfusió, tant com sigui possible, però hi ha molts casos en què són imprescindibles. I a Catalunya, avui dia, calen cada dia unes 1.000 donacions i per atendre totes les necessitats dels malalts, sobretot en dates en què hi ha més accidents de trànsit o perquè s'han de fer més intervencions quirúrgiques. I llavors... també se sap que al llarg de la vida una de cada 10 persones necessitarà en algun moment una transfusió. I algunes vegades, algunes persones necessiten moltes vegades, no una, sinó moltes.
0: Compte aquesta xifra, eh? 1.000 donacions de sang al dia es necessiten,
2: sí,
0: arreu de Catalunya.
2: Sí.
0: Són moltes,
2: sí,
0: però...
2: Sí, sí.
0: Clar, hi ha aquestes necessitats i cal cobrir-les, no?
2: Sí.
0: Que es produeixin aquestes donacions. Per què es fa aquest sistema de donació de sang?
2: Perquè la sang salva moltes vides i no es pot fabricar, no hi ha manera de fabricar-la. I la donació és l'única manera de garantir que tothom té sang quan la precisa per a un tractament mèdic, una operació o a causa d'un accident. I a més de la sang que donem, se'n separen tres parts. Una són les cèl·lules vermelles, l'altre les plaquetes que serveixen per quan hi ha hemorràgies, i l'altre el plasma, el líquid, el transparent, que porta proteïnes i molts factors de coagulació, etc. I cada donació pot salvar fins a 3 vides. I a vegades també es fa una cosa que en diuen autodonacions, que una persona que saben que l'hauran d'operar i necessitarà sang, doncs un temps abans va a que li treguin sang, li van cada X temps, li van treure una miqueta de sang i li van guardant perquè la tingui per quan s'operarà. I el que passa que moltes vegades no podem fer això, no podem prevenir-ho tot tan perfecte.
0: Mm-hmm. Tothom pot donar sang, Lourdes?
2: No tothom. Cal tenir bona salut, entre 18 i 70 anys i pesar més de 50 quilos. Els més primets no poden donar sang. I, a més, podem donar sang encara que de jovenets, abans dels 12 anys, haguéssim tingut una hepatitis, que no estiguem en dejú, no té res a veure, que tinguem el colesterol alt, no passa res, o que prenguem els medicaments habituals, que es prenen, tampoc passa res.
0: Mm-hmm. Aquests són els requisits per poder donar sang, però deies, no tothom pot donar sang. Qui no pot donar sang, Lourdes?
2: Home, qualsevol persona que hagi tingut una malaltia tumoral, un tumor, un càncer, al llarg de la vida, encara que faci molts anys, que estigui curat, etc., no es pot donar sang, ni tampoc donar després per trasplantaments. Qualsevol persona que sigui portadora de virus, de l'hepatitis B, del VIH, etc., de l'hepatitis C, una persona que té una malaltia aguda en aquell moment, que està en febre, no es troba bé, les persones que tenen anèmia, tampoc. Vull dir que l'anèmia vol dir que tens poca concentració de cèl·lules vermelles i a vegades te'n treuen, tampoc no seria bo per a tu. Les persones que han tingut infart o angina de pit, si te treuen sang, te pot faltar el rec al cor i te podia provocar. Per tant, tothom que ha tingut un infart o una angina de pit no pot donar sang, i les dones embarassades tampoc.
0: Uh-huh. I com es produeix aquesta donació, aquesta extracció de la sang d'un cos?
2: El primer que es fa sempre és tota una... Se segueixen unes passes per assegurar que la donació serà segura per la persona que dona i després per qui la rebrà. S'emprèn un qüestionari sobre la teva salut, els teus hàbits de vida, et fan tota una entrevista mèdica i et mesuren la tensió, que no la tinguis massa baixa. Te miren la hemoglobina, te fan una goteta de sang, miren la hemoglobina, i si la tens baixa no et deixen donar sang. I després l'extracció dura uns 10 o 15 minuts, no passa res, no et fa res, te posen com si et fessin una analítica, però bueno, allò estàs estirat i no et fa cap mal, no passa res. I després d'haver-la donat sang, doncs has de reposar uns minuts, te donen una miqueta alguna cosa per menjar, per un suquet, alguna galeta, alguna cosa així. I després, a les 24 hores després d'haver donat sang, és important que beguis aigua i que no facis esforços físics molt importants, sobretot amb el braç on t'han punxat per treure sang.
0: Entre donació i una altra donació, ha de passar molt temps...
2: Dos mesos han de passar.
0: Dos mesos.
2: Sí, i només es pot donar fins a tres vegades l'any. És a dir, que sí, pots fer cada dos mesos, però no sis vegades l'any, sinó tres vegades l'any.

0: cos ja ho regenera,
1: sí.
0: I de seguida doncs, el cos ja ni ho nota que ens han extret aquesta sang.
1: Sí.
0: On es pot donar sang, Lourdes?
1: En principi, als principals hospitals de Catalunya, i després també es fan col·lectes de donació per tot el territori. Ho tenen tot molt preparat i fan 4.000 llocs de donació de sang per tot el territori que va circulant amb autobusos, etc. I després sempre hi ha un web que és el de donar sang de la Generalitat de Catalunya, que allà pots consultar el lloc més proper on pots donar sang.
0: Mm-hmm. A més, regularment, des del Banc de Sang i Teixits de Tarragona, promouen aquestes jornades de donació de sang aquí al nostre municipi, sí. Que anem anunciant des d'aquest programa o també des dels serveis informatius de la casa, per la qual cosa anem anunciant doncs, els dies. Aquestes donacions normalment acostumen a ser en els centres cívics d'aquí del nostre municipi, a Calafell i també a Segut de Calafell. I ara, de cara a l'estiu, ens solen dir que falta més sang. Per què seria això? Per què ocorre això?
1: Home, perquè hi ha més accidents. Hi ha més accidents i llavors cal més sang. I a la vegada, a més, els donants sovint estan de vacances i llavors hi ha menys donacions. I llavors per això cal recordar-ho, que si es pot, doncs es dona sang, que no passa res, que és fantàstic, que en algun moment no saps mai quan també et pot fer falta tu o algú de la teva família. I llavors també, clar, aneu amb compte amb els accidents, perquè que tothom acabi bé l'estiu, sí. I que no ens calgui rebre sang.
0: Correcte. A banda d'aquesta donació de sang, també es pot donar altres coses, ja més a explicar, oi, Lourdes?
1: Sí, hi ha el tema de la donació d'òrgans, que també ara precisament aquests dies n'estan fent campanyes perquè és el dia de la donació d'òrgans també, i ja el fet de la donació d'òrgans ja bàsicament solen ser de persones que han mort en un accident o així en unes condicions concretes, però quan se fan més donacions es poden fer més trasplantaments, es poden curar més malalties i millorar la vida de moltes persones. Llavors és molt important que en la història clínica del CAP, allà on anem, que consti que volem ser donants d'òrgans i també que ho diguem a la família, perquè quan una persona mor a l'hospital, ja saben, perquè encara que sigui només les còrnies, doncs amb una persona, encara que sigui gran, etc., doncs les còrnies les poden aprofitar, no? Però per poder fer aquesta extracció necessiten també que la família ho confirmi, no només que consti al CAP, sinó que la família ho confirmi. I bueno, doncs això, tenir en compte que haver-ho dit i això. I després, també penseu que també hi ha un full de donar sang, i això dels fulls sempre ho recordem. I no és perquè sí, no és que tinguem cap interès, això dels fulls per a pacients, i són, estan preparats, estan fets per professionals que ho fan desinteressadament i que en saben molt, però serveix perquè nosaltres, per exemple, quan vas al metge, fem una mica, com els gossos aquells dels cotxes que mouen el cap,
0: sí.
1: Doncs igual, anem fent que sí, que sí.
0: Sí, que sí, que sí, però...
1: Que sí, i quan surts dius, ara no sé què m'ha dit ben bé. Jo, com l'altre dia que parlàvem de picades, dius, l'aigua, que era aigua amb sabó o era aigua salada? No, que llavors era dolça, no? Quan ha dit que era calenta? Ja no te'n recordes. Doncs per això tens els fulls i el mateix aquí. El donar sang, qui pot donar, qui no pot donar? Espera, llavors això ho tens allà. Uh-huh. I tens la web que et diu quina web és la que pots consultar, etc. Serveixen per això, per ajudar i per ajudar tothom. I el que dèiem, que tothom acabi bé l'estiu i que no calgui que siguem donants darrere. Sí, sí, pot ser.
0: Què els diries a aquelles persones que no han donat mai sang i que tenen, no sé, no vull dir-li por, però sí una miqueta de respecte a les agulles i que veuen aquelles imatges que a vegades ens passen en els informatius de les donacions i, ui, quants tubos, tot això, m'han de treure la sang, s'encongeix una miqueta l'estómac al veure segons quines imatges si ets una miqueta doncs, aprensiu, sobretot a les agulles.
1: Sí.
0: Què els hi podríem dir, Lourdes?
1: A veure, hi ha persones que fins i tot es desmaien quan els hi treuen una analítica. Sí, sí, això...
0: A veure, és que jo, amb tot el gran tot que sóc, és que a mi em passa.
1: Sí.
0: Em passa, ja em donen el cotó amb l'alcohol amb una mà i sí que l'estàs tirat. I mira que sóc grossot i gran tot, però...
1: Sí.
0: A més, ho enfocava per aquí, perquè a mi les agulles, saps que,
1: sí.
0: que no m'agraden.
1: Hi ha molta gent que els fa molta impressió. Bueno, a veure, saber que no et passarà res, mirar cap a una altra banda i pensar en una altra cosa, cantar, pensar en records bonics que hagis tingut, pensar en cançons infantils, el que et vagi bé.
0: El que sigui, o cantar una cançó de la Shakira, dona igual.
1: Exacte. I bueno, saber sobretot que no et passarà mai res.

0: per treure sang a tu no et passarà mai res. És, o sigui, el donant és el que, si té una malaltia, li pot passar a la persona que ho rep, i per això es vigila molt, que no hi hagi res d'això. Però la persona que dona no li passa mai res, perquè a més la sang es regenera de seguida i ja està. L'únic, si és una persona aprensiva, doncs dir-ho, anar amb compte, prendre-s'ho més amb calma, fer una mica de broma, distreure's i ja està.
1: I jo diria que amb aquells 10 minuts de l'extracció, de la donació de sang,
0: sí,
1: pot salvar 3 vides.
0: Exacte.
1: I amb, sí, això, sí, i això és la major de les recompenses.
0: Sí.
1: Doncs recordeu, si en el cercador del vostre ordinador poseu fulls per pacients, també té un espai dedicat a aquestes donacions de sang. I ens ho ha explicat la Lourdes Alonso, metgessa, que ens acompanya els dilluns aquí en el Calafell Matí. Lourdes, gràcies, molt bona setmana dilluns. Últim espai de la temporada. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, igualment.
1: Molt bon dia. Adéu.

0: Déu-n'hi-do, quina cançó, com ens agrada per molt que passi el temps, els mesos, podríem dir fins i tot els anys. Sona com el primer dia, magnífica la cançó de Billie Eilish, això que es diu Birds of a Feather, per arribar a les 11:49 minuts.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, a Calafell Ràdio.
0: I tenim cançons per recordar, cançons del record que ens fan, doncs, reviure moments viscuts i fa molts anys enrere. Marxem a l'any 1989. Phil Collins publicava aquesta gran cançó, un dels seus grans èxits en la seva llarga i extensa trajectòria musical. Another Day in Paradise, el clàssic de Phil Collins, sonant ara mateix aquí en la nostra selecció per acompanyar-te en aquest dilluns. Iniciem setmana en aquest 8 de juny del 2026.

0: Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: és una de les últimes cançons que ha publicat i que ens ha cantat Ed Sheeran, el britànic, i aquesta cançó que es diu Sapphire. Amb això hem arribat a les 12 del migdia, un minut en directe. Així encetem l'última hora al teu costat fins la una junts. 60 minuts en els que en un moment compartirem l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, les activitats programades i que trobem en el web municipal a l'agenda de calafell.cat. I ja sabeu que els dilluns cada dues setmanes tenim l'Spoiler amb l'Elo. Doncs avui l'Spoiler serà una miqueta més tard. Serà a partir, no ho sé, aproximadament d'un quart d'una, de fet, quan arribi l'Elo aquí a Calafell. Anem per més cançons. Molta atenció perquè la Jennifer López acaba de publicar nova cançó i és al costat de David Guetta. L'anem a escoltar, l'anem a estrenar aquí, a la ràdio.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Per cert, m'oblidava que a part de Jennifer López, el David Guetta, també en aquesta cançó trobem a Gavito Ballesteros, que no sé qui és, però almenys està aquí, en el títol.

0: després de 10 dies d'estar de vacances, un torna molt desconnectat, eh? Jo dic, és que aquesta cançó a mi em sona molt. I és que, de fet, és la versió en castellà del Save Me Tonight, que en el mes de març publicava Jennifer López, també amb David Guetta, ara amb un ritme molt llatí, i amb Gabito Ballesteros també incorporant en aquesta nova versió, en castellà, molt versió llatina, d'aquesta cançó que ara es diu Sálvame Hoy. És la nova versió d'aquesta cançó de la Jennifer López.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: I és que les vacances no estan per desconnectar. Doncs això, que jo he desconnectat tant que jo ni pensar que aquesta cançó ja era una versió en anglès de fa uns mesos de la Jennifer López. Vinga, doncs ja estem aterrats. Som a dilluns, amb una setmana amb activitats programades a Calafell. Us les repassem aquí en la nostra agenda cultural. Una agenda que ens porta directament cap al divendres, perquè aquest divendres, dia 12 de juny, a partir de 6:45 de la tarda, en el Centre Cívic Cinema Iris es farà un taller de cuina. Taller de cuina, com sempre, a càrrec de la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, amb temàtica molt dolça, coca de Sant Joan. Aprendreu els ingredients bàsics en el procés pas a pas per preparar una coca de Sant Joan casolana, també amb els trucs perquè quedi esponjosa, sabrosa, perfecta per compartir durant la revetlla o quan algú li vingui de gust menjar una bona coca de Sant Joan. Una activitat que cal fer inscripció prèvia per assistir. Es prioritzaran els joves entre 12 i 35 anys. Més informació al web joventut.calafell.cat. joventut.calafell.cat. Aquest divendres a la tarda en el Centre Cívic Cinema Iris, taller de cuina, coca de Sant Joan amb la Mari Herrera. I atenció, perquè aquest cap de setmana celebren les Jornades Europees d'Arqueologia. Jornada de portes obertes a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Dissabte, dia 13 de juny, entre les 10 del matí i les 2 del migdia i entre les 4 de la tarda i les 7. I el diumenge, dia 14 de juny, entre les 10 i les 2 del migdia, l'accés al jaciment estarà permès durant fins a 30 minuts abans del tancament. Així doncs, recordeu, el pròxim cap de setmana, jornada de portes obertes a la Ciutadella Ibèrica amb motiu d'aquestes Jornades Europees de l'Arqueologia. Vinga, més activitats a la nostra agenda cultural. Parlem de la ruta patrimonial Races i Rabasses, quan el vi es feia a les cases. Una ruta que ens porta aquest pròxim dissabte, dia 13, a partir de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre aproximadament. La durada és d'una hora i mitja, una hora i 30 minuts. El punt de trobada serà la Vila Romana del Vilarenc, amb el final a la plaça Mariano Soler, a Calafell Poble. Serà una guia, una ruta sobre la cultura del vi a Calafell des de l'antiguitat fins al segle XX. La ruta transcorre per vinyes en alguns trams i es recomana portar calçat còmode. És una activitat gratuïta, però cal fer reserva prèvia al 977-6946-83, 977-6946-83 o al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Recordeu, aquest dissabte, per la tarda, dia 13 de juny, ruta patrimonial Races i Rabasses, quan el vi es feia a les cases. Doncs aquestes són les activitats programades. És la nostra agenda cultural. Les podeu consultar en el web municipal calafell.cat.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frena amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. La plaça del Manila de Calafell Platja està l'escenari principal aquest passat cap de setmana d'una nova edició de la Fira del Mar. Una proposta que ha tornat a reunir entitats, artesans i públic al voltant de la cultura marinera i el patrimoni marítim del municipi. Calafell licita el canvi de gespa del camp de futbol de Segur i un nou camp de futbol 7 a l'estadi Juan Ríos. Els calafellencs Buhos publiquen No hi ha pla B amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Els Verds fan el 4 de 9 amb Agulla i el Pilar de 8 en una diada de gamma extra de les colles campiones del Vendrell. La Colla Vella carrega el 5 de 9 amb Folra i els nens del Vendrell la Torre de 7. I afectació al transport urbà a causa de l'asfalt a la carretera del Rosers a Cunit avui i demà, 8 i 9 de juny. Trànsit torna a difondre una campanya per reduir la mortalitat dels motoristes. I és que aquest 2026 el 40% dels morts a carretera anaven amb moto, molt per sobre de la mitjana d'altres anys. L'Ajuntament d'Altafulla col·loca xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. La inversió de 30.000 euros està finançada per fons Next Generation.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Hoquei Patins, el Calafell la menorquina posa punt i final a la temporada. Derrota davant el Deportivo Liceo al quart partit de semifinals dels play-offs de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Cabestany ha lluitat fins al final i durant els dos partits de semifinals celebrats al Joan Ortoll, la graderia ha cantat el Sí es pot. Però no ha pogut ser. El Deportivo Liceo es confirma com a líder i es classifica per jugar a les finals.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix hem arribat a les 12 i 19 minuts al matí. I mica en mica anem acabant aquesta temporada radiofònica, temporada regular que engegàvem el passat mes de setembre 2025. I ja en aquest mes de juny del 2026, en pocs dilluns, acabem ja aquest espai spoiler d'aquí dues setmanes justament. Així doncs, penúltim spoiler de la temporada. I com de costum ens acompanya la Elo, aquí també en els estudis de la ràdio. Elo, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: I ben trobada, com estàs? Com va tot?
1: Bé. Bé, bé. Bueno, avui estic regular, que quan he arribat t'he dit, ups, em trobo una mica així, patxim-patxam, però
0: és
1: bé.
0: És que, clar, a vegades el ritme de vida ens porta a accelerar tot plegat,
1: sí,
0: i
1: sí,
0: tot té repercussions. I...
1: Sí, sí, aquesta calor, tot, no? Aquests canvis de clima, de sobtats, no? Que dèiem
0: feina,
1: abans, dijous
0: festa,
1: va ploure moltíssim.
0: Tot influeix, eh?
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Jo desitjo que sigui un petit... que sí, això duri
1: em
0: poquet.
1: Recuperaré, sobreviuré.
0: Recuperis, exacte, espero que sobrevisquis a la situació. Vinga, quin és el titular? Què farem avui?
1: Doncs mira, avui parlarem una mica del concepte de què vol dir com tenir-ho tot, no? Que sempre diem, oh, és que m'agradaria tenir-ho tot i estar tranquil·la, no?
0: Sí.
1: I llavors avui, doncs sembla que totes les persones hauríem de tenir la vida com super resolta, no? Doncs una bona feina, temps per cuidar-nos, una relació estable de parella...
0: Bé, pensem que això és l'ideal, no?
1: Tot l'ideal, tot, no? Aquest combo de bona salut mental en general, no?
0: Ah, sí.
1: I tot de tenir coses que hi hem de fer-ho tot, però amb un somriure, que això és molt important.
0: Això, sí, però això és més complicat, eh?
1: Exacte, però llavors què passa quan no arribem a tot, no? Mm. Quan sentim que no arribem a tot el que volem i arribem tard, no? Quan veiem que la nostra vida doncs, no encaixa amb aquesta idea de tenir-ho tot, no? Que es parla. Doncs aquí és on entren aquestes frustracions i de vegades pensem que el problema el tenim nosaltres, que no encaixem o que no estem a l'alçada d'aconseguir totes aquelles coses ideals i ser funcionals, no? Com li diuen. Llavors, potser el problema és que aquest model que tenim tan saturat, que ens han venut, és això, no? El problema d'aquest concepte que ens han venut i no de nosaltres, sinó tota aquesta pressió que hi ha.
0: Mm-hmm. Doncs avui parlarem del que vol dir tenir-ho tot avui en dia, un equilibri impossible.
2: Ningú et dirà que té temps. Tu t'imagines una persona que et digui, no, jo vaig molt tranquil. Ara mateix tinc l'agenda totalment aclarida. Això normalment no passa mai. Vivim una societat en la qual el temps és malaltís, va en contra nostra, i això genera després problemes de salut. S'ha confós molt ser efectiu o productiu amb intentar doncs, tenir una vida que sigui en contra dels altres. En contra de la salut, en contra de tu personalment. Dormir poc, fer coses que no tindrien res a veure, treballar 25 hores... Bueno, si realment és el teu propòsit i t'agrada fer-ho, genial. Però molta gent ho fa només perquè ha vist l'èxit i s'emmiralla amb això. La majoria de gent, quan vol ser més feliç o vol fer més coses a la seva vida, què és el primer que fa? Afegir més objectius a la seva vida. M'agradaria anar més al gimnàs, aprendre anglès, el que sigui, no? Jo te diria que la majoria de coses sobren. I a nivell de curiositat, sabem que cada dia una persona pot arribar a tenir entre 60 i 80.000 pensaments diaris, no? Si això ho multipliquem en un mes, vol dir que si tot el que pensem ho haguéssim de fer, necessitaríem fins a 6 vides, 6, per poder fer tot el que pensem en un mes. Això vol dir que la majoria de la teva vida no faràs ni un 1% del que et planteges.
0: Doncs escoltàvem... espera, que el que volia escoltar era això. Escoltàvem el Miquel Nadal, oi?
1: Sí, Miquel Nadal, psicòleg i expert en neurociència i gestió del temps i productivitat. Llavors això ho podeu trobar al perfil de Facebook de 3CAT, amb el títol Vivim en una societat en la qual el temps és malaltís, va en contra nostra i això genera problemes de salut.
0: Uh-huh.
1: I m'ha fet gràcia que deia, necessites 6 vides. Jo crec que necessitaria 14. Jo, eh?
0: Bueno, cadascú allà amb tot el que vulgui fer i el que desitja fer.
1: Sí.
0: Doncs
1: però...
0: tenim una, aprofitem-la, doncs, eh?
1: Sí, clar, exacte.
0: I exprimim-la al màxim que puguem.
1: Llavors és això, no? Que vivim en una societat marcada per la hiperproductivitat i la comparació constant. Segons el sociòleg Byung-Chul Han...
0: Ja comencem amb els noms estranys.
1: Sí, sí, que ja he parlat altres vegades...
0: Sí, correcte, em sonava a mi aquest nom.
1: D'aquest llibre de les...
0: Com es diu?
1: Aquest home? Binyung Chulhan.
0: Molt bé, a casa seva el coneixeran. Vinga.
1: Del llibre La societat del cansament, de 2010, sí. Doncs ens parla una mica que hem passat d'una societat disciplinària a una societat del rendiment, és a dir, que ja no necessitem que ningú ens pressioni des de fora perquè nosaltres mateixes ens exigim constantment produir més, fer més i ser millors. I això genera una sensació permanent de no arribar mai suficientment lluny. Mm. Llavors també les xarxes socials tenen un paper molt important. O sigui, veiem persones viatjant, treballant, entrenant, sortint amb els amics i les amigues, és a dir, tenint relacions perfectes, i sembla que tothom està aprofitant millor la vida que nosaltres. Llavors, el fet de... Llavors el no ser productiu no està contemplat en les nostres vides, el no complir amb els mínims per tenir-ho tot i ser una persona funcional no es contempla. Llavors, al final em pregunto què vol dir ser adulta funcional, no? I ser una persona productiva. Mm. A l'article de Justin LeBlanc de Associations Between Social Comparison on Social Media and Young Adults Mental Health del 2025, el teniu disponible a PubMed, que és una web on podem trobar diferents articles científics i relacionats amb medicina, doncs ens explica que l'exposició constant a comparacions socials, a xarxes, augmenta aquesta ansietat, frustració i aquesta baixa autoestima, especialment en la gent jove. I aquí apareix una idea molt perillosa, que és pensar que si ho tenim tot equilibrat és perquè, o sigui, perdó, si no ho tenim tot ben equilibradet, doncs és perquè estem fracassant, i això no, o sigui, no és real.
3: Mm-hmm. Siento que hace muchísimo daño de... En la vida puedes conseguir todo lo que te propongas. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque yo lo he vivido en mis propias carnes. Y después de acompañar a muchas personas, es muy importante comprender que hay cosas que yo no voy a poder lograr. Y es muy importante saber dónde están también nuestros límites. Porque, ejemplo, ¿tú te crees que yo, por mucho que me esfuerce, voy a poder correr como Usain Bolt, por ejemplo? Es un ejemplo muy claro. Pues no, voy a poder volar, voy a poder... No, hay cosas que yo no voy a poder hacer. Pero ojo, aquí es donde está el matiz. Todo lo que Dios ponga en mi corazón es porque Él va a estar conmigo para lograrlo. Y eso que pone en mi corazón está totalmente unido y guarda relación con mis dones, con mis talentos, con las herramientas que voy acumulando a lo largo de mi vida para poder hacer eso. Y ahí está el matiz.
0: Escoltàvem l'Alfredo Ramos, que és mentor de creixement personal, des del podcast Coherencia Vital, el bloqueo invisible que sabotea.
1: Sí, que és el que anava a explicar, no? Una mica que hi ha coses que hem d'acceptar que no les arribarem a fer, per lo que sigui, no? Jo ara dic, mira, m'agradaria guanyar una medalla d'or, no? Pues segurament no, perquè ja no he tingut temps d'entrenar-me, no? I hauré d'acceptar, o sí, no ho sabem,
0: però a vegades hi ha coses que són una realitat, o a vegades hi ha coses que no està al nostre abast, no?
1: Exacte.
0: Que no podem arribar a assolir-les.
1: Exacte.
0: Llavors hem de tenir pensaments, doncs, que siguin realistes.
1: Exacte. A més, hi ha una contradicció molt gran, no? I és que veiem missatges constants que ens diuen que hem de prioritzar, no, per exemple, la salut mental, però alhora estem vivint, doncs, cansades, aturades i amb la sensació de, doncs, això, no, que sempre hauríem d'estar fent alguna cosa útil i de que no ens dona la vida per fer-ho tot. Aquesta famosa frase de no em dona la vida, no? I descansar genera culpa i no ser productiva, doncs, també genera culpa. No aprofitar el temps ens genera culpa i això llavors té conseqüències emocionals molt fortes, que és el que parlàvem abans, aquesta frustració i aquest esgotament emocional. I el mateix passaria amb l'oci i els plans socials, no? Sembla que si no hi som constantment, no som bones amigues, si no responem tots els missatges o donem senyals constants, doncs vol dir que no estem. Igual amb les relacions, si no fem plans especials cada setmana o si no tenim detallets, parlem constantment, sortim, doncs sembla que no som suficients. I tot això, sumat a tota la resta d'àrees de la vida, no? Del treball, de la família, de la comunitat, al final és un problema, no? És que ens hem convertit la nostra vida en una mena de checklist, no? I que és totalment impossible tenir estabilitat, cuidar el nostre cos, tenir vida social, treballar, estar bé, un sense fi de etcètera, no?
0: Quin estrès, tot això.
1: Veus, ja t'està generant estrès,
0: Sí, sí, no.
1: És el que diem, la checklist sí. Permanent aquesta. Llavors és que si una persona hagués de tenir totes les seves àrees de la vida complertes i perfectament equilibrades alhora, és que és el que dèiem abans, és un equilibri que és impossible, no? Jo crec que no hi ha ningú que ho tingui tot equilibrat, no?
0: Jo crec que no. Aquesta seria la bona notícia, no? Que no tothom fa realitat tot el que es pugui arribar a imaginar, no?
1: Sí.
4: Uno se pregunta por qué sigue teniendo semejante vacío existencial. Y es que los vacíos del ser no se pueden rellenar con el tener. Nosotros estamos buscando fuera lo que solo se puede encontrar dentro. Es como si pensáramos que lo que hay en nuestro interior no puede ser demasiado bueno, no puede ser demasiado valioso. Entonces, en lugar de enfocarnos en el ser, que es lo interno, nos enfocamos en el tener, que es lo externo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, después de años de buscar en el exterior, de tener y de tener, uno se pregunta por qué sigue teniendo semejante vacío existencial.
0: Uh-huh. Aquí escoltàvem, Elo.
1: Doncs el doctor Mario Puig Alonso, el teniu disponible al canal de YouTube Motivados i es titula Tienes un vacío existencial. Uh-huh. Doncs el que deia una mica és això, no?, de tenir moltes coses, i el que parlàvem abans també, tenir vol dir vull tenir bona salut, vull tenir, i al final això t'agobia una mica, no? Llavors, des del meu punt de vista, crec que necessitem redefinir una mica què significa tenir-ho tot o tenir una bona vida, perquè penso que no es tracta d'arribar a tot perquè és impossible, i tenir totes les àrees de la vida resoltes pel simple fet de que la vida, doncs, es troba en moviment constant i que no hi ha res que sigui perfecte. I llavors, quan tinguis establertes certes àrees de la teva vida, altres inevitablement, doncs, cauran, no?, pel seu propi pes. Llavors penso que tenir-ho tot seria viure en pau i no tenir la sensació aquesta de buit constant o d'insuficiència, no?, i sentir-se per dins i oblidar-te de tu mateix, doncs al final és el que provoca aquesta sensació de buit existencial, no? Oblidar-nos de posseir coses, de posseir persones o experiències i simplement viure-les. I sobretot viure allò que ens apassiona i oblidar-nos de tot el que ens estan dient constantment que hem de tenir. No, penso que no parem de comparar-nos amb els altres, ens oblidem de la realitat, que és el que dèiem abans, i al final la vida està plena de cansament, d'inseguretats, de moments molt difícils, de situacions que inevitablement no podem controlar, no? Per exemple, la mort d'un ésser estimat, el clima, no? Els conflictes socials. I llavors al final, doncs, jo crec que hi ha etapes i on, per exemple, prioritzem la feina, no? Altres on prioritzem la salut mental, projectes personals, no? I així que jo crec que cal canviar una mica aquest discurs i començar a pensar que tot el perfecte no existeix, no hi ha una perfecció, i el que crec que ens falta més és agrair les coses que tenim i que podem gaudir, no? I ser més agraïts i agraïdes.
0: Certo, que diuen alguns.
1: I jo m'ho dic a mi mateixa, m'estic fent aquí un auto-coaching.
0: No, és que a més va molt bé també escoltar aquestes paraules. Tenir objectius és important, tenir projectes en el cap, però no voler arribar a tot i tenir-ho tot.
1: Exacte,
0: no
1: prioritzar.
0: Exacte. Sí. I el que és important, que hi ha coses que no són importants i que no cal tenir-les en aquelles prioritats.
1: Exacte.
0: Ho tenim ja?
1: Sí. Jo només dic que hem d'aprendre a prioritzar.
0: Exacte. Vaja, ja la tenim aquí.
1: Aquesta, el meu alter ego.
0: Aquesta àliga que crida, que reivindica lo seu, també.
1: Sí.
0: Vinga,
1: sí.
0: Anem per les recomanacions audiovisuals. I sempre en aquest spoiler, els dilluns cada dues setmanes en el Calafell Matí tenim, doncs, també vinculades amb la temàtica que sempre ens porta la Elo aquell dilluns, doncs dues recomanacions audiovisuals. Ella mai, mai, Mai ens avança el títol del que...
1: Només puc avançar que aquest tràiler està en anglès. Perquè costa de vegades trobar-los en altres idiomes, eh? És difícil, o sigui que... Bueno,
0: doncs el deixarem sonar una miqueta. A veure...
5: Today I blackmailed my boss for almost $60,000. Past these parents.
6: What? Your parents are trying to take an active interest in me.
7: I'm so proud of you. You didn't screw up once.
6: Oh my God.
0: Oh my God.
1: Oh my God.
0: No cal més, no cal més. Què estàvem escoltant? A veure.
1: Doncs mira, estàvem escoltant el tràiler d'American Beauty del 1999, una pel·lícula dels 90, dirigida per Sam Mendes i guanyadora de 5 premis Oscar, incloent la millor pel·lícula. I aquesta pel·lícula ens narra la història d'un home d'uns 40 anys que aparentment ho té tot, feina estable, casa perfecta, família perfecta i una vida molt acomodada.
0: Tot el que voldríem tenir, eh? Allò que ens imaginem quan som joves adolescents i ens planifiquem la vida, doncs això és l'ideal, no? Tenir-ho a la vida. Però què passa?
1: Però, doncs, darrere d'aquesta imatge de vida ideal i de vida perfecta hi ha una profunda sensació de buit i frustració, que és el que parlàvem abans, que, no, que de vegades sembla que tenir-ho tot t'omplirà, però no, no? Al final, omplir la teva vida és buscar una mica el teu interior, no? Llavors, la pel·lícula, doncs, qüestiona molt aquesta idea moderna d'èxit i felicitat basada una mica en les aparences, i tots els personatges, doncs, intenten encaixar una mica en aquesta vida i en realitat el que estan és completament infeliços. Connecta molt amb el tema, no?, d'aquesta pressió de construir una vida que sembla que té molt d'èxit i realment no ho té, no? I aquesta idea de vida perfecta i frustració adulta, doncs, sobretot durant els canvis d'edat, no? Que la coneguda crisi aquesta dels 40, bueno, que hi ha molts crisis dels 30, sí, dels 40...
0: 40, 50, dels 52, 53, 54...
1: Sí, exacte. Llavors, bueno, el personatge la liarà una mica, no dic res més, la liarà una mica amb una, amb una jove que hi ha per allà. I...
0: Que a veure, que hi ha algú que estarà pensant, a veure, tot això, sí, ajuda, ajuda la felicitat, ajuda a sentir-se bé, però no ho és tot, eh?
1: Exacte.
0: Tenir això, eh?
1: Exacte.
0: Una casa, una bona feina, un bon sou, això, a veure, ajuda i molt.
1: Exacte. Primer però... has d'estar bé tu, perquè
0: exacte,
1: si no després la lies.
0: Exacte, exacte. Doncs aquesta seria la primera de les recomanacions. La pel·lícula... Aquesta on la podem veure? American Beauty?
1: Ai, no ho he dit, no?
0: No, em sembla que no, però potser a Filmin, potser...
1: Sí, sí, a Filmin, em sembla que sí. Sí, sí.
0: Al final totes acaben a Filmin. Sí. Sí, pagant, Sant Pere canta.
1: Sí, les bones ja estan a Filmin, eh?
0: Sí, exacte. Doncs sempre tenim una doble recomanació. Ens pots avançar alguna altra cosa d'aquest tràiler?
1: Ficarem el tràiler, ficarem
0: el tràiler. Sí, directament? Sí, vale, sí, vale.
8: Walter és un soñador. Is this the real life?
9: Is this just fantasy? Walter, ¿vienes?
10: Sí, me quedo. Tengo que quedarme.
8: Pero estas navidades dejará de soñar y comenzará a vivir. La crítica aclama a Walter Mitty. The New York Times la define como un recordatorio de que los sueños son para vivirlos. Rolling Stone la alaba, es divertida y visionaria. Y la revista Empire la describe como una aventura épica que reafirma el sentido de la vida.
9: En la vida hay que tener valor y afrontar lo desconocido.
8: Es la película más inspiradora desde Forrest Gump.
11: Tío, ¿dónde estás ahora?
12: Ayer tuve que saltar desde un helicóptero al mar y luché contra un tiburón. Ahora no puedo hablar, me dirijo a un volcán.
8: La vida secreta de Walter Mitty.
13: ¿Cómo entró en Afganistán?
14: Por Yemen.
13: Un lugar violento.
14: Por eso el avión me costó $84.
8: Solo en cines.
0: M'encanta el tipus de promo que es feia abans. Estas navidades.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: M'encanta. Això ja no es feia,
1: sí, sí, sí,
0: però
1: sí,
0: era la manera de fa uns anys enrere.
1: Sí, sí, de fer publicitat de la
0: exacte
1: pel·lícula.
0: Doncs La vida secreta de Walter Mitty, del 2013.
1: Sí, pel·lícula dirigida i protagonitzada per Ben Stiller i la teniu disponible a Disney+. Aquesta pel·lícula, doncs, segueix en Walter, que és un home que té una vida rutinària, és introvertit, partit i passa la gran part de la seva vida imaginant aventures, no?, en comptes de viure-les realment. Treballa, no?, doncs compleix amb tot el que s'espera d'ell i aparentment doncs, té aquesta vida tan equilibrada i tan estable, però sent que li falta alguna cosa, no? I és que està deixant passar la vida sense viure-la de veritat. I això llavors ens connecta molt amb aquesta idea que parlàvem abans, no?, de que moltes vegades perseguim aquesta estabilitat, aquesta productivitat i seguretat, però ens oblidem de viure el present i viure aquelles coses que realment ens apassionen i ens omplen. Llavors, ens passem més temps pensant en allò que volem fer que no fer tot allò que a nosaltres ens inspira, no?, realment. I la pel·lícula parla molt d'això, no?, de sortir d'aquest pilot automàtic, d'aquesta por dels canvis, no?, i de la necessitat de trobar una mica de sentit i de no fer tot allò que s'està esperant, no?, per tenir-ho tot, i sinó viure de manera més autèntica i més present. És una pel·lícula molt inspiradora, molt bonica.
0: Mm-hmm. Doncs aquesta no l'he vista, eh?
1: Molt
0: doncs,
1: xula.
0: Mira, la veritat és que avui està sent un espai d'aquells que ens fa reflexionar, no? Pensar. Sí. I sí que és veritat que al llarg de la vida això t'ho planteges diverses vegades, o almenys m'ha passat, no sé, a tu.
1: Sí, de vegades tinc aquells moments, són èpoques, no? Jo crec que un cop a l'any, com a mínim, me passa que tinc aquest pensament de dir que estic fent, no?, aquesta reflexió de si estic fent bé les coses, si realment estic anant cap on vull anar, tinc aquestes catarsis que li dic jo, però que per mi són molt necessàries per replantejar-te si realment el que estàs fent és el que vols, no? Perquè és el que dèiem, no? Pues has de tenir un treball estable, has de

0: Exacte, és a dir, no et cauran els calés,
1: o sigui,
0: sols.
1: No direm que la vida és només saltar amb paracaigudes.
0: No és tan idíl·lica, tant de bo, però no és el cas. També ens ajuda també a superar-nos en molts casos.
1: És
0: no?
1: trobar fet... aquesta motivació de fer les coses que t'agraden i fer-les.
0: Posem música a aquest tram final de l'Spoiler d'avui. I què és això?
1: Doncs aquesta cançó ens del... Ui, m'he entrebancat, eh?
0: No passa res, a mi em passa 40.000 vegades al dia.
1: Sí, Of Monsters and Men, Dirty Paws, és el títol de la cançó, i és una cançó que forma part de la banda sonora de la pel·lícula de Walter Mitty, i genera molt bon rotllo aquesta cançó, no? Com ganes de sortir i anar a córrer.
0: Sí. Doncs ens quedarem amb aquesta cançó.
1: No de fer running, eh? Sinó de córrer cap a la platja, corrents.
0: També, que la tenim a tocar. Doncs estem en el tram final de la temporada radiofònica. D'aquí dos dilluns, últim spoiler.
1: Sí, ja. L'últim. Arriba l'estiu, sí. Llavors per això tanta motivació, eh?
0: Sí, bueno, també avui un espai, doncs això, molt per reflexionar i molt motivador, també. Gràcies, Elo, que vagi bé. Bona setmana.
1: Gràcies.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar.

0: Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
1: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
1: Backstage.
0: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Levante la mano quien no sepa bailar. Doncs jo, mà aixecada, no, les dues. Jo tinc poca gràcia per ballar. Tinc la gràcia en el cul, com diuen alguns. Jo ballar, res, no, ni idea. Ara, està aquí xerrant pels colzes tots els matins des de les 9 fins la 1. Doncs mira, jo aquí en mi salsa. I així estarem, com sempre, també demà a partir de les 9 i fins la 1, compartint 4 horetes de l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Salutacions del Ferran Boquer, com sempre, un plaer. Acompanyar-vos des de l'emissora municipal de Calafell, 107.9 FM, també des de la nostra emissió online. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Marxem fins la 1 amb cançons, amb música. Avui us hem estrenat la nova de Bibi Rexha amb David Guetta, Sad Girls, doncs ara la tornem a escoltar, ens encanta. Serà una de les cançons aquest estiu 2026. També la nova de Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, és com es titula la nova, el retorn de la gran reina de la música pop actualment. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Fins demà, que vagi molt bé.